no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: escoltes i cas.
1: Guess I'm

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Escoltes, ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui torna a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que els docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats i el govern en la consulta unitària. La participació a la votació va ser del 60% i dos de cada tres mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: El sindicat crida a participar en les properes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané, secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
1: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària. Més notícies, Josep Almirall.
4: Els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat aquesta crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que aquesta nit ha afectat diverses comarques. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. La pluja també ha afectat la Patum de Berga i el Primavera Sound, que ha acabat suspenent els concerts dels caps de cartell.
4: Hezbollah rebutja l'acord d'alto el foc pactat ahir per Israel i el Líban. El líder de la milícia pro-iraniana, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la equivaldria a una rendició.
5: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: La dibuixant franco-iraniana Marian Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que es va dur al cinema i que va ser guardonat amb el Premi del Jurat al Festival de Cannes el 2007. El rodatge de la pel·lícula Casa en Cendres, la segona part de Casa en Flames, arrencarà aquest hivern.
4: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explica així.
6: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar a 3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
4: La comèdia dramàtica Casa en Flames de Dani de la Orden va ser un gran èxit fa 2 anys i va batre rècords de taquilla. Des de la productora Sábado Time també han avançat que l'argument de la seqüela passarà a la neu.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
4: La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous que ve. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: I el quadre femení del torneig de tennis del Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chwalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, número 114, arribar a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 5 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres, encara de matinada, hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després, el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda, hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Rubí, al Vallès Occidental, el sol sortirà a les 6:21 i aquí el dia durarà exactament 15 hores.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient i, per tant, un bon dia per recordar aquesta pregunta que es feia la primatòloga i antropòloga anglesa Jane Goodall. Si els humans som l'espècie més intel·ligent que ha existit mai, com és possible que destruïm l'únic planeta que tenim?
0: Doncs mira, quina bona pregunta per començar el matí. El més fotut és que tindríem la resposta. Perquè no som els més intel·ligents. Per cert, déu-n'hi-do avui les pluges, ho estava comentant l'en Alfonso, no només aquesta matinada, sinó també ahir al vespre i a la nit. A Berga la Patum es va haver d'aturar precisament per aquest temporal i a Barcelona el Primavera Sound, que va haver de suspendre i endarrerir diversos concerts com els de Bad Gyal i Massive Attack. En tot cas, avui engeguem el programa. Home, ja us aviso que acabem la setmana per la porta gran. Ha sortit d'un dels talents televisius més exitosos d'Espanya, convertit en una megaestrella, girant sobre el seu propi eix sense aturador, i a més, avui fa anys. Un divendres se celebra amb el seu nom. David Bisbal.

0: David Bisbal és un dels artistes més coneguts de la música espanyola. Nascut a Almeria, es va donar a conèixer l'any 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. La seva veu potent, el seu carisma i la seva energia a l'escenari el van convertir ràpidament en un dels concursants més estimats pel públic. I després del concurs, una carrera musical en ascendència. Corazón Latino, Ave María, Bulería o aquesta, Lloraré las penas. Amb els anys s'ha convertit en una estrella, no només pel seu innegable talent vocal, sinó també per la seva dedicació i esforç constants. Més de dues dècades després dels seus inicis, continua sent una de les veus espanyoles amb més projecció internacional i un referent per molts joves artistes. Avui celebrem el divendres amb ell, amb David Bisbal, perquè avui és el seu aniversari i li tocarà bufar 47 espelmes. Aquí no venim a plorar les penes, sinó a celebrar que arrenquem el cap de setmana i tant si sou fans com si no del Bisbi, no em negareu que heu mogut una mica els malucs quan heu sentit aquest èxit que ens serveix per dir sí, no esteu somiant, comença oficialment el cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, que arrenquem el programa d'aquest divendres. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: T'he vist il·lusionat ballant Lloraré les penes.
2: Sí, és la típica... Bisbal és el típic artista que ni va ni ve, però que en una revetlla sempre entra bé. Et puc demanar un favor? Podries llegir exactament la línia de guió que tens posada? Perquè m'han ensenyat l'Ara García i m'ha fet molt riure.
0: Ah, no, sí, però això perquè no ho vaig canviar. Perquè el peu, com que sempre...
2: No el vas canviar.
0: El teu peu, però vaja, no llegeixo mai.
2: Dóna'm pas, dóna'm pas, dóna'm pas.
0: Maiol Roger, què ens espera avui, divendres 5 de juny, als matiners de Catalunya Ràdio?
2: El que diu el guió, perquè ho entenguin els oients, és que ens espera avui dimarts 13 de gener. Imagina't ara, anar a un dimarts 13, però no. Avui és 5 de juny, queden 19 programes dels matiners, només,
0: bueno,
2: 20, amb aquest 20 encara.
0: Veus?
2: Per tant, entrem a la recta final de la temporada de matiners.
0: 19 despertadors, això sí.
2: 19 despertadors, exacte, per nosaltres, comptant que el dia de Sant Joan no hi ha matiners perquè és un dia festiu, però avui encara queden molts matins de Catalunya Ràdio i avui tenim teca perquè avui hi ha vaga indefinida dels professors després del no a l'acord entre el departament i els sindicats, i com sempre totes les veus al matí de Catalunya Ràdio tindrem el departament, la consellera Esther Niubó, i tindrem els sindicats, tindrem a USTEC, tindrem el sindicat a CGT, tindrem a la Intersindical, també tindrem a les famílies. La Lara García anirà a l'escola no perquè hagi de recuperar assignatures, sinó per veure com es viu, com es viu l'ambient. També parlarem una mica de la visita del Papa. A partir de les 10 tindrem a la Laura Pedro Albiol, que és supervisora d'efectes visuals i és la primera dona que ha guanyat un Premi Goya als millors efectes especials. Després l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema que torna: s'han de deixar diners als amics?
3: Uf! Quin gran tema.
2: I després les recomanacions del cap de setmana, el Gavaldà i el final de festa amb l'humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros perquè no te'ls hagi de deixar al teu amic.
0: Exactament.
2: O amiga, i després tinguis problemes.
0: Tu deixaries diners als amics?
2: Depèn de l'amic i depèn de la quantitat.
0: Lara?
3: No.
0: En Alfonso, bon dia.
4: Depèn dels amics.
0: Depèn dels amics.
3: Depèn de la quantitat.
2: Però bueno, que si necessites 20 eurets te'ls passo ara.
0: Sí, home, sí, sí.
3: Ara suposo que no estem parlant de 10 o 20 euros, bueno, no?
0: 3.000 euros.
3: No.
2: Depèn de l'amic.
0: Molt bé. Doncs aquest és el dilema i per això fem aquest dilema cada divendres a Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí, mentre us esteu rumiant això de si deixaríeu diners o no als vostres amics. Avui també volem saber què ha passat al món mentre dormia, mana.
5: Bon dia.
0: Alfonso, bon dia.
5: Mira, aquesta matina hem tingut un concert sorpresa de Madonna a Times Square. Allò que estàs passejant per allà i de cop apareix Madonna.
0: Coses que passen a Nova York.
5: Un gran concert. La cantant ha presentat el seu nou àlbum, Confessions 2, davant de centenars de seguidors al cor de Manhattan. Ha aparegut per sorpresa al balcó d'una de les pantalles de Times Square i ha cantat alguns avançaments del seu nou treball, que es presenta demà, i també clàssics de la seva carrera. L'actuació s'ha fet en col·laboració amb l'aplicació de cites Grindr amb motiu de l'inici del mes de l'orgull LGTBIQ+.
0: Ah, mira.
5: De fet, els usuaris de Grindr sí que ho sabien que es faria aquest concert, perquè bueno, ho han sabut uns segons abans, han rebut una notificació.
0: A l'aplicació?
5: Sí, i si no estaven allà a Times Square, podien veure-ho per l'aplicació.
0: Per Grindr podies veure el concert de Madonna?
5: Per Grindr, suposo que si estaves als Estats Units, clar. Confessions 2 és el 15è àlbum d'estudi de la cantant. Es publica el dia 3 de juliol i es presentarà oficialment avui, que pensava que demà era avui, perquè tot això de treballar de nit és un...
0: És un mareig d'horaris. Gràcies, Anna.
5: Fins ara.
0: Doncs ja ho sabeu, usuaris de Grindr, mentre estàveu lligant per l'aplicació, us ha sortit una notificació i mentre estàveu quedant amb algú, possible que també estiguéssiu veient l'actuació de Madonna a Times Square. I mentrestant, per què aquest matí el món serà un lloc una mica millor? Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser una mica millor o, com a mínim, més sorprenent quan excavem sota terra, perquè de vegades episodis històrics que coneixem només a través dels llibres prenen forma. És el que ha passat al Mercat de la Beceria, a Gràcia, Barcelona, on han descobert un refugi de la Guerra Civil, que ara quedarà protegit. Té capacitat per a 240 persones i una longitud total de gairebé 200 metres. Per ara quedarà tancat de cara al públic, però servirà per poder polir els coneixements que tenim sobre aquest període històric.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 5 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem poc avui?
3: Doncs atenció, d'una nova moda, en aquest cas de llenceria femenina, que utilitza...
0: Oi.
3: Rates reals dissecades.
0: És que de veritat, jo la gent... És a dir, les fotografies són que si les veieu...
3: Uf. Si les veieu, uf. A veure, el debat sobre crear roba amb pells reals d'animals està més que servit, sobre si és ètic o no matar només per fer una peça de roba. De fet, diversos països de la Unió Europea o estats dels Estats Units com Califòrnia està prohibit des de les granges de criança fins a la seva compravenda, per tant, això ja no es pot fer. Ara bé, una dissenyadora australiana ha anat més enllà i en lloc de fer servir només la pell ha utilitzat rates reals dissecades per dissenyar les seves pròpies peces de roba. Ha penjat les fotografies a les xarxes, ha rebut moltíssimes crítiques i ella el que ha fet és sortir en defensa del seu projecte dient que per raons òbvies no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que només volia provocar.
0: Doncs el cert és que ho ha aconseguit, perquè les fotografies de les ratetes...
3: Són fastigoses.
0: Sí, la veritat és que quan es posa una rata dissecada per lligar...
3: No.
0: Es vols veure la meva rateta?
3: És que en cap cas.
0: És que, per favor.
3: No,
0: a la Lara li ha agradat, per això. A Lara.
3: Com m'ha d'haver agradat, això?
0: Amb per quina favor. Bona notícia ens haguem al matí, rateta.
5: Doncs mira, que Reus recuperarà una joia modernista amagada durant més d'un segle. És Vila Maria, un mas modernista del 1908. Obrirà les portes a la ciutadania a partir del mes d'octubre, després d'una restauració impulsada per l'entitat reusenca Còdol Experiències Culturals. D'aquesta manera, Reus suma un actiu inèdit al patrimoni modernista visitable que complementa grans reclams com la Casa Navàs o l'Institut Pere Mata, que per cert és preciós. Hi heu d'anar si no hi heu anat.
0: Molt bé, apuntat.
5: Sentim ara a Maria Atzarias, que és presidenta de l'entitat, en declaracions al Diari de Tarragona.
6: En un espai privilegiadíssim, un espai doncs, de patrimoni modernista de primer nivell, és aquest espai de Vila Maria, obra de Pere Caselles, la mà dreta de Domènec i Montaner a la ciutat. Per tant, des d'aquest passat, des d'allò que era tan important en el modernisme, que era la natura, que ho enveia tot, doncs poder-nos plantejar avui en dia quina és la nostra relació amb la natura, adonar-nos en aquest moment de tants reptes, doncs com podem donar resposta també des d'aquesta reflexió del patrimoni que ens serveix per entendre el present i projectar un millor futur.
0: Doncs boníssima proposta, sens dubte, la de Vila Maria. I avui al matí, quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apostar pel teatre alternatiu, com fa el projecte de la Sala B d'Amposta. Segons explica el seu director teatral, Joan Guijarro, l'avantatge és que permet més marge de maniobra que els espais públics.
8: Nosaltres podem incidir molt més en propostes que siguin més arriscades, que ens agraden, que interpel·len a la gent, que potser molesten públicament els polítics i a nosaltres no. Ens és igual. I, per tant, aquesta és la llibertat pròpia de tenir la sala, no? De dir, doncs, vull programar certes activitats o certes coses que conten, que diuen i que són interessants i que el públic també vol fer-ho.
7: La Sala B d'Amposta, amb capacitat per unes 140 butaques, celebra el 22 de juny el seu primer any de vida amb 30 activitats que han aplegat uns 2.500 espectadors. La nova temporada obrirà la mirada internacional amb propostes com Qui va matar el meu pare, de Daphne Valduz, i una bellíssima jornada de Kernel Dance Theater.
0: Ui, doncs bon giorno!
3: Bon giorno, Otto!
0: A aquestes hores del matí, quan passen 3 minuts d'un quart de 6, és moment de desplegar la revista del cor dels matiners per saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Batega.
0: A veure... què li ha passat ara a la J-Lo?
3: Doncs mira que en una entrevista al programa de televisió estatunidenc Despierta Amèrica ha reflexionat sobre com canviem quan tenim parella i ella defensa que quan estem solters som molt més creatius i productius.
9: A vegades les relacions xuclen tanta part de la teva vida que costa ser creatiu, costa estar focalitzat en tu mateix. Penso que quan estàs soltera pots ser més productiu i creatiu. Per això crec que tots volem trobar una parella que et permeti ser així i alhora tenir tot el que porta una relació.
0: Un aplaudiment per la intèrpret Marisa Gil, que sempre és una meravella. Els doblatges de Marisa Gil.
3: Els millors.
0: No hi estic gaire d'acord, depèn de com estiguis amb la teva parella,
3: clar,
0: no?
3: Totalment, això és perquè ella no ha estat gaire bé.
0: Quan estàs bé, estàs enamorat, estàs creatiu, ets feliç, ara. No t'importa treballar una mica més, aguantar la gent...
3: I que ja ho sabem, que ella no ha tingut molt gaire sort.
0: Té aquell puntet estrany, Jennifer López, a vegades sí, penso les entrevistes té un puntet així una mica de...
3: Una mica
0: estranya. Vinga, va, que seguim. El cor també batega amb Maxi Iglesias.
3: Sí, perquè aquests dies està de promoció amb la seva nova pel·lícula Todo lo que nunca fuimos. És l'adaptació a la pantalla de la novel·la romàntica Alice Kellen. Ha reflexionat sobre la història d'amor que viu a la pel·lícula, en què es veu que no tenen ningú a favor, ningú està remant per allò, sinó són ells mateixos qui ho han de fer. I, de fet, el mateix Maxi Iglesias ho comparava amb la vida real. Deia això.
10: También tiene ese punto realista que nos enseña que en la sociedad hay muchas maneras de relacionarse y de vivir una historia de amor, tanto si es imposible como si no. Y si es imposible, yo creo que cada vez somos más conscientes de realmente por qué lo es, ¿no? No que sea imposible por algo que está estigmatizado o que está acordado en base a ideas antiguas o a una tradición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible realmente? Y creo que esta película abre ese debate, ¿no? También de decir realmente qué sucede aquí.
0: Reflexions de Maxi Iglesias, també els matiners de Catalunya Ràdio, 10 minuts, 5:45 del matí. Ahir van tenir una conversa Jordi González, Ricard Ostrell i el convidat Josep Cuní, que us recomano que recupereu a través del web i l'app de Catalunya Ràdio, perquè val la pena escoltar i Cuní. Una conversa tres interessantíssima, de la qual vam aprendre moltes coses, Lara.
3: Doncs sí, ens va visitar, com m'explicava Josep Cuní, i ens va deixar reflexions com aquesta.
11: No et cansen les tertúlies?
12: Però és que les tertúlies que vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes. Diguem-ho tot. I ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et dius res, per què li he de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència?

0: Fem camí cap a 6:15 del matí i estem escoltant una meravella de cançó per saber què passava tal dia com avui.
1: Doncs un 5 de juny del 2016, ara fa 10 anys, els quatre membres d'ABBA actuaven junts per primera vegada des del 1982. Ho feien en una gala privada per commemorar els 50 anys d'aquella primera trobada entre els dos fundadors d'ABBA a Estocolm. L'actuació va començar de manera molt i molt improvisada amb un dels seus grans èxits del 1980, com és aquest que sentim, Me and I.
0: Jo dic també que el tema d'ABBA és per donar-li de menjar part, perquè van tenir un merder aquests com a banda.
1: Sí.
0: Que van guanyar molts diners, però...
1: però
0: no passaven
1: bueno,
0: per la porta.
1: Ara. Però bueno, ja deu passar amb aquests grans grups.
0: Sí, però jo crec que ells encara no segueixen sense parlar-se.
1: No, clar.
0: El mal rotllo segueix.
1: Si
0: al cap el que hauria de fer és escoltar els matiners i sobretot escoltar la gent d'Estrocat. Vinga, va, volem saber també quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica com cada matí la Cristina Borreguero d'Estrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 5 de juny tenim la lluna transitant per Aquari i això ens pot ajudar a agafar una mica de distància emocional. A vegades va molt bé sortir del drama, mirar les coses des de fora i observar amb més objectivitat. Aquesta lluna afavoreix les idees noves, les solucions creatives i la capacitat de trencar patrons que ja no tenen sentit. Avui, si alguna cosa se't queda petita, potser no cal insistir-hi més. Potser toca mirar-ho d'una altra manera. Bon divendres!
0: Déu-n'hi-do, el missatge per acabar
1: està
0: la setmana,
1: bé,
0: eh?
1: Està bé, per ser divendres està molt bé.
0: Sí, calma, que acabem
1: calma
0: de començar el divendres.
1: Rebaixeu el drama.
0: Ara, molt bé, Lara, molt ben resumit, això.
1: Molt bé, encantats.
0: Vinga, va, que també volem saber qui bufarà espelmes avui, aquest divendres 5 de juny.
1: Vinga, som-hi amb alegria.
0: Oi, ella, què passa?
1: Epa, la lluna.
0: Escolta, però com t'està afectant la lluna?
1: Bueno, he deixat el drama de banda.
0: Molt bé, Lara,
1: sí, sí. Només
0: que sí.
1: Queda l'alegria. Avui fa anys, Ona Carbonell, que entre piscina i piscina arriba 30 anys. S'ha posat molt tou amb la seva música perquè avui fa 70 el saxofonista Kenny G. Segueix escrivint la seva vida just avui que en 70... No entenc res d'aquesta frase.
0: Que en fa 77?
1: Falta un fa.
0: Per favor.
1: Que en fa 77 l'escriptor Ken Follett.
0: Per favor,
1: no sé què estic llegint.
0: Però si t'ho has de llegir abans, com que no t'ho llegeixes abans.
1: M'he quedat allò el cervell com a... Bueno, fa 77 anys l'escriptor Ken Follett.
0: Molt bé.
1: I segueix fent voltes al sol i també sobre ell mateix en Bisbee. Bufa 47 espelmes al cantant David Bisbal. Amb un als cors que fa anys sempre és una bona notícia.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame el papel.
3: 93-201-7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Per cert, aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio us presentem un nou podcast que ja podeu trobar a la plataforma 3CAT. És un videopodcast, de fet, que es diu I ara què? No marxeu, que I ara què més enllà de l'esport. Us ho explicarem d'aquí uns moments als matiners. Abans per això, i abans no arribem a 6:15 del matí... La música de Quimi Portet i Manolo García, una d'aquelles cançons que ens serveix per dir-vos bon dia i també per engegar pràcticament el cap de setmana. Han tornat als escenaris, estan de retorn, fan sonar els seus grans èxits. Cançons com aquesta, amb la que us diem bon dia i benvinguts a Catalunya Ràdio. Com un burro amarrado en la puerta del baile, son ells, el último de la fila.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el rebuig dels docents al nou acord entre els sindicats i el govern. A partir de les 10 del matí parlarem amb Laura Pedro Albiol, primera guanyadora del Goya a millors efectes especials. A la tarda recuperarem pregons de festa major, els més divertits i alguns de fallits. El Catalunya Nit farà un programa especial sobre el Primavera Sound amb el retorn de Paula Jornet als escenaris i abordarà també el fenomen de The Cure amb fans i el grup d'homenatge Obscure. I aquest cap de setmana, al suplement, estarem molt pendents de l'arribada del Papa a l'Estat i en parlarem amb fans de Lleó XIV. També recordarem la figura d'Arcadi Oliveres amb dos dels seus fills i Mònica Terribas. Diumenge, a l'Eclipsi, ens visitarà Gerard Quintana.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Vinga, va, benvinguts, benvingudes. No esteu somiant. Hem arribat al divendres final de setmana. Ana Alfonso, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Ho hem estat comentant també al llarg d'aquesta última hora, perquè avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya.
3: Això després que els docents hagin rebutjat el preacord entre sindicats i govern a la consulta unitària. La participació a la votació, recordem-ho, va ser del 60%, i 2 de cada 3 mestres i professors van dir que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, ho deia la portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
3: El sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions, que seran la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa.
2: La CGT surt reforçada d'aquesta consulta.
3: No va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó, Laura Jané, secretària del sindicat.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
3: Qui sí que ha acceptat el preacord a la seva consulta interna és professors de secundària, com explica el secretari d'aquest sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat.
2: Avui mateix la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text.
3: Sí, perquè tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tiraran endavant. Professors de secundària ja ha confirmat que hi anirà aquesta roda de contactes. La USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en

0: pressupostària al conflicte a les aules.
1: El personal de les biblioteques públiques de Catalunya també fa vaga.
0: Comença avui i demà una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i dissabtes. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública per poder oferir un servei de qualitat.
1: Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluja que ha afectat diverses comarques.
0: La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 170 avisos, la majoria al Ripollès i al Vallès Oriental.
1: La pluja també ha afectat a la Patum de Berga i al Primavera Sound.
0: Sí, ha obligat a endarrerir un quart d'hora l'inici de la Patum completa i a fer pauses entre sal i sal. El Primavera Sound ha sortit més perjudicat, es van cancel·lar els principals concerts, no han actuat ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal. Avui, si tot va bé, The Cure actuarà a l'escenari principal i també serà el torn de Skrillex.
1: El rodatge de la pel·lícula Casa en cendres, la segona part de Casa en flames, arrencarà aquest hivern.
0: Ho ha anunciat la productora Sábado Time al Festival de Cinema i Sèries Lo que viene a Tenerife. El productor Toni Carrizosa ho explicava així.
2: Contaremos con los mismos compañeros que en la primera, esto sí que está confirmado. Volverá a estar Televisió de Catalunya, TV3, volverá a estar a 3 Media con nosotros y también Netflix. La idea es rodar este próximo invierno y poder estrenar en el invierno siguiente, pues o finales del 27 o principios del 28.
1: Gràcies, Ana Alfonso.
0: Fins ara. Fins ara.
1: 6:45, 4 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Doncs a la premsa...
1: A veure, qui comença? 1, 2, 3.
3: Sílvia, vinga.
4: A la premsa editada de Catalunya, unanimitat en el titular de portada sobre el conflicte educatiu, l'Ara destaca que els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. Titular molt similar al de La Vanguardia, que diu que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes. En canvi, el periódico es fixa en el fet que Educació aplicarà el preacord malgrat el no dels professors.
3: La Vanguardia també dedica la principal fotografia de portada a les protestes dels docents. Tots vestits, els veiem amb samarreta groga. A l'Ara, la principal imatge és per un Primavera Sound passat per aigua, en què es veu el parc del Fòrum ple de gent amb paraigües. Al periòdico la imatge és per la Sagrada Família, amb titular sobreimpressionat, en què es llegeix "Així és l'Espanya que rebrà Lleó XIV".
4: Pel que fa a la premsa de Madrid, El País obre edició destacant que hi ha 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia, i El Mundo titula que el Suprem va frenar el pla contra l'UCO de Mercedes González.
3: Quan a les fotografies, a El País és per al germà de Pedro Sánchez en el judici, amb un titular a sota que destaca que va dir que ell no tenia capacitat per influir en res.
4: I El Mundo, la imatge destacada és del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El rotatiu destaca que Marlaska ha negat les reunions de la directora de la Guàrdia Civil amb Leire Díez, però que la publicació del sumari ha obligat el govern a canviar de versió.
1: I a les pàgines d'opinió de la premsa, el conflicte educatiu i els casos de presumpta corrupció al voltant de Pedro Sánchez.
3: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al no dels docents a acceptar el preacord en què els sindicats van arribar amb el Departament d'Educació.
4: L'Ara es pregunta com reconduir el desacord educatiu.
3: I exposa que després d'un acord en termes quantitatius, en termes de diners i de mitjans, ara cal obrir un debat qualitatiu i parlar d'educació.
4: La Vanguardia destaca que la crisi de l'educació catalana s'agreuja.
3: El rotatiu de Godó demana que es torni immediatament al diàleg i alerta que no es descarta la vaga indefinida dels docents.
4: Canviant de tema, el periòdico lamenta que els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el Partit Socialista dibuixen un escenari greu i fa una crida a preservar les institucions.
3: Diu el periòdico que la gravetat dels fets requereix explicacions per part de les institucions afectades i també diu que el govern hi ha de contribuir en aquestes explicacions. A més, considera que s'han d'assumir responsabilitats polítiques.
4: El País també destaca que cal donar explicacions més detallades i convincents sobre el cas Leire Díez i diu que, sobretot, les ha de donar la directora de la Guàrdia Civil.
3: Subratlla que el sumari ha descobert un nivell de connexions de l'exmilitant del PSOE molt superior al que es coneixia.
4: Afegeix que només les respostes veraces i l'assumpció de responsabilitats poden tornar la credibilitat a les intencions de netejar avui en intradit.
3: Per la seva part, El Mundo es fixa en el cas judicial del germà de Pedro Sánchez i diu que la claveguera textualment està al costat textualment també del germaníssim.
4: I afegeix que el fet que David Sánchez hagi estat jutjat demostra que l'Estat funciona malgrat aquells que pretenen evitar-ho.
1: Repàs també la premsa digital. Qui va fer una celebració pujada de to?
4: Doncs l'equip juvenil d'un club de futbol de Bonrepòs i Mirambell, això és una petita localitat valenciana de 4.000 habitants, van pujar de categoria després de guanyar la Lliga i per celebrar-ho van organitzar un sopar al poliesportiu municipal. Fins aquí res destacable, però resulta que l'entrenador va contractar un stripper. La majoria de nois de l'equip tenen 18 anys, però també n'hi ha de 16 i 17. Com que aquest striptease va tenir lloc en dependències municipals, l'Ajuntament ha presentat una denúncia a la Fiscalia perquè

0: que havia autoritzat el sopar del club privat, però no un espectacle eròtic.
1: Mare meva.
2: Sí, sí.
1: Mare meva. Ai, què investiga la policia de Nova York?
2: Doncs investiga per què hi ha diversos vídeos en què homes surten de les clavegueres en ple carrer com si fossin les tortugues ninjas, no? Que també vivien sí, a les clavegueres tant, de Nova York. Doncs en aquests vídeos, que són captats per les càmeres de vigilància en diversos barris com Brooklyn o Queens, s'han viralitzat a les xarxes. I et preguntaràs, i què hi busquen sota terra aquests individus, no?
1: Què hi deu haver-hi?
2: Doncs la policia creu que miren aviam si hi troben objectes de valor. Això ho llegim a diversos mitjans digitals.
1: Aquí han enxampat infraganti.
0: Doncs un home mentre robava un patinet elèctric al centre d'Oviedo en plena llum del dia. En un vídeo que s'ha fet viral es veu com aquest home estira un parell de patinets que estan lligats a una tanca del carrer amb una cadena. I a cop d'estira i estira finalment aconsegueix trencar una de les cadenes i tan bon punt allibera el patinet se l'emporta carrer avall. De fons se sent com les persones que graven el vídeo estan avisant la policia que ja no va arribar temps d'evitar el robatori, ho explica el Nació.
1: I qui s'ha endut un bon ensurt?
2: Doncs els banyistes de la platja de Palma, a l'illa de Mallorca, on va aparèixer inesperadament una colobra de ferradura. És una serp completament inofensiva, però es mou molt ràpid i va anar passant entre les tovalloles dels banyistes de manera que s'anaven aixecant, s'anaven espantant i s'anaven apartant ràpidament al seu pas. Això ho explica el Nacional.
1: Passat una nit de pluges, ho hem comentat també a partir de les 5 del matí, només començar el programa, que avui...
2: Sí, a més, la Patum finalment s'ha pogut fer, oi? Però una mica més tard. També el primavera hem vist com ha plogut moltíssim. Veiem aquestes imatges als diaris de les fotografies, no?, d'aquesta imatge de gent amb paraigües.
1: Sí.
2: El primavera s'ha dit que ha afectat molt la pluja aquesta nit. Ara ja ha parat.
1: Ha parat una miqueta. Sí. Veurem si al llarg del matí, que és el que es preveu avui, milloren aquesta temperatura, aquesta pluja. De fet, les màximes avui no arribaran als 28
2: graus. De fet, ha baixat la temperatura, es nota.
1: Abrigueu-vos si heu de sortir de casa, per cert. Marta Viana, bon dia de nou.
3: Bon dia.
1: Amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. I per on comencem, Marta?
3: Doncs ara ho comentàveu precisament, a veure què passa avui amb la pluja, al Primavera Sound, perquè avui toca The Cure.

0: És un dels caps de cartells més esperats d'aquest primavera. També pel primavera d'aquesta nit hi passaran Skrillex, Pink Panthers o Malena.
1: A veure si la pluja, que no ha de ser així, no jugui una mala passada en aquesta nova edició del Primavera Sound, i no s'ha de sorprendre, no s'ha de suspendre cap concert com ahir, que no vam poder tocar, entre d'altres, Batguia. Més
0: pobre.
1: Coses per avui, Marta.
0: Mira, això t'agradarà, perquè són aquests concerts sorpresa que fan alguns dels artistes, i Nati Peluso hi torna a Barcelona.

0: anunciat concert sorpresa, sorpresa i no tan sorpresa, també us he de dir, perquè ja ha dit on serà, serà a la Casa Seat, serà avui divendres a 3:15 fins 4:05 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'havia de fer una reserva prèvia, evidentment, quan Nati Peluso va anunciar això, de seguida es van acabar. Això sí, si sou dels que creieu que teniu sort a la vida, doncs us podeu apuntar a la llista d'espera i a veure doncs, si acaba sonant la flauta. I et porto una altra novetat. Escolta això i a veure si et sona.
1: A veure. No hi ha plan B, haig d'arriscar. Sé el que em convé, no em puc traicionar.
2: I si no hi ha camí, jo l'hauré de forjar.
3: Home, a uns els tenim molt localitzats, que és la veu de Búhos.
0: I l'altre què?
3: A veure, a veure.

0: Què estem escoltant, Marta?
1: Doncs la cançó que es diu No hi ha pla B, la nova cançó en debut, com deies, amb col·laboració de Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que ha fet aquesta col·laboració. Per mi molt sorpresa, però molt xula. A mi m'agrada molt com sona, molt Buhos i molt L'Oreja de Van Gogh.
0: Mira, que m'han enviat per set una nota de veu la gent de Buhos. A veure si la podem escoltar.
1: A veure.
2: Bon dia, matiners. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons i les canta amb Buhos. Molt feliços perquè estem d'estrena amb una cançó la que hi canta la Leire Martínez, la que va ser vocalista durant molts anys de L'Oreja de Van Gogh. Ens encanta fer-la cantar en català i amb un tema que té un rerefons interessant, que ens parla del camí a la vida i de que si saps el que vols fer t'hi has de tirar de cap per poder ser feliç. Espero que us agradi tant com a nosaltres.
0: Doncs mira, quina meravella, el Guillem de Buhos amb aquesta nota de veu, que ahir vaig anar a dormir amb aquesta veu.
1: Fantàstica.
0: Mira, quin àudio que tinc. Gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Avui movem el dial quan falten 2 minuts per arribar a 6:15 del matí fins al maig del 1986, perquè en Pere Calders va ser guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i aquell mateix dia Catalunya Ràdio va emetre el programa Ciutadans de Catalunya amb Calders com a protagonista.
3: Us han dit somiar truites algunes vegades, sí, senyor Calders?
4: Sí. I m'ho he dit a mi mateix. Sí.
3: I com us ho preneu quan us ho diuen o quan us ho dieu?
4: Depèn de la idea que em faig de la truita. Sí, vull dir que de vegades això pot ser pejoratiu o pot no ser-ho, depèn d'aquesta mena de dimensió del somni en el qual vulguis penetrar. A mi no em molesta gens. I em llevo somiant truites i em vaig a dormir somiant truites. Això no és sempre bo. De vegades m'ha procurat ensopegades memorables, però...
0: I quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Normandia, al nord de França. Guillem Soler, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Fa exactament 82 anys faltaven pocs minuts perquè els primers vaixells del bàndol aliat desembarquessin a les platges de Normandia, un moviment que va capgirar el curs de la Segona Guerra Mundial i que va fer possible el món on vivim actualment. Més de 8 dècades després, l'anomenat Dia D és una data molt important a les costes normandes, on es fan cerimònies oficials, desfilades, recreacions històriques i homenatges als cementiris militars on descansen milers i milers de soldats caiguts.

0: A la resta dels països aliats també es fan commemoracions institucionals i es reten homenatges als pocs veterans que segueixen vius avui en dia en una jornada de record i de reconeixement. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de França, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: A partir de les 6 del matí acabem la setmana amb el matí de Catalunya Ràdio,
2: sí,
1: Maiol.
2: Perdó, Guillem Soler ha fet una cançó amb la Leire i alhora ha anat a Normandia.
1: No, el nostre Guillem Soler no és el Guillem Soler cantant de gust,
2: val,
1: que a més
2: val,
1: a més tenen un to de veu que no té res a veure.
2: Bueno, però a vegades amb la ràdio, escolta'm, el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 6, molt pendents de la vaga d'educació, recordem, avui hi ha vaga a tot Catalunya dels professors, després que ahir a USTEC, els professors afiliats a USTEC, ja ho diré bé, votessin que no a la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació. Avui hi ha nova jornada de vaga i avui tindrem tots els protagonistes al matí de Catalunya Ràdio, començant per la consellera Esther Niubó, la portaveu d'USTEC, també tindrem a les famílies, estarem a les escoles, per tant, molt atents a veure què pot passar a partir d'ara, perquè és la pregunta que es fa una mica a tothom. Després també farem una mica més de la visita del Papa, que demà ja arriba a Espanya. Després parlarem amb la primera guanyadora del Goya Efectes Especials a partir de les 10. Avui el dilema serà sobre si hem de deixar diners als amics o no.
1: Déu-n'hi-do aquest dilema, també t'ho dic.
2: Exactament. I la taula de recomanacions del cap de setmana, com sempre, abans del final de festa, amb el Gavaldà i el millor humor.
1: Doncs mira, res, d'aquí pràcticament 13 minuts engega aquesta nova edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Abans, per això, moment de posar-vos a prova i sobretot posar a prova també la vostra intuïció. He de dir que tinc una setmana fantàstica, la de Maiol. Juntament amb Sara Llobet.
2: Ah, Sara Llobet, que li hem donat un micròfon perquè parli ella mateixa, però diu
1: no,
2: que no, diu que
1: no,
2: diu
1: no
2: que
1: cal,
2: no vol.
1: No,
2: va, avui que són les eleccions
1: Sara,
2: del Madrid.
1: Escolta.
2: Dades sobre Florentino Pérez.
3: Ai.
1: Ai, ai, il patrino Florentino.
2: I en concret, quina és la seva fortuna estimada i quina posició ocupa entre els milionaris del món? Va, que en són dues. Fortuna estimada Florentino Pérez, ràpid.
1: Jo diria 1.000 milions.
2: 1.000 milions de què? D'euros o de dòlars?
1: D'euros.
2: D'euros, 1.000 milions d'euros.
1: Va.
3: 85.
2: 85 què, milions?
1: 85.000 o 85?
3: 85 milions.
2: 85 milions?
1: Només?
3: No, 1.200 milions.
2: 1.200, diu la nostra redactora d'Economia. Florentino
1: més,
2: Pérez
1: més.
2: Té una fortuna de 6.900 milions de dòlars, que al canvi serien 5.940 milions d'euros. I això el situa en el lloc número...
1: Què sé, del món?
2: Del món. De l'1 al 1.000, va.
1: No, doncs jo què sé, Maiol, no ho sé, no tinc ni idea.
3: 27. 84.
1: 40.
2: 568.
3: Moremela, que malament.
2: A Espanya, segons el càlcul del 2010, era el desè més ric, però jo crec que quan Forbes actualitzi la llista estarà al top 5 bastant probablement.
1: Déu-n'hi-do, per això la fortuna, eh?
2: Home, sí.
1: Tu vas allà a actualitzar targeta.
2: És que, de fet, ha tingut un gran creixement en l'últim any, que tu dius, a tu, Florentino Pérez, et sembla igual de fastigosament ric que l'any passat,
1: sí, sí.
2: Doncs ell
1: sí.
2: Ha augmentat bastant la seva fortuna l'últim any.
3: Que bé.
1: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: D'aquí uns moments, per ser al programa, no parlarem de diners, sinó d'esports, perquè ja podeu trobar la plataforma 3CAT. I ara què més enllà de l'esport? Us expliquem què és d'aquí uns moments.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
4: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
5: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
4: El divan, el valor de la conversa.
5: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
4: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Català, penya! Què passa?
10: Quina il·lusió!
6: Ara m'he engreixat una mica.
10: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
6: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
12: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
15: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
16: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
17: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
13: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
4: Els més matiners.
1: 9 minuts, arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. I alerta perquè, us estàvem dient fa uns minuts, ja teniu disponible a la plataforma 3CAT tots els capítols d'un nou videopodcast que es diu I ara què? Més enllà de l'esport.
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
4: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
20: I el moment de retirar-se va ser complicat?
4: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
21: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
4: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
16: Són 5 capítols en què l'exjugador d'handbol Viren Morros conversa amb esportistes retirats sobre els valors que l'esport ha deixat a les seves vides. El propi Viren ens ho explica.
23: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol, m'ajudaran els esportistes del futur.
16: Hi han passat esportistes coneguts per tots com Tiago Alcántara, Àlex Corretja, Laia Palau, Felipe Perrone o l'estrella de natació artística Andrea Fuentes, que comentava això sobre l'èxit esportiu.
18: És que l'èxit què és, no? O sigui, el medim amb medalles o el medim amb que quan arriba el moment de que ja he acabat estic orgullosa del meu camí i m'ho he passat bé. Per mi és aquest l'èxit. I quan aconsegueixes això, les medalles acaben venint. Sí.
16: Durant la conversa els acompanyen les preguntes de nens i nenes que comencen a practicar esport i que tenen l'oportunitat de rebre consell dels millors.
24: T'ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
18: És molt difícil aquesta pregunta.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
22: Quan eres petita jugaves sempre amb nois o amb noies?
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
1: Doncs ja ho heu sentit, almenys un petit tastet d'aquest nou vídeo podcast. I ara què? Més enllà de l'esport. Una nova estrena a la plataforma 3CAT que ja podeu escoltar, ja podeu veure, perquè els 5 capítols sencers els podeu trobar a la plataforma. 7 minuts, les 6 del matí. 9-3-2-0-7-4-7-4 per acabar la setmana. Deixeu-me que saludi aquest matí de divendres amb Pau. Pau, molt bon dia.
25: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de despert, Pau. Això vol dir que ja fa estona que estàs despert.
25: Sí.
1: A quina hora ens hem despertat, Pau?
25: Jo em llevo a les 3 del migdia.
1: A les 3 del... O sigui que ara pràcticament te'n vas a dormir ja.
25: Sí, aquí una estona. Ara quan acabi de treballar, ja me'n vaig a dormir.
1: Quin canvi d'horari més complicat, aquest. A veure, per què et lleves, Pau, a les 3 del migdia?
25: Perquè sóc forner i m'hi poso cap a les 8 de la tarda, més o menys.
1: Ah, val, és a dir, et lleves a les 3, és a dir, el teu dia comença a les 3 i la teva jornada laboral a partir de les 8, eh?
25: Ah, exacte.
16: Treballes tota la nit?
25: Sí. Treballo normalment de 8 a 7, però hi ha dies que a vegades vinc abans, perquè al final de portar un negoci et fa estar-hi i has de fer moltes hores.
16: Clar.
1: Pau, treballes sol o acompanyat?
25: No, acompanyat. Som 2 ara a la nit, però durant el matí també acaben sent més gent. Ara quan marxin la lleven les meves companyes i al final som colla.
1: Perquè estava pensant, dues persones treballant de nit us heu de portar bé, perquè si hi ha mal rotllo, sí, allà ha d'haver una tensió al forn de pa...
25: Ja fa uns quants anys que ens coneixem i al final tenim bona relació i bueno, ja, al final et coneixes i ja saps com portar-ho.
1: I escolta'm, Pau, com es diu el forn, per cert?
25: Es diu Fet de Farina.
1: Fet de Farina?
25: Sí, a l'Instagram o per internet. Estem aquí a Sant Fruitós de Bages i és un forn que portem la meva parella i jo.
1: Molt bé, perfecte. Sí. Doncs escolta'm, Pau, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que tinguis un molt bon cap de setmana.
25: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé.
25: Adéu.
1: Adéu. Adéu. De... No marxeu, que ara hem de parlar amb l'Eloi Cordomí.
16: Ai!
1: Ens ha d'explicar no només les pluges de...
16: Sí.
1: d'aquesta matinada, també d'ahir la tarda, sinó també a veure si ens explica alguna de les coses que ha passat a la muntanya. Mentrestant, la música de Bet i Gossos. Segur que recordeu aquesta col·laboració que porta per títol No és nou.

0: Betty i Gossos, en aquesta col·laboració que es diu No és nou. A veure, Eloi, aquesta cançó t'agrada o no t'agrada? Bon dia.
1: Sí, m'encanta. De fet, m'ha recordat, dic, això fa molt temps que ho vaig escoltar.
0: Quan eres jove.
1: Sí. Betty i Gossos, no?
0: Betty i Gossos, deu tenir ja... De tot fa molt, però... Uns quants anys,
1: No és nou la cançó.
0: Aquí ens movem entre novetats
1: però
0: i entre clàssics
1: molt
0: de la música.
1: Ens agrada molt.
0: Escolta'm, anem pel que anem. Digue'm. O no?
1: Sí, farem el que podem, eh? Però sí.
0: Sempre ben fet, Eloi, sempre ben fet.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I amb l'Eloi Cordomí abans d'arribar a les 6 del matí, doncs això, ens explica alguna anècdota que li ha passat a un home del temps que viu a la muntanya. Què t'ha passat, Eloi?
1: A veure, la història no va molt més enllà, eh? Però el que va ploure ahir aquí no està escrit.
0: És que és una,
1: borrada, eh? Però una animalada. És a dir, ahir vaig estar comentant, no, podran caure de 50, 100 litres, potser puntualment a algun lloc, doncs pam, puntualment va ser casa meva, 105 litres per metre quadrat.
0: Déu-n'hi-do.
1: A casa, una barbaritat. O sigui, raja aigua per tot arreu, on tenia l'hort, ara mateix, i, bueno, ara no, ara ja s'ha acabat, però ahir va passar un riu per sobre.
3: Ostres!
1: Després aniré a mirar a veure què ha passat. Les cabres estan molles, els gossos estan molls, les gallines estan molles.
0: I ara què vas, amb el secador, secant animal a animal?
1: No, ara espero que surti el sol i vaig a fer un reconeixement de que tots estiguin bé, no ho sé.
0: Ara també et dic una cosa, eh? Quina meravella aquests temporals quan ets a casa i els veus des de dins.
1: Sí. Ahir, en el fons, provocava una mica d'angoixa perquè rajava tanta aigua a tot arreu. Sí. És a dir, a qualsevol paret rajava un raig d'aigua. Llavors, angoixava una miqueta. Bé, pensa, això s'esllavissarà o caurà o fotrà mal.
0: Escolta, però a dins de casa també?
1: Sembla que està tot a lloc. No, dins a casa meva.
0: Ah, pensava dir que has de fer obres, Eloi, per favor. Digues.
3: Però clar, deu pensar en les cabres, saps?
1: A dins a casa no, però al mur que hi ha aquí al garatge, sí. Aquí rajava aigua, també. I les cabres, mira, ara n'hi ha una que em surt que està com apartada de les altres. Dic, hosti, que no s'hagi anat a allunyar. Les tinc geolocalitzades, n'hi ha una que em surt que està...
0: Ves-la buscar.
1: Que està lluny, no sé. Ui, què li passa?
3: Ai.
0: En tot cas, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noia.
3: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. Eloi, fes-m'ho rapidet, adeu, això, va.
1: No, a veure, cap de setmana, que no serà esplèndid, anirem passant cosetes, però molt millor. O sigui, surt el sol, puja la temperatura. Avui encara amb algun ruixadet, aquest matí entre la costa de Tarragona i de Barcelona. Alguns núvols també al nord-est del país. Demà dissabte també algun ruixadet a l'interior de Girona, nord de Barcelona. Alguns núvols també cap al sud. I diumenge, ja més sol, però al matí també passaran alguns núvols, així que una miqueta de tot.
0: Bon cap de setmana, Eloi, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana, matiners.
4: Les 6 en punt. Comença... Els experts! Tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap!

0: Els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: La Patum té més de 600 anys d'història, així que tot seguit us hem confeccionat un top 5 de festes tradicionals de nova creació.
1: Top 5.
2: En el número 5, la Setmana Medieval de Montblanc. Data de l'any 1981 i està basada en la llegenda de Sant Jordi que es va representant durant la setmana de la festivitat com a acte principal. També cal destacar la Dracum Nocte, que explica la història de la metamorfosi del drac dels quatre elements amb la participació de bruixes i diables i l'entrega de la rosa. En el número 4, l'Aquelarre.
0: És la primera amb etimologia basca, no?, del nostre país.
2: Una mica. Nascuda l'any 78, és una de les festes més grans de les comarques de Ponent, fet amb l'objectiu de recuperar el misteriós carreró de les bruixes de la capital de la Segarra i reivindicar la festa per la festa.
0: Ja, sí. Ja existia aquest origen de bruixes.
3: No. Jo crec que el que van fer és que tenien ganes d'inventar-se una festa i estaven tips que hi hagués festes molt xules arreu del país i a casa seva, no? I van dir, a veure, què podríem fer? I
2: sí que tenim un carreró de les bruixes. Traiem-li suc.
3: Però no era recuperar res, però superbé. És a dir, que el jovent del poble s'inventin a festes, el millor que hi ha, un país viu.
0: Al capdavall, no és com allò que Halloween en origen ve d'Europa. Doncs aquí, en origen, també es parlava basc, el nord-est de Catalunya, ja torna la Quelarre.
3: Sí, però no té res de nord-est, Cervera, però endavant. Sí,
0: bueno, nord. Respecte a mi.
3: Oest.
2: Sí, com sigui, quan arriben els darrers dies d'agost, Cervera s'omple de correfocs, espectacles, màgia i esoterisme amb els seus protagonistes, les bruixes i el mascle cabró, que ja sabeu com acaba.
0: És la gran ruixada, és aquí?
2: La gran escorreguda final.
0: Això.
2: I en el número 3, mira, seguim per això, el Pollasso de Torelló.
0: Ai, que potser m'estava confonent de polla, jo.
2: No. N'hi ha dues, la de Cervera i la de Torelló. Ja veiem que els ritus sexuals en aquest país ens agraden perquè de forma similar a Torelló, a Osona, des de l'any 97 s'hi celebra la Festa del Pollasso, una gran celebració que té lloc cada vespre nit de Dijous Gras, amb botifarrada popular, beuratge màgic inclosos. És una festa teatralitzada que ret homenatge als principals carnestoltes del país, està plena de sàtira i el característic humor osonenc. En el número 2, els blancs contra els blaus de Granollers. Ja sentiu aquesta sintonia, és la de l'espai Els Catalans Fan Coses de la Grau i és la del Corre Aigua, d'aquesta festa. La dels blancs i blaus de la capital vallesana és una festa establerta l'any 83. Se centra en la rivalitat festiva entre la colla dels blancs i la colla dels blaus i van competint per veure quina organitza les millors activitats, anima més la festa i aconsegueix guanyar més actes de la competició.
3: A mi sempre em sembla que és una mica del Mercadona aquesta festa perquè com que no tenen una línia que els divideixi entre blancs i blaus i tu pots com triar el que vols, sempre em sembla una mica fake.
2: Sí, però separar famílies, Hi ha famílies que tenen blancs i blaus,
3: Però, a veure, el xoc que puguis triar és fatal. Al meu poble hi ha una riera al mig i uns són blaus i altres són blancs. I tu, on has nascut, és el color que et dona. Vull dir que això de que puguis dir no perquè el meu amic està allà, no, tio. O sigui, tu t'identifiques amb una zona
0: però
3: geogràfica.
0: Aquesta línia és geogràfica. Però
3: clar, és una riera.
0: Però a Granollers...
3: A Granollers no, tu tries per entitats
0: però
3: on
0: no ve
3: vols.
0: No ve de família.
3: També pot venir de família, però recentment, perquè això és una cosa dels anys 80.
0: Exacte.
3: Vull dir que tampoc de família no gaire, saps?
0: O sigui, el teu poble fa bé.
2: I en el número 1, el No n'hi ha prou de Mataró. Nascut a l'any 2007, el No n'hi ha prou és la manera que tenen els mataronins i mataronines de dir que no volen que s'acabi la festa major de les Santes. Quan arriba la darrera matinada, els darrers instants de la festa i amb la música de la principal de la nit, es van barrejant tots els elements de la festa mentre van sonant bases electròniques, ritmes d'arrel, amb les diablesses, la mumerota, el drac, l'àliga i la família Robafaves, els gegants de Mataró. Per tant, és una d'aquelles festes també que s'han de viure.
3: Mira, has dit No n'hi ha prou i se'm posa la pell de gallina recordant quan hi vaig ser. Trobo que va ser de les coses més apoteòsiques que he viscut a nivell de festes populars. Party.

0: Els experts ICAT.
1: És l'hora del compte. Laia, compte enrere al Mundial, que comença el dijous de la setmana que ve. Per tant, últims dies abans que arribi la cita mundialística. La setmana que ve estarem dient, farem la porra experta i estarem dient a les 9 del vespre juga l'apassionant Mèxic-Sud-Àfrica en el partit inaugural.
2: Quins nervis.
1: I els més fifes es quedaran desperts. O tu, Sergi, que a les 4 del matí ja estàs despert.
2: Jo no penso veure quasi res aquest Mundial.
1: Bueno, però mentre, mira, vinguis a la ràdio, Corea del Sud, Txèquia.
2: Eh? Aquest sí que el veuré.
1: Laia, és tu que has tret el tema?
0: Per
1: tant, no em diguis ja són dos. Has tret el tema, què vols dir?
0: Doncs ara us ho explico. Ja sabeu que jo no sóc gaire mundialera, però, de fet, no sóc dels llocs on no pugui participar a Catalunya i als altres països sí, cosa que em sembla una discriminació com una casa. Però dit això, si sou dels que voleu seguir el Mundial, ho heu de fer en català i des d'una perspectiva no espanyola, que és una cosa que trobo que a vegades costa. Per això potser no mirem el Mundial, sí, però... perquè hi ha aquesta mena d'identificació natural que no entenc per què amb Espanya
2: Catalunya
0: o amb França.
2: Catalunya Ràdio no ofereix, en teoria, els partits, oi?
0: No ho sé, ni m'interessa. El fet és que...
1: ahir vaig posar una enquesta al grup de WhatsApp dels experts i, bueno, hi ha molts oients que deien que sí que van amb Espanya.
0: Deixeu-me parlar una mica. Sí, sí. Val, us volia parlar d'una guia del Mundial que és d'Oriol Corral, que la publica Boot Room, que sabeu que és la productora d'Enricard Torquemada que fa la TDT. Mm-hmm. Doncs ells han fet, i això és el que és interessant d'avui, és una guia del Mundial des d'una perspectiva catalanocentrada, que és una cosa que m'ha interessat moltíssim. I teniu, per exemple, una pestanya exclusiva per saber on són els jugadors catalans. Això m'ha fet decidir per una selecció en concret. Jo sabeu que l'únic que vull és que perdi Espanya, però una selecció compta amb dos catalans i no és Espanya, i és la selecció del Marroc. I per tant, doncs, tinc molt interès en veure com els va tant a l'Ismael Saibari com a Nayub Amaimouni, que són jugadors que juguen l'un al PSG, no, perdoneu, al PSV, al PSV Eindhoven, i l'altre a l'Eintracht.
1: Això són... t'adueixo, Sergi, per si ho dic bé, que si no et criden... bueno, que potser no els han cridat la roja, i com que tenen també...
0: o potser no volen jugar amb la roja.
1: Exacte. I com que tenen també passaport marroquí...
2: El jugador ho pot escollir per en quina selecció.
0: Si té doble nacionalitat, eh? Ha de ser aquesta condició.
2: Lamine Yamal, per exemple, hagués pogut escollir si jugar per Espanya o jugar pel Marroc.
0: Malauradament, en Cobercí no ho hauria pogut escollir, perquè no té cap antecedent al Marroc, que sapiguem, no? Ni a cap altre país. Però si tu tens un antecedent i pots reclamar la nacionalitat, doncs pots jugar amb la selecció que escollis de les teves nacionalitats possibles. I per tant, només per això, per aquesta pestanya que es diu Catalans, d'aquesta guia del Mundial d'Oriol Corral, ja val la pena. Però, a més, si sou uns fifes, com diuen Roger, i us interessa tot el que té a veure amb el Mundial i amb el futbol, podeu anar entrant a les diferents pestanyetes de cada jugador, on hi trobareu detalls com des de quan juga el club que juga, quants gols ha marcat amb la selecció, quants gols ha marcat amb el seu club, per quin preu el van vendre, d'on surt aquest jugador, els equips precedents, per exemple, dels catalans que juguen amb Espanya, que ja us dic ara que són 9, doncs, per exemple, si tu mires en Marc Pubill, et diu que el van fitxar per 16 milions d'euros, té una superfitxa aquí...
2: Que juga a l'Atlètic de Madrid, que no ho has dit.
0: No ho he dit perquè no m'has donat temps, però...
2: No, és que és un dels únics que no juga al Barça. Aquest dia en Cucurella crec que són els que no juguen.
0: També pots saber, doncs, des de l'alçada a, doncs, quantes vegades ha estat titular amb el seu club a la Lliga. De veritat, moltíssimes dades.
1: Incloent-hi l'alçada, això s'havia de
0: destacar. Sí, l'alçada, tot, l'edat, no cal dir-ho. Amb unes petites sigles pots veure, doncs, de quina posició juga. De veritat, és una bona guia. És a dir, si tots els països ho tenen, els que tenen selecció, no en tenim, però tenim una guia en català per seguir tot el Mundial amb tots els calendaris, no cal dir-ho, llavors hi haurà tots els rànquings. Si heu de seguir el Mundial, feu-ho des d'aquesta guia del Mundial d'Oriol Corral, que això és de Boot Room, que és, us ho recordo, la productora de la TDT. Ja som.

0: anem a la gent que sí que porta quadrant casals a colònies i a esplais estiuencs, que és el tema que avui ens obre la Laura.
1: També les escolars, que ara estem en plena temporada de colònies escolars. I avui no vinc a fer la meva clàssica defensa, que en realitat la faig cada any, de per què heu de portar els vostres fills i filles al lleure educatiu, ja sigui en campaments del cau de l'esplai a l'estiu, a unes colònies d'aquestes llargues, o a les colònies de l'escola, organitzades per l'AMPA o per la pròpia escola normalment. Ja ho faré un altre dia. Simplement avui vinc a aprofitar aquest rebufo de la vaga educativa que tenim per parlar de les condicions laborals dels monitors de colònia. Que és una cosa que crec que pot interessar a tothom, més enllà dels pares i dels mestres de les escoles, perquè al final és un sector que, al ser format per treballadors molt joves, vull dir, clar, la gràcia una mica dels monitors de lleure, tot i que n'hi ha de grans,
2: és que siguin joves.
1: Sí. És que normalment són gent que està estudiant, que li va molt bé aquesta feina per poder compaginar doncs, amb la universitat, amb el cicle formatiu que estigui fent, el que sigui.
2: Que poden connectar també millor amb els nanos, no?
1: Exacte, hi ha un tema de proximitat d'edat molt xulo, no? També canviar de referents, que no sempre siguin els teus mestres o els teus pares, sinó també un model doncs, més jove, més, que et pugui entendre els teus problemes, que pugui portar-te com per un altre tipus de dinàmica. Però, clar, al ser gent tan jove, normalment passa que no acaben de ser conscients de quines condicions laborals haurien d'acceptar com a mínims ni quina seguretat tenen jurídica davant de que quan se'ls vulnerin els seus drets, què han de fer, no? Llavors, passa sovint que se n'aprofiten molt les empreses de lleure d'això, sobretot les grans. Jo ara, bueno, vull aprofitar per dir que el que vaig explicar no m'ha passat a mi en cap cas, que sempre he treballat en una casa de colònies familiar que està a Pontons al Penedès, que el diable que és fantàstica, meravellosa i que la família que la porta ho fa tot bé, vale? Vull dir, no estic parlant de mi. Però sí que és veritat que tinc molta gent al meu entorn i conec de casos d'empreses de lleure, sobretot d'aquestes macros que tenen diverses cases per tot el territori i que gestionen el personal una mica com un ramat d'ovelles, perquè al final doncs, són moltíssims monitors, van canviant cada any, els formen en massa, no? Allò de dir, doncs, una jornada formativa de 100 monitors i has d'estar allà durant 3 dies, de manera no remunerada normalment, aprenent com funcionen totes les activitats abans de poder-se treballar doncs, en aquestes colònies, ja sigui d'estiu o escolars, no? I, de fet, dins d'aquesta vaga educativa, la setmana passada, quan encara estaven amb tot el pollastre dels mestres del Departament d'Educació i tal, simultàniament es va fer una protesta entrant a la seu de Fundesplai, que és una d'aquestes empreses on gent que hi treballa, monitors i monitores, van reclamar doncs, que tenien uns sous molt baixos, que hi ha molta precarietat laboral, aquests contractes inestables, que tens unes hores garantides mínimes, però que després et poden dir ah, no, ara de cop, la setmana que ve has de venir tota la setmana. O de cop, no, mira, ara només tenim aquestes colònies de 3 dies per tot el mes, que dius, aviam, jo necessito una garantia per agafar aquesta feina de que això em pot donar un sou mínim per començar i de que em pugui organitzar la vida, hermano, que tinc altres coses a fer, saps? Que han estat pendent de si em donaràs les colònies o no me les donaràs, cosa que és bastant irresponsable per part de les empreses de lleure, sobretot en la temporada de colònies escolars, que ells saben perfectament
3: clar,
1: quines colònies contractades
3: temps,
1: tenen, és que no tenen excusa.
2: Bé, ara veurem què passa amb tot el tema de les colònies de cara a l'any que ve, perquè estan perillant moltes d'elles.
1: Bueno, pot ser una de les accions...
2: Depèn del que s'acabi votant, sí, aquesta setmana, no?
1: Sí, del preacord. Pot ser una de les accions reivindicatives que puguin portar a terme els mestres si no estan contents amb el que ens ofereix el departament.
3: Sí, anava a dir, no només depèn de si voten sí o no, sinó que el departament ofereixi condicions dignes i, per tant, tothom podrà anar a colònies. Vull dir que també posem la pilota sobre qui l'ha de tenir.
1: I ara parlem també de les condicions dels mestres per anar a colònies, però deixem acabar primer amb els monitors i monitores, perquè sí. És això, moltes hores extra no pagades o mal pagades, perquè, clar, et diuen que treballes 37 hores i mitja a la setmana, però després... tu estàs en aquella casa segrestat, diguem-ne. O sigui,
3: clar, això
1: estàs...
3: ha de tenir un plus, això no pot ser... Tu no pots tornar a casa.
1: Exacte, estàs allotjat allà, no passa res
2: hauria
1: perquè
2: de ser,
1: descanses.
2: Hauria... A les 8 de la tarda, bueno, aquí us quedeu, nois.
3: Això es veu molt al Jo Mai Mai, a la sèrie d'Altrescat. Vull dir que
1: sí.
3: Et poses una mica la pell d'un monitor de colònies. No sé si és realista, jo no he fet mai de monitora de colònies 24 hores, però no sé si és realista, tu que sí que
1: jo
3: ho has
1: no,
3: fet.
1: No he vist la tercera temporada i no sé si hi ha alguna trama que parli d'això, però sí que...
3: No, les
1: que...
3: primeres també es veu una mica, no?
1: Sí.
3: Com viuen allà...
1: Clar, ells sí que són monitors de 24 hores, és a dir, són els únics responsables dels infants, però quan hi vas amb els mestres sí que hi ha aquesta cosa de dir, tu ets el monitor, tu tens els teus horaris d'activitats i, per exemple, a les 8 el que deia en Sergi, no? Tu acabes l'activitat i te'n vas a sopar i a descansar i a fer el que tu hagis de fer, fins i tot ens havíem posat a estudiar, no? Perquè també havíem de fer el treball a final de grau i era com, bueno, anem a aprofitar aquestes horetes que estem aquí. I després també hi ha com aquesta mena de vegades precarietat dels equipaments, de la infraestructura, de dir, tio, estàs fent activitats amb coses que estan molt mal mantingudes, que un dia tindrem un disgust, o estàs dormint tu, monitor, que treballador, que estàs contractat per aquesta empresa en una llitera del 1993, dies.
3: Total, amb lavabos compartits, imagina't. O sigui, viure el teu dia a dia en lavabo compartit. Una cosa és anar de vacances o tal, però viure-hi durant mig temps...
1: Totalment, i menjant cada 3 dies el mateix, perquè a més el menú de les colònies es va repetint perquè van canviant els nens, però tu no estàs canviant. No, i tu cada setmana menges arròs amb tomàquet 3 vegades.
2: Això molt bo no pot ser, no?
1: No, bo per la salut segur que no és, ja t'ho dic ara. Ja et dic, hi ha coses que ho fan bé.
3: Precarietat.
2: Llibrets a la base de l'alimentació.
1: Totalment, macarrons amb tomàquet, gràcies. Gelat d'aquell que...
3: La terrina.
1: En fi. Vull dir que, clar, els monitors d'una banda, a vegades, no sempre, aquestes macroempreses els tracten d'aquesta manera i crec que ens hem de fixar a l'hora de contractar aquestes colònies, perquè moltes vegades depèn de les AFAs i potser van de cul, potser no s'ho miren gaire... Jo crec que està bé que feu una mica de treball de recerca abans d'agafar unes colònies o unes altres.
3: Bé, i que a vegades aquestes empreses pensen com que són criatures, total, no? I que els hi posin menjar de merda o racions curtes, total, estan 3 dies aquí. I en canvi, vull dir que si fos un adult s'hi mirarien més, trobo, saps?
1: Clar, totalment, que després els mestres poden fer una valoració de
3: sí,
1: com
3: però a vegades una cosa, en els mestres els donen unes quantitats
1: totalment.
3: I uns premiets...
2: Però què vols que s'hi mirin si els tenen engarjolats en aules a 35 graus i els hi és igual, absolutament. No fiquen ni aire condicionat.
1: No, aviam, aquí he de dir, no els mestres, perquè no és veritat, però sí que és veritat que hi ha alguns mestres que també les colònies, ja que hi van, que ja et dic que fan un esforç molt gran per anar-hi, doncs se les prenen una mica de vacances a campo i playa, que dius, a veure, companys, que estem aquí, nosaltres vetllant pels vostres infants, fent les activitats al màxim de bé que podem i tal, no veniu a les activitats, perquè a vegades no venen, i després ens les valoreu malament, aneu a la merda, cabrons, que no les heu vist com les fèiem les activitats.
3: Clar.
1: Això a vegades passa, no sempre.
2: Remenguem-nos una mica.
1: Però, a favor dels mestres i en defensa seva, també és el que deia la Laia abans, no? O sigui, una de les reclamacions que s'ha fet durant totes aquestes negociacions de les vagues educatives és que es paguin les colònies, que és una vergonya, que tu te n'hagis d'anar gratis a acompanyar 30 nens a tota la teva responsabilitat durant 3 dies.
3: Dels quals 10 són uns arguments, potser, perquè a casa seva foten el que els dona la gana.
1: Sí, d'una banda ja, que et paguin 50 euros per pernoctació és... bueno, és que sembla un acudit, és que és com, mira, és que ni pagueu-me'ls, perquè és que jo per 50... Sí, és que sembla que estigui aquí demanant almoina per fer-me responsable d'uns nens durant 24 hores al dia, encara que tinguin uns monitors de la casa de colònies, tu estàs allà com a referent principal.
2: És un pollastre, home, i tant.
3: Totalment, pot passar moltes coses.
1: I després, una altra cosa que deia interessant un mestre en un d'aquests vídeos de reivindicatius de la setmana passada, és que es veu que hi ha molt poca seguretat jurídica, que potser en casa de les colònies no és tan així, perquè les cases de colònies també tenen la seva pròpia assegurança de responsabilitat civil i en principi si passa alguna cosa, doncs hi ha un responsable, però més en el cas de viatges de final de curs, no? De dir, jo estic a l'estranger amb aquest adolescent totalment problemàtic que ja no el volia ni emportar i me l'he hagut d'emportar, si em dona problemes, què faig? El deixo al consulat? I que se l'emportin a casa seva. Clar, vull dir, tu estàs allà totalment desemparat.
3: I quantes vegades s'han donat casos que la criatura, la lia perdíssima, truques a les famílies i no l'agafen. Diu, no, és que no em va bé venir-lo a buscar. Escolta, l'acaba de liar que no saps tu que li heu obert cap a un altre.
1: I jo estic aquí, fora de casa meva, fora del meu horari laboral, fent-me responsable d'això.
3: I tu gestiones allò i la família mira cap a Suècia, m'entens? És que...
1: No, i això, i que si hi hagués un disgust pel que sigui, que tu com a mestre et puguis tenir una seguretat de dir, no, és que jo els hi vaig a judici pel que passi, pel que pugui passar, estic protegit, no? Doncs es veu que no hi ha tampoc suficient seguretat jurídica com per poder garantir això, i és una cosa que també reclama el departament, en plan, bueno, què, voleu que fem colònies i viatges, doncs com a mínim assegureu-nos això. En fi, nois, aquests dies que segurament teniu la canalla gaudint de les colònies, que per sobre de tot és una experiència vital molt recomanable, doncs mireu que les empreses de lleure que us la gestionen, tant per part de l'escola com si feu colònies d'estiu, sigui gent que tracta bé els treballadors, que hi ha una cura del seu horari, del seu espai, de la seva alimentació, i això, que llavors sí que serà una experiència top per tothom.
4: Els experts, ICAT.
5: He trobat un trosset de cel.

0: en esta tesitura, simple y llanamente, en alguna entrevista que me han hecho, he leído, por hacer caridad. No, no es caridad, no es caridad, no es caridad, es simplemente hacer mi trabajo por el que me pagan y por el que todos vosotros pagáis vuestros impuestos.
1: És en Juan Carlos Nieto, ell és treballador de fa dècades a l'oficina del CEPE, l'oficina de l'atur, una oficina a Mèrida, que, Laia, l'han multat per ajudar en accés a les persones emigrants que venien a regularitzar la seva situació en aquesta regularització
2: extraordinària. No només migrants, sí, sinó senzillament per atendre la gent que acudia a la seva oficina. Si ahir parlàvem d'aquest problema, justament en concret, del d'aconseguir cita en tot aquest procés de regularització extraordinària, doncs avui ens fem ressò d'aquest cas, el d'algú, en Juan Carlos Nieto, que de manera absolutament antisistema es veu, es dedicava a fer el que hauria de fer qualsevol treballador públic, ser al costat de la ciutadania per donar-li suport quan ho necessita.
3: Però com s'ajuda en accés?
1: No tenien cita, no?
2: Exacte.
1: I igualment ell els hi feia el tràmit.
2: Se li ha obert un expedient per atendre ciutadans sense cita prèvia. És a dir, ell, encara que no tinguessin cita, quan ells tenien un problema i anaven i ell tenia doncs el temps per fer-ho, doncs els ajudava. I, de fet, tal és la indignació del personal, no només dels seus companys, sinó del personal a qui ella tenia, que un centenar de persones van concentrar ahir davant la seva oficina per mostrar-li el seu suport. És que, clar, ell, com sentíeu, insistia que la seva actuació no era un gest de solidaritat, sinó que ell complia
1: caritat,
2: amb les seves...
1: Diu, no és caritat.
2: Clar, diu, ell complia amb les seves obligacions de treballador públic, no? Intentava, doncs això, donar un servei com a treballador públic, que és el que se li havia encomanat. No entén com se li ha obert un expedient, perquè a vegades hi ha coses, doncs, que veus que no són correctes i tu doncs has d'aplicar l'objectiu final, no? Que és el d'ajudar la ciutadania.
1: No sé si s'obren molts expedients de funcionaris en general, però aquest sí que se li ha obert.
2: Aquest sí que se li ha obert, clarament, i de fet ell està molt indignat, diu que és una vergonya que es vegi en aquesta situació per fer la seva feina i no l'entén de cap manera.
3: De tots els expedients oberts de funcionaris, que el que li obrin sigui per ajudar en accés,
2: total,
3: és com el colmo dels colmos.
2: No? Bueno, està deixant en ridícul els caps de l'administració, no? És a dir, s'hauria d'haver empleat de l'any, trobo.
3: Home, i tant, absolutament.
2: Si més no, jo us he volgut portar això, que m'agrada molt que s'estigui fent viral, perquè al final el que s'ha d'intentar és que això es repliqui el màxim possible. Jo no vull dir que la gent hagi de treballar fora d'hora, sinó simplement quan hi ha una normativa que et dificulta fer la teva feina com l'has de poder fer, doncs te l'has de poder saltar i ja està, perquè l'objectiu d'un treballador públic és ajudar la gent.
3: És fer la seva feina.
2: Estarem al cas.
1: Esperem que li vagi bé a Juan Carlos Nieto, aquest treballador públic de la ciutat de Mèrida.

0: explico una mica, ja que ningú més ho farà. De què va la Patum? Perquè és veritat que tothom sap que a Berga s'hi celebra aquesta festa històrica de, bueno, patrimoni material de la humanitat i tota la mandanga, però al cap només ens ve, doncs, aquest soroll de foc i de percussió i de banda i molta gent, aglomeració de gent a la plaça Sant Pere, que és una plaça petitíssima, que si aneu qualsevol altre dia de l'any...
1: Sí, te'n fas creus, dius, no pot ser que sigui aquí no és.
0: No pot ser, o sigui... No hi cap tanta gent, és impossible. L'altre dia vaig estar jo fent castells i pensava, és que clar, és que poc ens passa dels disgustos que ens podrien passar per intentar-nos encabir tanta gent en aquesta plaça. I una manera d'explicar la Patum que m'agrada molt és que és una mena de conte, vale? Vull dir, vosaltres heu de tenir present que sí que és com un seguici, no? Un conjunt de balls, que a més són balls que s'han anat incorporant al llarg de la història en moments diferents i que simbolitzen coses diferents, però ho heu d'entendre com una mena de narració que al final clàssica, doncs, com la Bíblia o com l'Odissea o com qualsevol altra història popular de la cultura mediterrània, que sempre és la lluita entre el bé i el mal, no? Uh-huh. Llavors, hi ha com aquesta mena d'actes, diguem-ne, en què es pot explicar com a la ciutat de Berga van succeint aquests esdeveniments que fan que hi hagi aquesta pugna. Primer, hi ha la convocatòria del poble amb aquest so de Patum del Tabal, que al final és el que dona el nom a la festa, i la gent corre, no? Doncs a veure què passa darrere d'aquest tabal. Llavors hi ha un conjunt de personatges històrics antics que simbolitzen guerres antigues, per exemple els turcs i els cavallets, que són directament els cristians i els musulmans. També hi ha els gegants, que sempre a tot arreu, no només a Berga, simbolitzen personatges històrics, memòria del passat, gent que ha guanyat batalles, gent que ha sigut important per la regió pel motiu que sigui. I llavors hi ha els nans vells de Berga, que és una mena de sàtira dels poderosos també, no? D'aquests terratinents del poble, de qui volíem riure'ns en una mica. Llavors hi ha com un primer acte de guerres pel poder i per l'ordre. Llavors, el poder entra en escena amb l'àguila. L'àliga, perdó. Àguila i àliga a mi són dues paraules que no...
1: Diria que estan les dues acceptades, diria.
0: Sí, però el nom del ball és l'àliga.
1: Ah, sí, sí.
0: I és com el moment més solemne, no?, de la festa, que simbolitza l'autoritat, porta l'escut de la ciutat, això a tots els pobles que tenen l'àliga, no només a Berga, sinó tots els balls de l'àliga que existeixen simbolitzen aquest poder de l'ordre administratiu que han d'anar allà i posar seny, no?, poder legítim que ordena el món humà a través de, a vegades, la democràcia, a vegades no. Ara, afortunadament, podem dir que hi ha força democràcia. I després és quan ja entra el caos, tot es descontrola amb les masses i els dimonis, que són una mica la lluita entre el bé i el mal, amb Sant Miquel i els àngels. Em fa molta gràcia el ball de masses, que jo no m'hi havia fixat mai, m'hi vaig fixar el diumenge passat amb els quatre fuets, que quan peta la massa, el mal, diguem-ne, el dimoni cau a terra i els àngels el van a punxar amb una llança i es queda allà estès a terra. Bueno, wow. Em fa molta gràcia aquesta representació. Després, les guites, que representen una mica la cosa salvatjada, el caos de la natura, el caos natural.
2: I es mouen així una mica de forma caòtica per la plaça.
0: Totalment. És una mica la mateixa història que el Carnestoltes, si ho penses, no? Com una mica el seny i la rauxa, sí. Tal, no sé què. Passa que és veritat que el carnaval normalment s'acaba amb el seny, i jo et diria que a Berga la Patum s'acaba amb la rauxa, perquè després ja al final venen els plens, que és com el caos absolut, l'infern, el foc, els dimonis ballant, desapareixen les normes, la plaça es torna literalment un infern i el poble està dins del caos, no fora, mirant-se, no sé, com els déus es barallen entre ells, no? Sinó que tothom està dins del mateix embrió. I llavors al final, doncs, és el poble unit amb els tirabols, amb tots

0: les figures ballant juntes i es, és una reivindicació del caos, no? Al final, de dir, ha guanyat el caos per sobre de l'ordre que al principi de la Patum sortia, doncs, amb aquests gegants, l'Àliga i tal. Em sembla molt guai com en conte i crec que és bastant interessant saber una mica d'on surt cada ball, perquè és això, s'han anat incorporant a través de la història, no s'han incorporat tots de cop, i és divertit saber què estan simbolitzant en cada ocasió, no? Doncs en aquesta lluita entre cristians i musulmans dels turcs i cavallets, doncs saber què és l'imaginari de la Reconquesta, que hi ha com aquesta història moralitzada que el cristianisme triomfa sobre l'altre bàndol. Ja us dic, lo de les masses i Sant Miquel em fa molta gràcia, tot el tema de com els àngels maten els dimonis, literalment, o sigui que es queden allà estesos a terra.
1: Tu tens alguna conversa preferida o no?
0: És que m'agrada molt les guites, però el moment aquest de l'Àliga em sembla espectacular.
1: És molt bèstia, o sigui, és que el moment en què hi ha aquest silenci sepulcral.
2: Tot el rato.
1: I després acaba amb el tan tatara tatara tatan, que a més va donant voltes l'Àliga i tothom s'ajup perquè ningú quedi escapçat, perquè aquella cua és molt llarga. És realment molt bèstia, molt xulo.
0: M'agradaria fer una mica de reportatge, si vaig diumenge, de, sobretot això, com quin és el ball de la Patum, els personatges que més et representen a tu com a persona, no? Perquè al
1: que
0: final,
1: xulo, va.
0: Jo crec que els patumaires i els bergadans, sobretot, estaran bastant divertits amb aquesta resposta.
3: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Parlem ara de deixalles, Laia, perquè sembla que arriben a qualsevol punt del planeta.
1: Sí, el món de l'alpinisme no se salva, de degenerats i persones que no tenen cap respecte pel nostre planeta, i encara menys quan s'ha massificat. I un exemple és el cim de l'Everest, i això s'ha fet viral ara amb un vídeo d'una alpinista russa, Angelina Angelova, que ha compartit a xarxes un vídeo en què denuncia l'enorme quantitat de brossa acumulada al campament número 4 de l'Everest a 7.900 metres d'alçada. El vídeo s'ha fet viral ràpidament i els comentaris del post s'han omplert d'usuaris criticant la situació. No és casualitat que això sigui així quan diferents personalitats fa temps que denuncien que l'accés a l'Everest s'ha convertit en una excusa per fer diners a qualsevol preu. Un d'ells és l'Òscar Cadiach, alpinista català, que explica a tothom que el vulgui escoltar que el que està passant a l'Everest és molt trist i molt greu. L'evolució de la tecnologia, què ha passat? Doncs ha fet que qualsevol persona amb diners pugui permetre's l'ajuda tant tècnica, amb tema de respiració artificial amb oxigen i tal, com humana, amb xerpes que et pugen fins i tot les bombones amb què tu respires, per pujar gairebé sense despentinar-te a l'Everest. Perquè la dificultat rau sobretot en l'aclimatació, en les condicions de vida humana a aquestes alçades, i si tu portes oxigen, doncs ja l'experiència no té res a veure. A més, ja amb el pas del temps, s'han instal·lat un seguit de cordes fixes en bona part del recorregut, cosa que, per exemple, l'Òscar Cadiach diu que això s'ha convertit en la via ferrada més llarga del món, no pas un cim que s'hagi d'escalar com s'havia fet històricament. Això, per tant, minimitza el risc, minimitza l'esforç, i per tant ens trobem que només un 5% dels que pugen són autèntics alpinistes que escalen sense oxigen. Podem dir que el 95% de la gent que fa l'Everest és gent poderosa que paga $11.000 per pujar connectat a una bombona d'oxigen i amb un guia que li va dir exactament on ha de posar el peu. Una mica quin mèrit té això, no? Què passa? Doncs que aquesta massificació d'aquestes expedicions anomenades comercials doncs té conseqüències. Fins i tot si hi ha hagut morts, perquè hi ha hagut dies en què la massificació és tal que hi han arribat a pujar fins a 200 persones al mateix dia a l'Everest. Però, és clar, el govern del Nepal hi guanya fins a 4 milions per temporada amb la concessió de permisos. Per tant, a l'economia del lloc doncs els hi va molt. I també és veritat que hem estat molt de temps anant allà pensant-nos que allò era casa nostra, i en algun moment ells doncs han decidit també doncs poder-s'hi guanyar la vida. En alguns moments també s'han fet intents des de les administracions locals, en aquestes nepaleses, per minimitzar el llançament de residus. Com, per exemple, hi ha una cosa interessant, que és que si tu puges X bombones d'oxigen, has de demostrar en baixar que en retornes les mateixes. Però què passa? Feta la llei, feta la trampa.
0: L'he perdut perquè és una aventura molt difícil.
1: No, hi ha unes paradetes a baix que et venen a un mòdic preu bombones utilitzades, perquè tu puguis dir, mira, el registre diu que em vaig pujar 4, doncs en compro 4 aquí, i les he llançat pel camí, evidentment, però doncs ningú no ho sabrà. I així amb tot. I és clar, per això aquest vídeo que ha fet doncs aquesta alpinista una mica ha demostrat negre sobre blanc que, per favor, això s'està anant de mare, i estem convertint allò en una deixalleria, no? L'Everest en una deixalleria, quina tristor.
0: Com es diu l'alpinista russa?
1: Doncs mira, es diu Angelina Angelova. Like the...

0: parlem de cinema. Perquè el Festival de Cinema LGTBIQ+, de Barcelona, Festival Fire, arrenca a l'Institut Francès i fins al dia 14 de juny i, com sempre, llargs curts, documentals, històries i testimonis de persones lliures, creadors que trenquen barreres i lluitadors pels drets humans, sempre partint d'aquesta... com es diu la paraula aquella? Allò que no és, el contrari de normatiu, no? La perifèria queer, que sempre ens serveix per explicar històries molt diverses. De fet, el lema d'enguany és claríssim. Mil i una històries queer, i se centra, té una temàtica, això sempre ho tenen, que és el cinema queer, àrab i persa. Podem sentir ara el director del festival, l'Antoine Leonetti, que destaca algunes de les pel·lis que podreu veure al festival d'enguany.
1: De l'Iran, en particular, ens arriben sovint cintes que evoquen la vida quotidiana de les persones LGTBIQ+, i ho veurem ara al Fire, a la potentíssima cinta iraniana The Crowd. El Líban també estarà molt representat a la nostra programació, on comptarem entre diferents directors amb els treballs del nostre molt estimat Hadi Musali i del seu alter ego drag Salma Zahor, i inaugurarem el festival amb una bellíssima cinta lèsbica marroquina, Bushra, de Lorian Barki i la Mariem Benani. Així que res, us esperem ben aviat a l'Institut Francès per gaudir d'aquestes mil i una històries queers i de totes les altres activitats paral·leles del festival.
0: Aprofiteu que jo he fet descobertes en el Festival Fire al llarg dels anys de pel·lis d'aquelles que, si no t'esperes que la facin algun portal, rara vegada les veuràs en pantalla, en una sala de cine, com en la que tenen a l'Institut Francès, i he fet descobertes, sí, molt crítiques, però també molt, molt tendres, molt boniques. En algunes pel·lis del Fire és possible, ja que és un festival de cinema queer, que actors i actrius hagin d'interpretar escenes de situacions íntimes o de sexe, com passa també en tota la història del cinema, però el que és més recent és aquest concepte que segurament ja n'heu sentit a parlar, que és la figura del coordinador d'intimitat. Si n'hem parlat els últims anys, això fa que a Càlculs Fàcils, Laia, a hores d'ara hi hagi els primers llicenciats en el tema.
2: Sí, Càlculs Fàcils, si dedueixes que s'ha fet una formació específica, que és el cas que ha fet Barcelona, no en altres llocs del món, eh? Barcelona ha format els seus propis professionals en aquesta especialitat, en la coordinació d'intimitat, ha estat a l'Escola d'Oficis de l'ESCAC, l'OFESCAC, i que ha culminat aquest primer curs de formació en coordinació d'intimitat per l'audiovisual i les arts escèniques. És el primer lloc, com a mínim a l'Estat, on es pot cursar aquesta especialització, que naturalment està orientada, doncs, a transformar una mica la representació de la intimitat en les produccions audiovisuals, també en els espectacles en viu, però també a millorar i adequar les seves condicions de producció, el seu entorn. La coordinació d'intimitat posa condicions de producció en escenes íntimes, com ara les escenes de sexe simulat, de violència sexual simulada, de tocaments, d'hiperexposició, de nuesa simplement, potser, o escenes que incloguin continguts o situacions de detonació emocional. Quan hi ha una mica de vulnerabilitat per part, doncs, de l'actor o l'actriu, allà apareix el coordinador d'intimitat. O sigui que s'implementin també uns estàndards, tot plegat per reduir els factors de risc d'abusos, però també perquè se'n vegi repercutida la qualitat de les escenes, perquè si els actors i actrius estan més còmodes, més segurs, podran treballar millor i el resultat serà millor. Com us deia, ha estat el primer curs gratuït de la història de la disciplina, el primer amb classes presencials impartides, això sí, íntegrament en llengua castellana. A veure si el següent ja el fan en català. La formació es va dividir en tres fases, una part més teòrica, també una de tècnica i una de pràctica coreogràfica. Em sembla molt interessant perquè, mira, la primera és la part de treballs del consentiment, etc. Però en aquesta segona fase se centren en la pràctica coreogràfica. És allò de coreografiar cada moviment explorant tots els moviments específics que s'han de fer en aquestes escenes de contacte físic i pràctiques en plató. Moltes vegades els actors o actrius ho expliquen, eh? Està tot absolutament coreografiat i saps exactament com has de moure cada articulació perquè quedi com el càmera ho ha d'enfocar. Per tant, sembla, quan ho fas, molt artificial, per tal que quedi molt natural. També van poder fer pràctiques en projectes reals i ara aquestes persones que ja tenen aquesta formació, doncs ja poden treballar com a tal.

0: Segurament teniu moltes idees per aquest cap de setmana que ja s'atansa i us hem de fer una mica d'agendeta de concerts per qui encara tingui dubtes, Anna, perquè veig que sonen els historiquíssims Scalariac que actuaran a Tàrrega.
1: A Tàrrega, sí. De fet, actuaran a l'Ska Punk. De fet, és la segona edició d'aquest festival. Juancho Scalari, com bé sentim de fons, hi serà juntament amb la Rude Band, però també la Élite, Boom Boom Fighters i Cucapí, les Testarudes, Societat Alcohòlica, Non Servum, Segismundo i les Book, entre molts altres artistes. L'Ska Punk es farà divendres i dissabte i encara queden entrades disponibles per tots dos dies. Les trobareu al web del festival. Pel que fa als concerts de dissabte, us destaquem també el de Ginestar a la Conca de Barberà. Els germans Serrasol es posaran punt i final a la 16a edició del Forest Poesia i Música i presentaran el seu darrer treball, Gira tot igual però diferent. El concert arrencarà a 11:15 de la nit a l'edifici multifuncional. Abans, per cert, a les 5 de la tarda, la Mariona Escoda oferirà un concert en acústic en aquest mateix espai. Seguim ara amb 31 FAM. Si em posa mambo, mambo, mambo, ballem al llit. Per diumenge, diumenge, bona nit. Aquest cap de setmana els 31 FAM actuaran a la 67a Fira Multisectorial de Cambrils. El concert arrencarà dissabte cap a les 11 de la nit al Parc del Pinaret i a banda de l'actuació musical dels 31 FAM també hi haurà una zona gastronòmica, espectacles infantils i vespreig musicals. Dissabte també fa rutes Betlana. En aquest cas serà a la sala Red Star de Valls a 10:15 del matí de la nit. I si sou fans doncs és Betlana i els voleu veure en directe, sapigueu que fa pocs dies van publicar a xarxes les dates de la seva gira, Les Modernes del Raval. D'aquí al novembre faran més de 30 concerts. I ja que parlarem de Betlana, i ara us vull parlar doncs, de l'Osa, escoltem la versió més gamberra que van fer tots dos grups al desconcert d'ICAT l'any passat, que és la CRG. A l'Osa actuarà dissabte a la plaça de l'Església de Gualta, però en aquest cas hi presentaran el seu àlbum debut, El primer cant del matí, un disc que combina composicions pròpies i adaptacions de cançons populars. El concert, que s'emmarca dins del festival Ítaca, començarà a les 10 de la nit. Si ara hem escoltat Esbatlana amb l'Osa, ara escoltarem l'Osa amb Habla de mi presente. No és veritat que és petit el món, Barcelona és tan gran. Perquè els Habla de mi presente, amb músics doncs, d'origen català, francès i alemany, ho van patar fa 3 anys amb el seu segon disc Vivir Más i l'any passat amb De todo se sale. De fet, el seu espectacle doncs, l'han portat arreu del món, des de festivals de referència a Catalunya i a l'Estat, fins a escenaris d'Alemanya, França, Itàlia, Països Baixos i fins i tot també l'Índia. Doncs bé, aquesta boy band actuarà dissabte a la Gravera Fest al Farràs. Seguim ara amb Obeses. Menja-li la boca, fes-te el boca a boca, s'empel·li la vida, abans no capi la partida. I ara escoltem Obeses perquè aquest dissabte actuaran a la Pobla de Claramunt, a la comarca de l'Anoia, dins de l'Anoia Folk. El grup liderat per l'Arnau Tordera, que ja porta més de 15 anys de trajectòria, han publicat 6 discos i ara estan de gira cantant les cançons del seu últim disc, L'Ai al cor, però també canten les cançons de sempre. El concert començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades. Aquest cap de setmana a Girona torna al Festivalot, el Festival de Música en Família. Tu ets part de mi, la part que em fa sentir que sempre estima bé. Els primers en saltar dissabte a l'escenari de l'Auditori de Girona són els Catarres, faran una sessió matinal a 11:45 i a 12:45 a la sala Montsalvatge. Després aniran al Festival de la Pagesia de la Vall d'en Bas, a l'Agrofest, perquè la banda d'Aigua Freda hi actuarà a les 9 de la nit. Però tornant a Girona, després dels Catarres, concert de Miqui Núñez. Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les coses que em cremen quan el teu cos no és aquí. El primer a 11:45 i després a 6:45 de la tarda, també a la Montsalvatge, i per cert que el cantant de Terrassa comptarà amb la col·laboració del cor Geriona Infantil. Qui comptarà amb la col·labo de la juvenil és la Fred Garcia, que actuarà a la sala de cambra primer a 11:45 i després a 3:00 de la tarda. L'endemà d'aquesta 11a edició del Festivalot, diumenge, hi actuarà en Ginestar a 11:45 i a 3:00 de la tarda, i també els Tiets a 5:15 i 6:15. Si voleu anar a algun d'aquests concerts, entreu al web del Festivalot i comproveu que quedin entrades pel grup o pels grups que vulgueu anar a veure. Els que també actuen aquest cap de setmana són els Ponis. I ho deixo tot fent xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup que faran un doble concert aquest cap de setmana, el primer dissabte a la terrassa del Pub d'Alcover, dins del 125 del Sona Fest. L'actuació començarà a 11:15 de la nit i el segon diumenge a Sant Hipòlit de Voltregà, però amb la versió infantil dels ponis, és a dir, la del poni menut. Començarà a les 7 de la tarda a l'Escola Municipal de Música del Poble. I acabem amb Doctor Prats. Però ja vaig tard, tard, tard, tard, tard, ja torno a fer tard, tard, tard, tard, tard. Aquest diumenge la banda farà un parell de concerts al Teatre Principal de Terrassa. Fa molts anys al Social hi havia el Teatre Regina, on s'hi feien moltíssimes activitats, s'hi feia dansa, teatre, música, però va haver de tancar i ara fa uns quants anys s'hi està treballant per fer que aquest teatre doncs torni a ressorgir i Terrassa tingui un nou Regina. I és per això que Doctor Prats farà un concert diumenge de dos passis, un a les 12 del migdia i l'altre a les 6 de la tarda per recaptar els diners que falten per acabar aquest teatre. A més, aquest serà l'únic concert que Doctor Prats farà aquest any a Terrassa, així que si voleu assistir en aquest concert solidari, doncs podeu comprar entrades al social.cat.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: La penúltima cançó en aquest any de comiat de La Fúmiga és la primera que punxem en aquesta hora de ràdio, les 7 i 2 minuts d'avui divendres, dia 5 de juny. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró. Feliç Dia Mundial del Dònut.
0: És del teu top 3 temes de conversa preferits de la vida?
1: Bastant, sí.
0: Sí, sí, no és cap ironia. Sí. I Sergi Vives, també bon dia.
2: Bon dia, és divendres, que encara és més important.
1: De fet, ho
0: comenten oients nostres molt perspicus al grup de WhatsApp, com en Jordi, que diu, bon dia, és divendres. Doncs, efectivament, gràcies per saludar.
2: S'ha de dir, s'ha de celebrar.
1: És que aquestes alçades del curs, els divendres ens donen la vida, diguem-ho.
2: S'ha de degustar.
1: Sí, estic tant d'acord. Quedem-nos en divendres sempre, sisplau.
0: Ara anem directe al tema del dia, que és Team Donut o Team Croissant. Llàstima que estava guanyant l'altre, també, el que no és el dia d'avui. Però bé, en tenim aquí un sobre la taula per celebrar-ho. Abans de res, una de les dues és correcta, segur. Voleu crònica instantània no demanada dels oients?
1: Sempre. I tant, sempre.
0: És l'oient Marta que ens enviava aquest àudio des de Berga, ahir al vespre.
3: Bon dia, experts. S'ha acabat el primer salt de plens a la Patum Completa de Berga. Òbviament, és l'única que hi ha. La veritat és que ha estat bastant passada per aigua. Ha costat molt que arrenqués perquè ha fet un diluvi important allà a les 6-7 de la tarda i fins les 9. Ha hagut de retardar un quart a l'inici. De fet, s'ha anat parant fins, diguéssim, la primera volta. Molt emocionant, la gent donant-ho tot, com sempre. Els típics moments de que ens falta espai, com a novetat, i esperem que no sigui repetició, a mi vi la Sílvia Oriols al balcó i ha estat protagonista de moltes xiulades, catells i càntics en contra. Ja ho saps, que qui vol pols, que no vagi l'era. La Patum és antifeixista o no serà? Au, vinga, adéu! Me n'havia descuidat, que s'ha vist Carles Porta en el moment previ al salt de plens. És que ha vingut a fer forma part dels plens i per tant a posar llum a la foscor.
0: Gràcies.
1: Boníssim, boníssim.
0: És la crònica de la Marta. De seguida tornarem a la plaça de Sant Pere, ho dic bé?
2: De Sant Pere, sí.
0: A veure què va passar ahir a la Patum amb tants personatges i també tanta pluja. Pel que fa al temps, precisament, aquí estem patint perquè la Paula Jornet, la nostra estimada, la cantant, a les 5 actua al Primavera Sound i a les 7 als Os Serp.
2: No,
0: i
2: ja res, no avui.
0: I no volem més ruixats. Què passarà?
1: Però ja em pensava que havia acabat ja. Aviam què ens diu qui serà l'Eloi?
0: No, sí, ara intenta endevinar, que és l'home del temps.
1: L'Eloi Cordomí?
4: Ara, a primera hora, pot arribar a caure encara algun ruixat entre el Camp de Tarragona i l'Ebre, però la resta, la tendència és que s'obrin clarianes, sí que els núvols seran més persistents al sud del país i a les comarques de Girona. I el cap de setmana, bastant variable, en general més tranquil, amb alguns núvols matinals i alguns ruixats de tarda, al Pirineu i Prepirineu, especialment de cara a diumenge.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Sembla que ho tenim una mica salvat pel que fa a la pluja.
2: Bé.
0: A la jornada d'avui, divendres, que és dia 5 de juny, i avui és el Dia Internacional del Dònut.
5: Com amb el dònut! Com amb el dònut.
1: Com amb el dònut. Quin horror de cançó que heu triat, per favor. Quina manera d'embrutar.
2: És la Pili, aquesta.
1: Donut.
2: Sí, home, i tant.
0: Qui és la Pili?
2: La vaig celebrar. Una persona
1: veïna.
2: Que només és coneguda per aquesta cançó.
0: No, és la germana de la Rosalia, també.
2: Què m'estàs dient?
1: Deu ser un altre, home. Està trolejant.
2: Deu ser un altre Pili.
1: Serà que no hi ha Pilis en aquest país.
2: Hi ha unes quantes Pilis.
0: Bé, la disquisició del dia, oients. Sou Team Donut o bé Team Croissant i per què?
2: Està complicada avui aquesta qüestió.
1: Home, no, si no hi ha dubte.
0: Dirimiu la vostra orientació. Comencem, òbviament, llegint el chat de l'Emmanuel, la nostra oient francesa oficial, que diu croissants, aquí a Catalunya, quins croissants? Ah, deveu voler dir els croissants, allò que està ple de sucre a dalt. Diu l'Emmanuel, els croissants es fan a França, sí, amb mantega, i són un regal dels déus.
2: Ai, sí, que és millor lo de França.
0: És que en Xavi...
1: Home, té raó, hi ha croissants i croissants, hi ha coses que són, bueno, que hauríem de penjar-los.
2: I les baguettes també són millor les franceses.
0: Mira, en Xavi li dona la raó i diu, no pateixis per les crítiques, Emmanuel, el meu sogre era pastisser i ja et dic jo, això és com doble cunyau, no? El meu sogre era pastisser i ja et dic jo que els d'avui en dia no són croissants.
1: Mira, jo recordo que fins fa 4 dies al forn on vaig jo, a un dels forns on vaig jo, quan demanaves
0: forns,
1: un croissant...
0: Tu?
1: Sí, uns quants. Quan anaves a demanar un croissant deien de llard o de mantega. I no sabies mai quin era el més bo, perquè eren boníssims tots dos, però només o llard o mantega. No?
2: Jo pensava que era o recte o amb la forma de les banyes.
1: També, però vull dir que l'element aquest principal, o llard o mantega.
0: Jo quan vaig a un forn em solen respondre como? Como? I jo els dic como? Comiendo como?
1: Doncs,
0: això d'aquí posa'm.
1: Doncs vés a un altre forn, Roger, mira que ho tens fàcil.
0: No, és que m'agrada barallar-me. Ja els tinc molt fitxats. Bé, en Carles diu, estic amb tu, Emmanuel. No sé per quin motiu els posen sucre cremat per sobre un croissant, un simple croissant de mantega, no demana massa. Mantega, ja està. La Clàudia diu, jo crec que, aquí opinant, crec que a Catalunya són de llar i els de mantega són francesos.
1: Ah, mira, que ostres, m'he avançat tant.
0: I diu, tinc amistats que diuen que els dolços catalans són una mostra del nostre caràcter, austers, insípids. Però nosaltres n'hem d'estar orgullosos i en fem festes com si fossin meravelles, els croissants estupencs de llar, les galetes birbes,
1: els malins.
0: quindros...
2: El puto carquinyoli.
0: Sí, sí, doncs, sí, Clàudia, ja saps quines amistats? Doncs potser no ho són tant. L'Ester ens envia un enllaç de la pastisseria del seu poble, l'enllaç a Instagram, es diu Dolços, a la pastisseria a Castellfollit del Boix. Laia, comarca...
1: Del Boix, Bages?
0: És Bages, és correcte.
2: Molt bé.
0: Diu, dono't sempre de la pastisseria del poble, els millors. I afegeix una foto del seu fill sense tapar-li la cara ni res, ni a
1: memòria. Perquè només és en un xat privat, només... no és a...
2: De 300
1: no és a
2: persones.
1: Internet.
0: Perdona, és el grup d'oients.
1: D'acord, però no és una xarxa social.
0: No, el WhatsApp. No, quan et convé, no és una xarxa social. Bé, doncs el seu fill, tot devorant un donut gegant. Oh. En Marc diu, sempre dono't de forner, sense dubte, te l'has de guanyar, un bon donut. És quan...
2: Molt bé, Marc, sí.
0: Diu,
2: sí.
0: És ocasions especials que et vols donar un premi,
1: sí.
0: Dius, avui em mereixo un dono.
1: Sí, sí, sí.
0: La Laia
1: sí,
0: ho fa de dilluns a diumenge.
1: No, és veritat, sí, al revés.
0: Avui n'he portat una caixa.
1: Avui n'he portat perquè no hauríem suportat, i agraïm-ho, no hauríem suportat tenir aquesta conversa
2: una
1: sense aquests dònuts aquí davant.
2: De dònut, ara mateix, sí. L'estudi de l'Esdicat.
1: Doncs, si no en voleu, més per mi.
0: Aquest oient diu que els dònuts també es poden farcir i que va molt bé fer-ho amb formatge, sempre i quan sigui de brie o arzua ulloa. És el
2: dònut farcit de brie.
1: Va, sembla que parla de croissants, sí.
0: No. Mari Joan, a la parella que comparteix amb mòbil. Bon dia, 100% croissant, farcit de xocolata desfeta, no de barra, i de vegades també menjo amb pernil i formatge, així no menjo tant de sucre, ha, com m'autoenganyo. Acabo amb en Ferran, que diu, a veure, jo sóc una persona golafritzada, m'agrada tot, ja sigui donut, croissant, amb xocolata, amb pernil dolç, el que sigui. Diu, unint la pregunta d'ahir, d'avui, que això us encanta fer-ho, he de dir que els millors donuts que he menjat mai són els de la festa major de Vilamacolum, una festa major random, on toquen dos grups de versions des de les 11 de la nit fins a les 8 del matí, i que en acabar l'últim concert reparteixen donuts a la barra.
1: I
0: quan dic reparteixen, vull dir que els comencen a llançar.
1: Ostres.
0: I els que aguantem allà, allò sembla de Walking Dead, que ens matem per caçar-los al vol. Després de passar tota la nit bevent i fer un esforç titànic per caçar dònuts voladors, comprendreu que entren superbé.
1: Clar.
0: Doncs ja sabeu, aneu a la festa... Això és Vilamacolum,
1: sí.
0: Jo crec que això és un poble del Dark Souls 3.
1: No, no, és a l'Empordà, això.
0: Existeix un poble que es diu així.
1: Sí, sí, sí, exactament.
0: Vilamacolum. Més respostes, també en format àudio.
6: Pregunta interessant. Cert és que la indústria americana es pot posar molt creativa a l'hora de fer dònuts amb toppings super imaginatius i gustosos. Però també els croissants poden tenir molts toppings i molts farcits diferents que també poden ser increïbles, dolços i salats. Per mi, entre el dònut nu perfecte i el croissant nu perfecte, tinc croissant definitivament.
7: Abans era més del dònut, però del dònut del bar en una capsa i que podies agafar amb aquell tovalló de paper que embrutava més que una altra cosa, però els que venen ara així com plastificats, la veritat és que no em fa gaire gràcia. I m'he canviat al team croissant.
8: Putifler!
7: He fet un rànquing de croissants per forts de Vilanova i la Geltrú. I de moment guanya el del Veritas.
9: Afegiu-nos al WhatsApp. 638 68 45 65.

0: ara.
1: Podreu corejar ben aviat les cançons de la Ludwig Band com aquesta Millor amb ell, que si bé va ser, mira, la meva cançó de l'estiu passat, bé pot ser la d'aquesta també. Les podreu corejar, com us dic, a tot de festivals, eh? A la sortida festivalita que el dia 20, després a Alvida, el 3 de juliol, i l'endemà agafen la furgoneta, el 4, i se'n van cap al Canet Rock. Però avui és divendres, dia 5 de juny, i ens hem de centrar en el que ha passat en les últimes hores, que és que la pluja ha caigut molt repartida i per igual entre la Patum i el Primavera Sound. De fet, durant el vespre d'ahir ens caien tot de comentaris al grup de WhatsApp dels experts, com en Siso, que deia bona nit, Patumaires, Berga serà la tumba del feixisme, la Marta, que ens escrivia també ahir al vespre, amb un cartell, un disseny fet per xarxes, que diu Berga acció antifeixista, amb un vídeo on veiem tot l'ambient, i ens diu la plaça és contundent, la Patum serà antifeixista o no serà. I l'Aleix ens enviava una foto també des de la plaça de Sant Pere, on es veia la guita gran amb un domàs o un cartell que portava aquí el bescoll de la bèstia aquesta de foc, on s'hi llegeix clarament, negre sobre groc, defensem l'educació pública.
2: Sempre compromesos, eh? És que estan guanyant la cultura popular d'aquest país. Jo se'm posa la pell de gallina.
1: I la Roser, que ens diu, que ella, per cert, és de Berga, diu, la Guita Xica també ha lluït una bandera ben bonica. Doncs explica'ns què hi deia.
3: Normalment, la bandera que llueix la Guita Xica és l'estelada.
1: Això és tradició,
2: Mira, veus? És que doncs, falten tantes coses per saber.
1: Des d'allà mateix, des de Berga, la crònica és de la nostra companya, la Nàtia Dell.
4: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
5: Bueno, saltarem com puguem per la pluja. Menys mal que tenim paraigua.
6: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
7: Els bergadans pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.
4: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
8: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
9: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
10: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
4: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
1: És l'ambient que es vivia ahir a la Patum de Berga. Més enllà de la pluja, doncs van ser protagonistes també aquests càntics i aquests xiulets. Aquest és un altre fragment que us he agafat d'un de...

0: M'ha encantat aquest senyor Els de Berga, peti qui peti, encara que caigui el cel. Celebra... Clar, tampoc passa tantes coses, no, al llarg de l'any. Vull dir, és un poble petit, no? Però vull dir que farem la patum
1: sí
0: igualment.
1: Sí que passa, sí, no? El que passa és que aquest és la... només passa aquest dia sí, i, per tant, sí, encara que sí plogui, la vols fer.
0: Diumenge què faran?
1: Doncs segur que tenen la pila... Ah, no, diumenge tornen a fer la patum.
2: Va, tornen a fer el mateix.
0: Bé, la pluja va ser també protagonista ahir al Parc del Fòrum, és a dir, al Primavera Sound, i va obligar, en aquest cas sí, perquè van marcat per horari, a suspendre uns quants concerts, de fet, els principals. D'ahir dijous, primera jornada grossa. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Ens ho explica des del Fòrum en Marc Ruiz.
3: Els desperfectes provocats pel vent i la pluja als escenaris principals han obligat a suspendre els concerts de Bad Gyal, Doja Cat i Massive Attack, els tres caps de cartell de la primera jornada. Un fort cop de vent i la pluja han provocat la suspensió dels concerts a tots els escenaris excepte dos durant unes dues hores i mitja. Quan semblava que ja havien recuperat l'escenari principal on havia d'actuar Massive Attack, la banda de Robert Del Naja s'ha fet enrere i la resta, Doja Cat i Bad Gyal, han caigut també. Aquest divendres ja cal, però, que el reparin, perquè és el torn de The Cure o Skrillex.
0: Gràcies, Marc, des del Parc del Fòrum. I bon dia al nostre oient Jordi, que ens diu al grup de WhatsApp. Avui és el primer dia de la meva vida que vaig al Primavera Sound. Doncs ja ens faràs crònica i dilluns l'escoltarem. Recordeu que en la jornada d'avui, sí, actuaran The Cure, Skrillex, com ens deia Marc, també Ralphie Chu, Pink Panthers, Slowdive o el DJ Marc Pinyol. I si seguiu connectats aquí a ICAT, a partir de les 9 podreu sentir el loft especial, loft tardà, loft de vespre, amb els nostres companys, la Gala i l'Alberto, des d'allà, des del Fòrum. I atenció, un quart d'11 podreu sentir fins a 3:15 aquí a ICAT sencer en directe al concert de The Cure des del Primavera Sound.
2: Olé.
0: Demà dissabte al vespre, si us connecteu, podreu sentir els concerts de Rusowski, Jimena Amarillo, Yard Act i també The XX en aquesta programació de concerts que us hem preparat aquí a ICAT. Ara són les 7:18 i volem més música per anar afrontant aquest matí amb el tema High Hopes dels A Panic at the Disco.

0: Escoltes ICAT.
1: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
2: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
3: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui divendres, a les 9, especial Loft, i a un quart d'11, el concert de The Cure en directe. Segueix el Primavera Sound a ICAT, la ràdio dels festivals.
4: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
5: Ai. Les 7 i 22, ara molts de vosaltres, en Sergi segurament, sí, deveu estar pensant, aquesta és la sintonia que sona el Simpson cada cop que apareix l'actor secundari Bob.
6: Oi, no? Que sí?
5: A veure, sí, jo ho vaig pensar durant molts anys, fins que vaig lligar caps, i clar, aquesta música sonava realment a l'episodi El Cabo del Miedo, que parodiava la peli del Cabo del Miedo.
6: Ah, és la banda sonora,
5: sí,
6: de la peli del Cabo del Miedo.
5: Però es va quedar la broma, i clar, durant 30 anys el Simpson ha tirant la sintonia d'aquesta pel·lícula, que era l'original. La coneixes, oi, Laia? Ni que sigui la versió, sí, amb,
6: no,
5: amb aquell amb el Robert De Niro.
6: Que El bocat.
5: Esmorzaria el bocat.
7: No sé gens de què m'esteu parlant.
5: Sí, és un, surt de la presó i es vol menjar del seu el bocat. I diu el bocat.
7: No sé.
5: Bé, la qüestió és que avui s'estrena nova adaptació serièfila. A Marc Garriga.
8: Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, un llibre que ja s'ha portat dos cops al cinema, una fa més de 60 anys, protagonitzada per Gregory Peck i Robert Mitchum, i una altra als anys 90, amb Robert De Niro i Nick Nolte. Totes dues van tenir un èxit notable i segurament per això Apple TV s'ha decidit a revisitar-les en format sèrie. Aquí és Javier Bardem qui té el repte de superar Peck i De Niro interpretant l'assassí Max Cady. Peck, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i que comença a assetjar els advocats que no van aconseguir que se'n deslliurés, una sèrie pertorbadora i d'alta tensió.
5: Gràcies, Marc Garriga, i de les sèries passem a la lectura i ara faré una mica d'escroll cap amunt, tirant el nostre grup de WhatsApp ahir al migdia o abans del migdia, que la nostra oient l'Anna ens escrivia «Ai, estimats experts», i ens volia compartir una foto dels seus prestatges de casa on hi veiem els seus còmics a Persèpolis, a Pollastre amb prunes, Brodats, per mi el millor de la seva autora, o Dona vida i llibertat, aquest llibre col·lectiu. Perquè sí, hem de parlar tristament de Marjane Satrapi, la dibuixant de còmics i també directora de cinema, la franco-iraniana, que ha mort als 56 anys, coneguda sobretot, sí, per Persèpolis, però jo insisteixo, que llegiu Brodats, que és molt petitó, molt tendre i potser tan petitó.
7: Hi havia un tuit avui de la Marta Cava, bibliotecària, sí, super recomanable, que deia, sobretot, a reivindicar aquest Brodats.
5: Sí, sí, és que Persèpolis és molt guai, a mi em molava la història d'Iran, miro pel·lis, còmics, gràcies als còmics he entrat molt en la història d'Iran ni de Pèrsia, però Brodats és, em demostra que es poden enfocar temes de la feminitat que és que no s'han tocat tampoc encara ara en llibres, no? Doncs llanceu-vos a llegir Brodats i pel que fa a Satrapi, si us vau quedar xocats ahir en saber la notícia o l'heu vist a Insta les últimes hores, sapigueu que s'havia retirat feia quasi un any de l'esfera pública arran de la mort del que era el seu marit. Des de París ens amplia la informació la Isabel Galí.
9: Marjane Satrapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persèpolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Canes del 2007. En Perono, també dibuixant, Satrapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa els seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país, el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolàs amb els diners de la novel·la gràfica Dona, vida, llibertat, que Satrapi va coordinar.
10: Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats. Dones periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, vida, llibertat i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
9: L'execució del seu oncle a mans del règim règim quan era petita la va marcar per sempre. I per Ardakani, veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: I la vida segueix, no ens queda altra, i també podem celebrar amb música nova. Divendres, dia de novetats, marcades avui pels que sentim, els Buhos, que avui, Laia, estrenen cançó amb una col·laboració sorprenent.
1: Sí, ens han sorprès, eh? La banda de Calafell celebra dues dècades de trajectòria amb una nova cançó que compta amb la participació ni més ni menys que de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, Leire Martínez. El senzill, que porta per nom No hi ha pla B, defensa la idea d'escollir un camí propi i dedicar-hi tota l'energia, especialment en aquells moments més complicats. Ens presenta la cançó el solista i líder de Buhos, en Guillem Soler.
2: Bon dia, experts. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons de Buhos i també les canta. Acabem de publicar... Bon dia, experts. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons de Buhos i també les canta. Acabem de publicar No hi ha pla B, una cançó que tracta de que quan trobes el teu camí t'hi has de tirar de cap, i ens fa especial il·lusió comptar també amb la col·laboració de la Leire Martínez, la que va cantar durant molts anys amb l'Oreja de Van Gogh. Espero que us agradi tant com a nosaltres. Bon dia! Bon dia!

0: Així sona els experts.
1: Quan tenia 16 anys, pensava que ser suar volia dir, bé, doncs, sexual.
2: Eh? L'aventura sexual.
1: Que era, què vol dir exactament, ser suar? O sigui, queda amb mi ser
3: aquesta
1: suar.
3: Tarda?
1: Aquesta tarda.
4: Ah, ser suar, suar, suar.
1: Tenia molt de suar, aquesta
4: idea. És que no en tenia gens de què deies.
5: Écoute, s'il vous plaît.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Són 2:15 en punt. El nostre oient, en Josep, que anava xinutxano a buscar el cotxe per anar a la feina, amb auriculars, ens escoltava, i diu, mira, he acabat entrant en un forn i comprant-me un croissant. La responsabilitat és vostra.
4: Però que avui és el dia mundial
3: Sí, clar, ara ens comparen a nosaltres de comprar dolços.
4: Què hem fet nosaltres? Que com que n'havíem de parlar, n'hem comprat, si no, no hauríem comprat, perquè no podíem suportar...
3: Però, Laia, tu endavant.
4: Sí, però perquè no podíem parlar-ne sense menjar-ne, perquè si no et fa venir moltes ganes.
1: Afegeix en Josep, me l'he menjat al cotxe i l'he deixat ple de molles.
4: Ai,
3: i això també sol passar.
1: Ah, Anna Clota,
3: amb el donut no passa tant.
1: Sí, bon dia.
6: Bon dia.
1: Moment d'actualitzar-nos. Avui, que és divendres, dia 5 de juny, què cal saber?
6: Doncs que avui torna a haver vaga d'educació a tot Catalunya després del no rotund al preacord dels sindicats majoritaris amb el govern. La participació en la votació va ser del 60% i, de fet, 2 de cada 3 mestres i professors van votar no i es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pels sí, i qui surt reforçada d'aquesta consulta és la CGT, que no va firmar el preacord i demanava la dimissió de la consellera Niubó. A més, el sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa.
1: Per cert, ara em sembla recordar que fa escassos dies aquí els experts vam començar intentant endevinar el resultat d'aquest plebiscit.
6: Sí que ho vam fer.
1: Del preacord. I ja sabeu què passa en aquest programa quan es pot jugar alguna cosa, no?
3: Sí.
1: O voleu recordar un moment d'aquell programa?
3: Va, recordem-lo. Recordem aquest moment.
6: Aquests minoritaris.
3: No sé si podríem fer porra de què passarà.
0: Porra experta.
3: Què creieu que guanyarà?
1: Quan,
3: el sí o
1: quan
3: el
1: és l'escrutini?
3: El dijous, no? Crec que és fins a dijous.
1: Doncs fem-la.
3: Vinga, jo dic que diuen que no, els docents.
4: Jo també dic que diuen que no.
6: Jo també.
1: I jo dic que diuen que no, també.
3: Vinga,
1: vale, docents, pronuncieu-vos, sí.
7: No.
0: La puntuació.
1: Doncs avui, per primera vegada aquesta temporada, crec que ple sencer a la porra. Tots vam encertar el resultat del referèndum.
4: Busca els docents!
1: Felicitats per aquest no preacord. Podem continuar amb l'actualitat.
6: Sí, els pressupostos de la Generalitat comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra i els comuns han permès tombar les esmenes de la totalitat al projecte dels comptes, tot i els retrets que han fet a l'executiu per com ha gestionat la crisi. Des de l'oposició, Junts per Catalunya ha assenyalat la consellera Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Qui també fa vaga avui és el personal de les biblioteques públiques de Catalunya. El sector demana més recursos, més personal

0: A les comarques, els bombers van atendre gairebé un centenar d'avisos. La incidència més destacada va ser el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3 a Ripoll. Al comboi hi anaven 4 persones que van ser evacuades sense ferides.
1: El tema de l'R3 és que no aixequen cap, eh? O sigui, no, eh? Pobra gent.
2: Sempre passa, és on hi ha més incidències, no?
1: Sí, és on hi ha més incidències i ho intenten com arreglar, però llavors s'allarguen les obres. És que pobra, o sigui, no hi ha manera.
0: La pluja també va afectar, per una banda, la Patum de Berga, que va endarrerir 15 minuts l'inici de la completa i a fer pauses també entre sal i sal, i també el Primavera Sound, on es van haver de cancel·lar els principals concerts i no van actuar ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni tampoc Bad Gyal.
2: Ens actualitza el nostre oient Josep, diu, al final m'he comprat un segon croissant al baixar del cotxe, diu, ell anava del seu poble, Lles d'Olesa, i va cap a la feina. Diu, he anat a portar el meu germà a la piscina. Bueno, està bé, no? Com dia feina el puguis portar. I diu, els dos eren de xocolata.
1: Molt bé. Doncs ara es tracta de fer allò que fem sempre, d'avaluar quin és millor, i així sí. Vas fent tu, com aquí era l'altre oient que ens deia que tenia una llista, no?, de top 5 pastisseries del seu poble, quines són les millors, quines són les pitjors, per poder tenir una bona llista.
2: Era en Jordi, tot i que deia que el top el guanyava el Vivarium,
1: una cosa ecològica, un supermercat que no cal dir el nom.
3: El Veritas.
2: Sí, diu, a banda del Veritas, mira, en Jordi diu, a banda del Veritas, després Forn de l'Aureli, Forn de la Rambla i Forn Onofre, tots de Vilanova, tots superats per la macroempresa aquesta.
1: Una franquícia.
2: Bé, a 4:45. Anna, què no t'esperava saber avui?
0: Doncs mireu, atenció, la nova moda de llançaria femenina australiana, que no ha deixat indiferència a xarxes. Una dissenyadora australiana ha creat unes calces que, en lloc de fer-les amb pell, les ha fet amb rates de veritat dissecades.
1: Hòstia.
0: Si us genera curiositats, doncs, saber com són aquestes calces, entreu al seu Instagram. El seu compte és ratgisart, amb dues zetes. Té més de 24.000 seguidors. Evidentment, ha rebut moltes crítiques a xarxes i aquesta noia es defensa assegurant que, per raons òbvies, doncs aquestes calces no estan pensades per ser utilitzades en el dia a dia, sinó que la seva finalitat és la de provocar.
1: Sí, però hòstia, són lletges amb ganes.
3: Ja,
1: eh?
3: És que per posar... No és perquè siguin lletges, però tu...
2: Pels animals, tia.
3: A les teves parts íntimes no t'hi fotries una rata. No?
2: Ah, bueno, i un ermini o un koala.
1: A mi una rata no em genera cap tipus d'empatia, però em semblen lletges.
2: Però us esteu queixant el mateix que diríeu d'una llúdriga o no? O és perquè són rates?
1: És el que jo dic, és a dir, però a mi no m'agrada posar-me un animal a les parts íntimes i a més que són llargíssimes aquestes calces. Mira.
2: És per fer una mica la broma, home, ja sé que no és pel dia a dia, però està divertit, sí. A més, té una cua, espero que sigui de mentida.
1: L'Anna fa cara.
0: Sí, per un moment.
2: Llancem crida a dissenyadores catalanes d'Instagram que en facin amb pell de conill, així
1: fan una mica
2: la broma.
1: Cada cosa el seu.
2: I mentre altres llocs en fan de gatet.
1: A més, és que estan com atacades aquestes calces, una pel mig.
2: Anem al titular d'esports.
0: En bàsquet, el Barça s'haurà de jugar al pas de les semifinals de la Lliga ACB demà a Múrcia. L'equip de Xavi Pasqual va perdre ahir contra l'UCAM al Palau per 87-90. El Madrid va superar el Tenerife i va empatar l'eliminatòria, i la penya, que rep el Baskonia avui, està obligat a guanyar si vol continuar viu en aquesta competició. En futbol, la selecció espanyola va disputar ahir un amistós de preparació de cara al Mundial, que comença la setmana que ve. Els de Luis de la Fuente van empatar a 1 contra l'Iraq amb gol de Ferran Torres.
2: I ahir al vespre no parava de veure comentaris a Instagram i a Twitter de gent enrient-se'n de la gent, els assistents del Primavera Sound, amb tot d'impermeables, previsors al capdavall, impermeables, paraigües, pluges, concerts cancel·lats i tota gent dient "Tories go home", amb una clara diferenciació social, no? Vull dir, els locals quedeu-vos al fòrum i els altres aneu desfilant, eh? Però si tot hi ha gent que marxa a casa i va tornar més tard.
1: Perdoneu que recuperi el tema de la boja de les rates, perquè no és només a les calces, o sigui, es dedica a dissecar rates en general.
2: Home, clar, s'ha de dissecar per fer vestuari.
1: Però és que les posa en làmperes, en miralls, o sigui, rates dissecades que les posa com a ornamentació de coses.
3: Què? Els que tenim gats ara et semblen millors, oi?
1: Home, clarament.
2: Fa 4 dies des que era lògic matar els cadells de gat perquè no hi hagués sobrepoblació.
1: Ja, però és que això és maniàtic, o sigui, no, és que no em sembla gens normal.
0: No sabem apreciar el seu art.
2: Sí. Podem tornar al tema que estava introduint, que si plourà avui.
0: El temps. Doncs avui el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. Pel que fa a la temperatura, abrigueu-vos un pèl més que ahir, perquè l'ambient d'aquest matí doncs serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. De fet, les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
2: Seguim amb més música, amb els passos prohibits dels Banda Neon. I Laia, com que t'has petat el temps de l'hora del compte amb això de les rates,
1: que no, home, no, que tinc un compte guapíssim avui.
2: De quin tema?

0: escoltes, Icar.
1: Angie.
2: Ho veus?
3: Okay.
2: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tan nostre com dir...
4: Posarem llum?
5: A la foscor.
4: O com dir...
2: Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
0: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
2: Molt nostre.
9: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.
10: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
11: Les 7 i 42 minuts és l'hora del compte, cinema, Instagram, un compte d'inclusió i concretament a l'hora de comunicar-nos. Parlem d'un dels meus temes preferits, el llenguatge.
12: Doncs sí, perquè ara us faré uns signes, vull que em mireu, Sergi.
11: Perdona, però digues que és del llenguatge de signes.
12: Sí, però un moment, que ara anava a revelar una cosa que ja m'acaixafà. Mireu-me tots veure, dos
11: no
12: i
11: veig.
12: Expliqueu el que jo faig, d'acord? Mireu.
13: Em posa un dit, el dit índex damunt la mà...
12: Faig una L, Sergi, una L.
11: Jo pensava que era l'índex sobre l'anular.
12: Una L amb una mà damunt de l'altra, sí. Aleshores faig així.
13: Remenes una
11: jogo,
13: mica?
11: Jogo, lligar.
12: D'acord? No, sí. No és lligar, però d'acord? Sí. I aleshores faig les quatre barres de dalt cap a baix.
11: Estimo Catalunya.
12: No, i faig així.
11: Vale, això, la Laia està fent com si estirés provisquegés el seu front.
12: Exacte, com si m'estiguis tenen purpurina sobre el cap.
13: Sí, sí, una mica sí.
11: És una
12: doncs
11: paraula
12: de dir...
11: una frase?
12: És una frase.
11: Deixa'm-la dir, quin és el verb?
12: Aprèn.
11: Vale, estic aprenent català. Llenguatge de signes català.
12: Aprèn llengua de signes catalana, d'acord? Vale. Mireu, això és la llengua... A més, l'estructura de llengua de signes és al revés. És a dir, primer dic l'objecte, llengua de signes catalana, aprèn. Enteneu?
13: Vale, que xulo, aprèn.
12: Sí.
13: Ostres, entra
12: sí,
13: dins el meu cap, eh?
12: Entra dins el meu cap, el símbol m'ho van explicar així. Has de fer entrar una cosa dins el teu cap.
11: El fet que la llengua catalana de signes segueixi l'ordre de, no sé, l'alemany o l'eusquera, és perquè així internacionalment tot va més ordenadet, també? O...
12: No, no ho sé.
11: Vale,
12: no
11: he fet el curs.
12: No, no en tinc més. Era una introducció per dir-vos que avui us volia recomanar el compte de Boreal, que és una entitat, una cooperativa que treballa per fer accessible la vida al món dels sords.
11: És a dir, gràcies.
12: A partir de... Espera't un moment. A partir de la llengua de signes catalana. És a dir, què vol fer? Doncs que la llengua de signes catalana sigui una llengua més a tot arreu, a les administracions, als serveis públics, per incloure les persones sordes a tota l'esfera real pública de la vida. I, per tant, es dedicarà a fer, sobretot, formació perquè les persones oients també puguin comunicar-se així amb les persones sordes. Em sembla meravellós i, a més, em va semblar... Perquè ahir els vaig visitar, perdoneu que no us ho he dit, i vaig quedar fascinada.
11: On?
12: A Granollers, però també són a Santa Coloma de Gramenet. De fet, tenen moltíssims cursos en marxa. Ells fan això que us dic, cursos de llengua de signes catalana. Però sobretot també vetllen per això, perquè la llengua de signes s'incorpori doncs, a la vida real, perquè és una deferència. Ells diuen està molt bé que cada vegada més sords puguin parlar gràcies a les noves tecnologies, etc. Però també estaria molt bé que cada vegada més persones oients poguessin signar, perquè és la seva llengua i és una mostra doncs, de respecte i d'inclusió, com a mínim saber-ne una mica.
13: Per el verb poder... és signar.
12: Sí, signar és parlar llengua de signes.
13: Molt bé.
12: Vaja, em sembla que ho vaig aprendre bé, però com a mínim va per aquí. I em va semblar superinteressant, vaig conèixer l'Antònia, que és una persona amb qui vaig parlar, em va ensenyar aquests signes de la llengua de signes catalana, i el que m'agrada del seu compte d'Instagram que us recomanava, que és boreal.lsc, llengua de signes catalana, boreal.lsc, és que a més fan molta divulgació de la llengua de signes. Per exemple, tenim un post on l'Antònia ens ha explicat d'on ve el signe del mes de maig, un altre post en què ens feliciten la dia de Sant Jordi en llengua de signes, altres llocs on ens expliquen diferències entre les diferents llengües de signes, que no sé si ho sabíeu, però n'hi ha una amb cada idioma. També hi ha la llengua de signes internacional. Ens podrà explicar com es fan els noms de persona. I, clar, moltíssimes curiositats per atreure públic cap a això d'aprendre la llengua de signes catalana. Doncs no sé si hi ha llatí a llengua de signes.
11: Bé, jo, el signe que sé fer... Mira, ara em poso els ditets com a la barbeta i faig cap enfora. Què és això?
12: Gràcies.
11: És correcte.
12: Sí, molt bé.
13: Molt bé.
12: I sabeu com s'aplaudeix, no?
11: Ah, sí. Com a les assemblees.
13: Com a les 15M, és veritat.
12: Sí, sí, sí. Bé, de veritat, és un món fascinant. Us convido a entrar-hi i a treure les barreres de prejudici que puguem tenir, perquè la llengua de signes catalana és superatractiva.
11: Jo a les presentacions de llibres i actes sempre em quedo mirant l'intèrpret. Clar, no, em quedo amb baladit i no entenc res. No,
12: clar, perquè, normal, sí, perquè
11: sí,
12: no en saps.
11: Sí, sí, sí, sí, sí, però em crida molt, guai, m'interessa. Seguiré aquest compte d'Insta.
0: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar.
11: Les aloses baixen a la ciutat amb les seves flors i les seves violes.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Són les 7:48. Avui us fèiem dirimir entre Team Croissant o Team Donut, i, òbviament, feu el que us dona la gana o el que diu la Laia, i la gent no està responent això, està fent el seu top 3 pastisseries. I...
2: No! O Team Donut o Team Croissant, aquesta és la pregunta.
3: Deixa'm que facin el que vulguin.
1: Mira, l'Albert Font diu dolços preferits, la seva bola. Primer, ensaïmada de cabell d'Àngels. Segon, Donut. Tercer, Croissant. Un altre, el Roger diu, aquesta tia és una boja de les rates. Team Laia sempre, el que digui li faig cas, eh? Vale. I també tenim altra gent que va per la seva banda, doncs, dient-nos coses que tenen res a veure amb la pregunta. Bé, podeu respondre on vulgueu, sí.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
1: Com en Nacho, el nostre oient argentí, que tampoc respon, senzillament diu que la mejor bollería és un churro con cabello de ángel dentro, eh?
3: Bueno, sí,
1: partido, que ja no? Diuen allà, eh? Bé, també aprofiteu que esteu aquí discutint sobre reposteria al nostre grup de WhatsApp per votar la cançó de les 10. Tenim aquí l'enquesta penjada amb els 4 tracks que us llencen Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida!
2: Un 5 de juny, com avui de l'any 2002, moria Didi Ramone, membre fundador dels Ramones. Hey!

0: En Didi Ramon era el baixista de la banda i un dels més actius en la composició de les cançons d'aquest grup de punk rock format a Queens, Nova York, l'any 74. De fet, els quatre membres originals de la banda van adoptar el cognom Ramone, tot i que no hi havia germans, entre ells. En Didi Ramone, per exemple, en realitat es deia Douglas Glenn Colvin. Els Ramones ens han deixat el seu llegat punk i també tota una estètica molt ben definida. Són un dels grups de rock que més samarretes han venut amb el seu nom i el seu logo. És per això que avui, a la tria de la cançó de les 10, us fem escollir entre quatre cançons de grups que quasi han venut més samarretes que discos. El primer tema és aquest que sentim de fons, Blitzkrieg Bop, que ens va deixar el mític crit Hey Ho, Let's Go, i el segon és de Nirvana.
1: Ah, ja tenim queixes, eh? L'oient Sergi Mestres diu a la cançó de les 10, a l'enquesta amb els 4 tracks, hi hauríeu de posar una de Joy Division.
0: També han venut samarretes, però no tantes. No tantes.
1: Joy Division és aquella de... O sigui, a veure, Pink Floyd és la dels prismes
0: de colors.
1: És que
0: Pink Floyd, jo, per mi, que té més samarretes venudes que Joy Division.
1: I Joy Division és aquella... Quin són? La famosa, la de Joy Division.
2: Jo no tinc gens controlat,
1: és típica que porta gent que no ha escoltat mai aquest grup. Jo la podria portar. Bé, ara farem memòria.
0: I jo també. Sí, com si aquesta que sentim, aquesta cançó dels Nirvana, és segurament la més coneguda de la banda capitanejada per Kurt Cobain, Smells Like Teen Spirit. De fet, no sé com es prendria en Cobain, un home que defugia el fet de ser una celebritat, això que Nirvana sigui a les primeres posicions de rànquings de merchandising, eh? Més grups que hem vist a mil i una samarretes. AC/DC.
1: Ah, sí, la de Joy Division és aquella que ja pot semblar tant com un mapa geogràfic amb textura, com poden semblar unes onades de so, eh? Que va com de dalt a baix. Molt portada aquesta samarreta, també la del prisma de Pink Floyd. O, en aquest cas, que estem escoltant a Nirvana.
0: AC/DC.
1: Exacte, i que pots portar una samarreta que digui AC/DC.
0: Exacte. Diverses enquestes i anàlisis de mercat situen els australians com els líders absoluts en aquesta matèria. Segons estudis com els publicats a la premsa, prestigiosa revista americana Loudwire, un de cada 5 posseïdors de samarretes musicals era d'aquests AC/DC. D'ells us punxem la cançó Back in Black. I acabarem amb Metallica.

0: Això que sentim és Enter Sandman, una de les cançons més emblemàtiques d'aquesta banda californiana de heavy metal, fundada a inicis dels 80, i que ha venut, atenció, més de 125 milions d'àlbums a la seva trajectòria, convertint-se en un dels grups de més èxit de tots els temps. No cal dir que també ho van rebentar a nivell de merchandising. Per això avui els hem inclòs en aquesta tria. Quina voteu? Blitzkrieg Bop de Ramones, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, Back in Black de AC/DC o Enter Sandman de Metallica?
1: La decisió és vostra. Avui està més emocionant, eh? Nirvana van primers. De fet, ho diu un oient, en Jordi, no m'estranya que estigués un tret al cap el Kurt Cobain amb el que la gent ha fet amb les seves samarretes i la seva imatge. Clar. I segons el Ramones de Blitzkrieg Bop, que també han fet molt de mal aquelles samarretes de Raciones, en lloc de Ramones, i que posa aquí Raciones i tapes de jamón. Bé, digueu-nos si sou posseïdors de samarretes de grups que no coneixeu mentre escoltem la següent cançó. És la Sia, aquí acompanyada de la Kylie Minogue, Dance Alone, ballant elles dues soles.

0: I després de la Sia i la Kylie Minogue, música nova d'avui, que és divendres, fa una estona sentíem la nova dels Buhos amb la col·laboració de la Leire Martínez, d'Ex Oreja de Van Gogh, que, ostres, déu-n'hi-do, cantant en català sembla que no l'hagi fet falta assajar gaire, no?
1: No, això ho tenen molt de mèrit els Buhos, de portar cantants de l'esfera espanyola a cantar en català, que ens diu aviat, però tampoc s'havia aconseguit fins fa 4 o 5 anys, això era impensable.
0: Una cançó que es diu No hi ha pla B, si la voleu escoltar, i també publica nou tema Uri Santa Fe i l'Amliqui, titulat Daurada. Yeah.

0: Aquest duet de música urbana format per un cantant i un productor, el més pur estil Figaflaues, ja fa 2 anys que tiren davant projectes com Bruixes 1 o Bruixes 2, el nou treball d'on surt aquest avançament amb un regust de cançó estiuenca.
1: Sí que fa una mica de cançó d'estiu.
0: Parlant de cançons estiuenques, tenim obert, recordem, el nostre calendari d'advent d'estiu, en què, si avui, que és dia 5 de juny, voleu fer la vostra proposta, la vostra aposta de cançó de l'estiu, ja sabeu quina serà la cançó de l'estiu i voleu fer el vostre pronòstic i guanyéssiu, obtindríeu 19 punts. Us recordo que des de l'1 de juny hem començat aquests pronòstics i cada dia el pronòstic val un punt menys. Vam començar amb 23 punts. Si avui feu el vostre pronòstic de cançó de l'estiu i l'encerteu, guanyareu 19 punts. Si ho feu dilluns, ja només en guanyareu 16.
1: I ara no sé, perquè jo crec que vaig fer la meva última aposta, va ser el segon dia, i ara no sé si arriscar-me.
0: Tu vas dir energia de Doctor Prat. Si vols canviar, se t'anula l'anterior aposta i ara en podries fer una altra.
1: No, mantinc de moment amb energia.
0: Feu-ho al nostre grup de WhatsApp, sobretot.
2: On es pot participar?
0: Es pot participar al nostre grup de WhatsApp, o no cal que sigui el grup, podeu dir-ho directament al nostre número de WhatsApp.
2: I ara que ens acostem a les 8 del matí, és el moment que sentiu la nostra cançó IA, la que cada dia us escrivim amb la intel·ligència natural i que musiquem amb intel·ligència artificial. Valtros, heu d'esbrinar i participar també al grup de WhatsApp a veure qui l'ha escrita. Avui, que és el Dia Internacional del Donut, i n'hi ha uns quants per sobre la taula, li dediquem la cançó als dolços. Hey!

ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts. Amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Toi i Petao, una cançó que també podeu votar com a possible cançó catalana de l'estiu, ben crítics i ben ballables al duet Svetlana. Amb ells obrim aquesta nova hora. Són les 8 i 3 d'aquest dilluns. Que a divendres!
1: Dilluns!
0: Saps allò que et despertes i tens una estona més per dormir? És el que passa ara.
2: Això que acabes de fer...
3: A full!
2: Això que acabes de fer ha sigut una bajona. Algú s'ha estat a punt de llançar d'un tercer pis.
0: I el content que està ara.
2: Ara sí.
4: Bé,
2: a no ser que s'hagi llançat de veritat.
0: Si algú en algun moment pensa en llançar-se, que truqui a la Laia.
4: No, a la Laia no, hi ha un telèfon per aquestes coses.
0: Sí, però que també et donaràs bons consells, també.
4: No.
0: Bé, les 8 i 3, com us deia, avui, a més, és un dia internacional, el del medi ambient, a banda del del dònut, que li hem donat molt més protagonisme, però ara...
4: Això que hem fet, això està fatal.
2: No té perdó de Déu, això.
0: Decantarem una mica més la balança.
4: Som el pitjor que hi ha en aquest món.
0: Però com que avui és dia de cinema, avui és divendres, i vindrà d'aquí, una hora i mitja, l'Alfons, amb les seves crítiques cinematogràfiques, doncs hem volgut unir dos conceptes, clima i cinema. Per tant, us hem preparat un nou top de catàstrofes climàtiques.
5: Top 5.
0: I en el número 5, Sergi, una pel·li que porta per títol el nom del poble, és a dir, un poble anomenat Dante's Peak. Recordada pel moment de l'àvia, l'escena que recordes que protagonitza l'àvia?
2: I tant. No. Moltíssimes escenes, pel·lícules sobre volcans que entren en erupció que va aparèixer l'any 97, un any molt volcànic, perquè va ser el mateix que també s'estrenava una altra pel·li, Volcano. Trobo més entranyable aquesta perquè passa en un poble petit i perquè té com a prota Pierce Brosnan, que a mi, per aleshores era James Bond.
0: A mi m'agradava més l'altra perquè efectivament no és tan bucòlica com la que dius, passa més a les clavegueres amb Tommy Lee Jones.
2: Exacte.
0: I la lava avançant a poc a poc.
2: Sí, aquí, massa però, a poc a poc.
0: Igualment podeu veure l'àvia que anar a la lava.
2: Aquí anava més per feina. Pel·li amb efectes especials a punta pala, com tota bona pel·li de catàstrofes, que ens va fer entrar ganes de passar per Olot i revisitar Santa Margarida i el Croscat i pensar, aquí podria haver-hi un Dante's Peak? Bé, en el número 4, Twister. Un any abans que Dante's Peak s'estrenava una pel·li sobre tornados anomenada Twister, consistent en uns paios, meitat científics, meitat sonats, que perseguien tornados com qui caça bolets. L'objectiu era trobar el més gran possible per poder analitzar-lo.
0: L'F5.
2: Exacte.
0: Que no és la tecla, és el de Força 5.
2: Era el més bèstia de tots, el més ample, que bastava més terreny i que era més destructor. Doncs volien saber més sobre aquest fenomen climàtic i evitar que s'ho carregués tot. A la pel·lícula conclous que és millor no acostar-te a un tornado.
4: Clarament.
2: I que si el tens a prop et lliguis a una tuberia amb un cinturó i es que així no prens cap mal.
0: És que al final tenen raó, ells s'acosten només suficientment com per analitzar-ho amb aquell robot que es deia Dorothy.
2: Dorothy, és veritat. En el número 3, el dia de demà. En una altra vida vull tenir la teva memòria, Roger.
0: Aquesta és la del canvi climàtic, però que està en 24 hores, no en 10 o 20 anys.
2: Sinó... Sí, bueno, i gairebé instantani. Ve el vent i et congela.
0: Sí.
2: Va passant així com si fos una ràfaga i et va congelant.
4: Aquestes pel·lis semblen totes tant que no sé quina he vist i quina no.
0: Et molarà perquè és la carrera contra el canvi climàtic de forma literal, perquè està un metre teu darrere, has de córrer.
2: A veure, la merda d'aquesta pel·lícula és que aquesta et fa por de veritat, perquè les altres penses, va, els hi passa als americans, tornados aquí no n'hi ha, però clar, el canvi climàtic...
4: Això sí, eh?
2: Ostres, és la cosa que ens està afectant més en els dies que vivim, aquesta pel·li del Roland Emmerich del 2004, en el que també aprens coses, per exemple, si arriba de cop un vent de 20 graus sota zero, si tu tanques una porta de fusta de 50 anys i et quedes a l'altre costat, no et passa absolutament res.
0: És l'equivalent de la nevera de platja de l'Indiana Jones, que és hi ha amenaça nuclear, però et pots tancar dintre.
2: És així. En el número 2, Don't Look Up.
0: Igualment, llou la teva memòria de lligar-se un cinturó amb una canonada, que era molt guai a Twister. Aquestes defenses d'anar per casa, Anem a aquesta més basada en allò de les xarxes socials, les fake news, els posicionaments polítics al voltant de la fi del món.
2: Sí, aquesta és la més recent de les pel·lícules que apareixen en aquest rànquing. És del 2021 i apareixen Leonardo DiCaprio, la Lawrence, la Meryl Streep... La pel·li barreja un fet desastrós, que és la imminent arribada d'un meteorit, amb un altre fet desastrós, que és que a la humanitat no li importa, perquè està enganxada a les xarxes.
4: Molt realista, trobo.
2: Clar, a veure, la sàtira no és tan sàtira com veus que és la crua realitat.
4: Sí, aquí,
0: recordo, no sé qui l'actor qui feia el personatge de tecnòcrata, el que podria ser l'Elon Musk de torn, que diu a la gent que està bé que vingui un meteorit, que podrem explotar els recursos, i total, jo ja tinc una companyia aeronàutica o cosmonàutica amb la qual poder escapar. I la gent, els pares dels protagonistes, els Josep Maries d'Estats Units, dient, no, això està bé, i para de criticar el meteorit.
2: D'aquestes escenes, jo recordo molt quan el DiCaprio està hiperventilat i li diuen, tranquil, sisplau, no hiperventilat. tranquil·lis. Diu, no és que ens anem a la merda. Diu, bueno, però digue'm una mica més de tranquil·litat, sisplau.
0: A més, la presidenta...
4: És que m'agrada molt la pel·li.
0: La, la, la Meryl Streep és la presidenta dels Estats Units,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: que quan
2: sí,
0: van
2: sí.
0: explicar-li té altres reunions i altres temes que li donen més rèdit polític que no pas començar a dir que potser caurà en meteorit.
4: Sí, com s'estira els cabells del DiCaprio.
2: Sap greu, perquè jo m'imagino la Meryl Streep com una gran presidenta d'un país.
0: No, aquí fa molta ràbia.
2: Aquí fa ràbia. En el número 1, l'impossible. A veure, parlant de realitats, aquesta pel·li del Bayona del 2012, protagonitzada per l'Evan McGregor i la Naomi Watts, clar, és una pel·lícula espectacular que explica una història real de superació dins un dels desastres climàtics més importants dels darrers 25 anys, ja ho sabeu, el tsunami que va afectar Japó i Tailàndia de l'any 2004. És una pel·lícula partida en dues meitats ben diferenciades, on ho té fins i tot en les sintonies que sentim de fons, perquè, clar, és el moment de la destrossa i després el moment de la cerca, a veure si la família es torna a recuperar. És molt bèstia, és un espectacle visual i el més cru és que tot va passar realment.
0: Jo no, no sé si era la intenció d'en Bayona, però per una banda et pots quedar amb aquesta història familiar i de superació personal, però jo em vaig quedar amb el vessant distòpic de els rics se salven, eh? També.
2: És veritat?
0: Sí,
2: hòstia, no, no havia pensat
0: però
2: això.
0: Però que no es va dir massa, eh, això, perquè els cambrers del resort de Bali
2: la Palma
0: no surten gaire.
2: No, no, no, no.
0: Bé, és el nostre top 5 pel·lis de desastres. Digueu-nos quina és la vostra. Qui digui el Coloso en llames Red Flag, el Boomer, també. I aquí farem, configurarem un top més ampli de cinema. Ara seguim amb la Dua Lipa, que ens canta Dance the Night.

0: Escoltes ICAT.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Casa Babilón. La casa més urbana i festiva d'ICAT.
3: Somos los siguientes, como Wade Barrett. No me llegues mal, ya la otra se barre.
4: Especial de música llatina alternativa. Des de Santa Marta a Ana Tijú, Catriel i Paco Moroso i descobriments com Rawayana, Can Culto o Kevis and Mikey.
5: Y que me den una Mastercard.
0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
6: Tic-tac, tic-tac. El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui divendres, a les 9, especial Loft, i a un quart d'11, el concert de The Cure en directe. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
0: Així sona Els Experts.
7: Cançó original es deia When You Wish Upon a Star.
8: When You Wish Upon a Star. Però aquí heu fet una girada de síl·labes de no sé què, que jo pensava, però què estan dient exactament, saps?
9: En Upon, hem dit Upon.
8: En un Upon, un Upon, Apple, Pineapple,
7: Sergi,
8: Pen...
7: Ho ha escrit molt malament, Sergi, has escrit en Upon.
10: A mi d'animació me'n molen les pel·lis de l'Astèrix i els Dupont en Dupont.
9: Un Upon no és com una clau de judo?
10: No, això és un hipó, és un hipó, que era el punt, era el punt sencer, quan guanyaves.
9: No, a l'hipó. I a l'hipó no és on es menja així, menja xocolata. No, és un udon.
8: Això és udon, no?
9: No?
3: Calli!
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
10: Les 8 i 13 minuts al matí s'incorpora a l'antena la Laura Grau. Bon dia, bon divendres.
8: Molt bon dia.
10: Bon dia a tots els oients que participen al nostre chat, com ara la Marona, que ella, com a pel·li de desastres, es queda amb Sharknado, eh? La que mescla, Laia, la coneixes, no?
8: No.
10: Sí, els tornados venen de la mar a la ciutat, però a més dintre porten els taurons. I sempre
9: és una cosa molt realista. Sí,
10: és molt imaginativa, perquè sempre hi ha alguna manera per la qual un tauró entri als edificis, a les oficines, a casa teva, a partir del tornado, eh?
8: Sí, sí. Em quedo amb Don Lucapio, eh?
10: La Marona que diu la primera guai, la segona... les següents i és estirar el xiclet. A mi em molaven... em molaven els subtítols. Saps com es diu la segona?
9: Com?
10: Es diu Sharknado, dos punts, The Second One.
11: Que, la veuries, Laia?
8: No.
10: I la quarta, com que s'acabava d'estrenar de Force Awakens, Star Wars...
9: The Last One?
10: No, es diu Sharknado, The Force Awakens. No, arriba la quarta. Les teniu a plataformes, eh? Si voleu veure els taurons voladors. Ara, Laia, malauradament hem d'anar a un altre tema. Que...
8: Home, per què malauradament?
10: Bueno, perquè els taurons voladors volen, però a xarxes has trobat...
9: Està millor això, Laia.
10: Sí.
8: Ah, sí, jo millor fàcil, no costa gaire.
10: Supera-ho.
8: Supero. Mira, s'ha viralitzat un vídeo que segur que us ha arribat, el del Guardiola, fent un suposat anunci de Pepsi.
9: Sí.
8: Doncs és mentida.
9: No. No ja, ho sé que és mentida.
8: Ja ho sabíeu, que era intel·ligència artificial?
9: Sí.
8: Mireu, al clip es pot veure un noi anglès...
10: Li han robat la cara, els de Pepsi.
9: No, ja...
8: És una intel·ligència artificial.
10: Li han robat la cara.
9: Ah, bueno, sí.
8: O sigui, es veu que ja fa temps, que jo ni me'n vaig assabentar, hi havia una campanya que deia Mou no Pepsi. I era una campanya de Pepsi real.
9: És que no ho ha fet ni Pepsi, això.
8: No, aquella sí.
9: Però aquesta no.
8: Exacte, aquesta no. Clar, no, si és falsa, vol dir que és amb intel·ligència artificial i no l'ha fet Pepsi.
10: Sí, hi ha una marca de begudes que es diu Mou no, que volia fer la broma.
8: No, hi ha una marca que es diu Pepsi sí que volia fer la broma. I aleshores el que han fet aquesta vegada, algú que de fet no sabem qui és que ha agafat i ha posat un noi, sí, preadolescent anglès.
9: Nen.
8: Un nen, sí. Empaitant per darrere, o sigui, no, caminant pel carrer, veu el clatell d'en Pep.
10: És el de pubertat? És el nen de pubertat de la sèrie?
8: Crec que no. I veu en Pep per darrere i va corrent i fa Pep, i llavors en Pep es gira amb una Pepsi a la mà i diu sí, no?
9: Podem sentir-lo a l'anunci?
8: Sí, sentim-lo.
9: Va. Oasis, eh?
12: Pep! Pep!
8: Pep!
12: Pep!
13: Sí.
9: Pepsi.
8: Exacte. I ja està, i llavors ell veu un bloc de la beguda. I es veu que... Clar, però jo em pregunto, tot això us ho veurà per dir... Hosti, fins a quin punt
7: l'empresa de beguda, diguéssim, ha d'aturar això, és legal, ja els anunciarà, ja els perquè ja els hi va com bé, no?
11: Però és que no ho ha d'aturar pas.
10: Si ells no ho han fet, ja els hi va bé.
11: No són els creadors.
7: I qui és el tonto que fa això sense rebre ni un duro? Bueno, perquè jo potser hagués hagut d'anar a l'empresa i vendre.
10: Però jo faig memes, cada dia faig memes boníssims i no veig que m'estiguin fent bísums.
11: Però pensa que...
7: Però no promociones una marca.
10: No, no,
11: però les marques són part de la nostra vida i jo crec que és normal que la gent faci coses que hi ha a la IA i aquí mig hi ha alguna mena de marca.
7: Però està clar que algú altre farà calés que no serà aquesta persona, eh?
11: Sí, però aquesta persona no està pensant en intentar donar diners a Pepsi, sinó pas, no sé, fer un joc.
7: I la següent pregunta, a Pep Guardiola, aquí li han usurpat la imatge, diu, també s'haurà de queixar, no?
11: Aquí sí.
12: Això és el problemàtic.
11: Aquí Pep Guardiola ha vist que la seva imatge està vinculada a una marca de refrescos.
7: I no només sense el seu consentiment, que evidentment, sinó sense veure ni un duro. Clar, aquí és el gran damnificat. Bueno, i el nen ni t'ho explico, o el nen si és que existeix, perquè ets un nen fake, no?
10: Clar, no
12: saps de poder. A mi que pugui agafar la teva cara i fer anuncis així per la cara, literal.
7: Aquest és el meló que volia obrir. És a dir, això és sancionable? Hi ha una legislació que ho prohibeix? Com està la cosa?
12: Jo et diria que hauria de ser-hi, però potser encara no ens l'hem inventat. És que, clar, tot va tan ràpid.
10: Escolta, jo proposo la de... és un elefant allà en el cel.
7: Sí, però quin famós hi poses? Per tot això, sense famós, no hi cap gràcia, eh?
10: M'ha semblat divertidíssim.
7: Sí, a tu sí, però vull dir que no s'hauria fet viral com s'ha fet.
10: Inclosa una marca.
11: No és l'únic entrenador que ha sortit fa poc parodiat per una intel·ligència artificial.
7: Ah, no?
11: No, perquè l'altre dia Florentino Pérez va fer sortir a Mourinho dient que l'havia fitxat.
7: Au, va.
11: I era una intel·ligència artificial.
7: I ho va fer Mourinho? Ah, i ho va fer el Florentino?
11: El Florentino ha utilitzat aquestes imatges en les que apareixia com un anunci, pagat pel Madrid, doncs sortia el Mourinho, i ara el Benfica diu que això és intel·ligència artificial. I sembla que la cosa pot haver estat generada per IA.
7: Que fort! En tot cas, segur que en veurem, d'aquí, vull dir, jo eres dels primers, potser, no? aquestes dues que dius, però a veure què passarà, perquè això segur que seguirà i que es posin les piles que hagi de legislar, perquè és evident que, com diu la Laura, és una mica preocupant.
10: Doncs sí. Home. Doncs seguim ara amb més música, amb la Muixca. Potser alguns hi éreu fa dos vespres a la part del fòrum, que va aparèixer per sorpresa, tot i que la gent més fan no la va sorprendre tant al concert de la Guineta. Ara ens canta la seva cançó, Muixquina, Let's Play Samba, i de seguida la Laura, amb aquests aires a perreo, ens porta els seus consells efectius. Avui és lligar o és més d'amistat o família?
12: Avui farem al revés que la setmana passada. Coses que hauríeu de fer els nostres amics que teniu parella, fills i la vida solucionada amb els que estem solters.
10: Són els que donen consells de lligar, aquests, no? Els que porten 20 anys casats, sí.

0: Així sona Els Experts.
1: Parlem de celebrities i de faleres de la Laia, que sempre mola, i ens tria els seus calbs preferits, i el número 1 ens sorprendrà.
2: No, no us sorprendrà.
1: Fem allò de, el número 1 ens sorprendrà.
2: Guardiola. No tinc paraules, ja sabeu que és el meu top 1 del sense cabell.
3: Ai.
2: Per la seva intel·ligència,
3: yes!
2: Pel seu compromís,
3: yes!
2: Per la seva integritat i pel seu talent,
3: yes!
2: És i serà el calb de Catalunya.
4: El puto jefe, el puto amo.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 8:21, ja sé que sempre esteu atents i que reaccioneu als consells efectius de la Laura. Avui dedicat a un públic molt concret, com ens deies fa un moment.
1: Sí, perquè així com jo la setmana passada assumia el meu paper com a amiga de persones que estaven feliçment enamorades i tenint criatures i formant famílies i intentant, doncs, fer el màxim del que puc fer a la meva vida personal per fer-los la vida fàcil i ajudar-los en la conciliació i la comprensió de les seves noves prioritats, crec que hi ha d'haver un exercici de tornada que no s'està implementant. O sigui, per què ningú pensa en els solters i en les solteres? O sigui, no, ens dieu unes coses, tio, que jo penso... De veritat.
0: Què et diuen?
1: A veure,
0: què et
1: fan? A mi m'he de ganes de no veure-us més.
0: Què t'han fet?
1: No fer de cangur als vostres fills ni res.
2: A veure, avui el tenim enfadada. Què ha passat?
1: Primer de tot, el que ja vam comentar la setmana passada de passada, que és aquest comentari tan clàssic de... No et preocupis, ja arribarà quan hagi d'arribar.
0: Sí.
1: L'amor de la teva vida.
2: Això no ho digueu a la Laura, que no li agrada, home, que ja ho sabem.
1: No, però és que ja no és només que no m'agradi a mi, és que crec que ningú li ha funcionat mai
0: Laura,
1: aquest consell.
0: Laura,
1: o sigui, què vols que
0: faci? No t'arribarà mai. No t'arribarà mai. No, home.
1: No ho pots saber.
0: No vol que li digui al revés, doncs no t'arribarà.
1: És que potser sí, sí. O sigui, no passa res, Sergi. Vull dir, hi ha gent que no li arriba mai i no hi ha cap problema. La cosa és que això és com una frase per sortir del pas que se us pot girar a la contra, perquè jo us ho vaig dir. Jo us la tornaré, ja us diré, tranquil·la. Ja t'arribarà quan t'hagi d'arribar el divorci, la ruptura, la custòdia compartida. Ah, és que clar, si ens posem així,
0: totalment.
1: Tot arriba quan ha d'arribar. El destí sí, sí. És molt capritxós, escolta'm.
2: Sí,
1: llavors, bueno, jo us recomanaria que deixéssiu de fer servir aquesta frase i que comencéssiu a entendre que, no sé, que hi ha gent que té sort i hi ha gent que no i potser no coneixerem mai a ningú que ens encaixi com a parella, no passa res. I potser és el millor que ens pot passar, perquè una altra cosa que jo
0: que
1: diria...
0: Era el que anava a dir, no? És una cosa que s'ha d'esperar, no? Si arriba, arriba, si no...
3: Jo, però quan et miren com en pena,
0: ja... Saps?
1: Hi ha com condescendència, sí. Per tant, una cosa que em veus em seria molt més útil que no que em diguessis aquesta merda de frase.
0: Però vols dir que això no arriba després d'un lament teu? És a dir, quan et diuen això, no és perquè tu estàs lamentant, és que no hi ha manera, tu.
1: De vegades no, eh? O sigui, potser sí, i a vegades només es dius...
0: És a dir...
1: Ah, és que dissabte em vaig anar amb un tio de festa i et diuen... Ai, no, no veus possibilitats així com més endavant, tal, no sé què, i dius... No, però tranquil·la, eh? En plan...
0: Clar. Però no trobes bé que en el moment d'un lament sí que està ben dita aquesta frase? És a dir, si tu estàs dient és que no hi haurà manera, no trobaré
2: home,
0: mai...
2: Home, clar, però és que no és el cas que està plantejant.
0: Sí, sí que ho aconseguiràs. Sí, però em refereixo que aquí sí que està ben tirada. En canvi, si és allò de, sense esperar-la, de cop i volta et diuen això, dius, escolta, tu, què vas?
1: Puc arribar a comprar el consol, però és que crec que igualment no crec que ajudi en res, eh? Vull dir... No crec que aporti res a la persona que t'està escoltant. En canvi, saps què a mi m'aporta molt? Potser no a tothom, però a mi personalment sí. Que em recordis tot lo dolent de tenir parella. Hòstia, és que ara hem d'anar aquest dinar amb els sogres, és que ara ens hem de quadrar les vacances per la feina i no ens encaixen. Totes les renúncies que s'han de fer per tenir parella, que normalment són més de les que t'agradaria, perquè la cantarella de que no, preserves la teva llibertat, no has de fer cap sacrifici, ja ens la sabem tots, però després és mentida. Vull dir, tu estàs allà i el fas a gust, el sacrifici, però el fas, renuncies a coses.
0: Tu creus que algú que té parella només fa que explicar-te les bondats de tenir parella?
1: Home, jo tinc gent molt enamorada al voltant, la veritat, que em sembla molt bé que m'ho expliquin,
2: crec que
1: però expliqueu-me també l'altre.
2: Laura, ens passa una cosa al Sergi i a mi, que estem envoltats també de separats i separades. Aleshores, aquest discurs és molt mainstream. O sigui, jo moltes vegades, també com que té moltes coses bones i dolentes estar separat, igual que estar solter, doncs també hi ha moments que tu... És al revés, fins i tot, que penses... Li vas dir, ostres, quina sort que te'n puguis anar a fer 3 dies de trekking al Nepal ara mateix.
1: Doncs ens fa més falta això, la gent de 30.
3: Vas llegir, no només a poder anar a fer trekking al Nepal o votant, sinó que vaig llegir que has d'avisar quan surts de casa. No pots 10 minuts abans dir, me'n vaig al cine i sortir per la porta. Sí, el Sergi diu que sí, és així.
0: No.
3: Has d'avisar.
1: Sí, en principi sí.
3: Si no pots fer el que vulguis de cop.
1: No, i has d'avisar d'on dinaràs, quan dinaràs, quan arribaràs a casa. Roger, en sèrio, sí, és una experiència que et recomano per tenir una mica de perspectiva.
0: Una mica sí, sí, la cosa va així.
1: Que està bé, que jo ho feia gust també quan en tenia, però és una cosa que no crec que acabi de ser un factor positiu de tenir parella. Està bé que ens ho aneu recordant de tant en tant.
2: Clar, clar que sí.
1: Després d'aquest judici, també totalment gratuït, de... Ostres, sí que estàs sortint, no, últimament? Cada cap de setmana surts de festa, arribes super tard a casa...
2: Laura, diré una cosa, això és enveja que tenen.
1: Doncs, nois, l'enveja us la foteu pel cul. Calleu amb la vostra parella, vos busqueu un cangur i sortiu també. Però a mi no em jutgis perquè he decidit un cap de setmana revolcar-me pel terra entre roncoles. Vull dir, a no ser que perjudiqui la meva salut, que com a amic t'agrairé que em diguis has de parar perquè t'estan en la olla, no pots anar a treballar, no pots fer la teva vida normal perquè t'estàs destrossant el cos... Vale, d'acord, en aquest moment em feu un toc d'atenció. Però si és enveja, perquè vosaltres no podeu sortir cada cap de setmana, i jo sí...
0: T'ho diuen, això, sovint?
1: Hi ha una mena de mirada per sobre l'espatlla, saps? No de renyar-te com si fossin els teus pares, perquè això ja seria una mica extrem i ja a mi no em faria cap gràcia.
0: Tòxic, fins i tot.
1: Sí, exacte, jo us diria, bueno, tu qui ets per dir-me a mi el que he de fer, però sí que hi ha una mena com de... de no sé, de com una compassió estranya, com de dir, ai, quina pena, necessita sortir de festa com per... No ho sé, com per consolar-se.
4: La casa se li cau al damunt.
1: M'ho estic passant de puta mare.
2: Laura, espera't 10 anys, perquè et juro que les converses al parc, el que pot sortir tan sovint, les cares d'enveja són fortíssimes.
3: De fet, jo, que estic 10 anys al futur teu, els amics, sobretot homes i de Tarragona, que hi ha tots ells molt assentats i molt estructurats, estan obsessionats en preguntar-me, ens veiem molt de tant en tant, amb qui has lligat, com i quan, i com ho vas fer i què li vas dir, i llavors...
1: Bueno, perquè estan molt avorrits.
3: I el sexe, què li vas fer i què et va fer i tal.
4: És això.
3: I llavors creuen els braços i diuen, és que el teu... La teva situació és la ideal de qualsevol home. I ells envolten com envoltats de nens. Ho diuen sense vergonya, eh? Només
1: no, hi ha algú de gènere, també, jo crec.
3: Sí, jo crec que sí.
4: No, la gent vol allò que no té i ja està.
3: Mira,
4: jo crec que es resumeix així.
3: La Marta, una oient, Laura, et vol animar. Diu, Laura, a mi, a la parella, allò de veritat, diu, m'ha arribat al 54, veus?
1: Bueno, no, sí, jo me n'alegro, però és que jo no tinc cap pressa tampoc, ara ja arribats a aquest punt, eh? Per tant...
4: T'acaben de fer un... Ja t'arribarà...
1: Sí, ja t'arribarà versió...
4: versió extended, sí.
1: Alternativa.
3: I la Marçu diu, és la secció que avui necessito, estic en plena crisi dels 30. Doncs para atenció, la Laura.
1: Doncs mira, doncs aquí estem totes al mateix vaixell, Marçu. Després hi ha una altra frase que a mi em fa molta gràcia, de l'altra banda, de gent que fot 10 anys que està amb la seva parella, que et diuen... Bueno, és que no t'agrada ningú, no pots ser tan exigent. Ara amb aquest noi que vas tenir 3 cites, què passa? Per què l'has deixat? Per què no t'ha agradat? Germana, tu no saps les condicions del mercat als 30 anys, ¿vale? Si tu quan coneixes algú a la uni, la gent està en blanc. La gent no té referents. T'agrades una mica amb algú i tu comences una relació i de cop ja estàs allà i fotes 3 anys i tot et sembla bé. Però ja quan la gent ha passat per diverses ruptures, té les seves manies, viu sola, s'ha construït la seva vida d'adulta funcional independent d'una parella... Als 30 anys no estàs per hòsties ja, vull dir, no tens... Bueno, i als 40 ja ni t'explico, que segur que ara sortiran oients que em diran que això va de mal en pitjor i em sembla també bé. Jo perquè collons m'he de conformar amb una persona que no m'acaba d'agradar del tot.
4: No t'has de conformar mai.
1: Bueno, però llavors et diuen, no, és que clar, és que ets tu que ets massa exigent, tal, no sé què. Dic, bueno, no. És que ets tu que no vas trobar com era la vida adulta funcional sense parella perquè et vas enamorar als 18 anys. No tens ni puta idea de què estàs parlant.
2: Però és que tot això estan pressuposant que tu estàs infeliç en la teva situació i quan no
1: això
2: és el cas.
1: Veritat.
2: Clar, mira, si no és el cas, no és el cas.
3: És el cas d'en Jordi, que m'agrada, bé, és un comentari trist, però que m'agrada que sigueu sincers i que vulgueu compartir coses i aquí us enviem abraçades. En Jordi diu, jo soc solter, tot just fa 12 hores, no per
1: Jordi,
3: iniciativa meva, i diu, no ho porto gaire bé. Però,
2: home,
3: mira,
2: normal, en 12 hores com ho has de portar?
3: Aquí, bueno, deixes les seves paraules. Aquí contents que vulguis compartir, també amb abraçades de tot l'equip.
1: Clar que sí.
3: I a més, afegeix que avui, divendres, serà el primer cop a la seva vida que va al Primavera Sound.
1: Així molt que, bon plan,
3: Laura,
1: Jordi.
3: Laura, avui que s'ho passi bé, i en aquests llocs hi ha jogo, no? Hi ha un munt de gent per parlar, n'hi ha un munt.
1: Mira, en aquests llocs està bé per distreure's, aviam, també et dic
3: sí,
1: que si fa 12 hores...
3: Sí, per distreure's hores... només, per distreure's, sí. Tenim distreure's.
1: Sí, perquè 12 hores no acaba de ser el moment de començar a
2: enrotllar. Amics, sortim els amics i que faci activitats que li vinguin de gust.
1: Sí, per últim, nois casats i amb parelles, no funciona de la manera que vosaltres us penseu que funciona. Per tant, si tu em presentes el teu amic solter sent molt explícit en aquesta presentació, et presento el meu amic que fa 3 mesos que ho ha deixat amb la seva nòvia, com llums de leds, saps? Tu penses que això té algun tipus de fluïdesa?
4: No fa pinta.
3: Jo, com ho veig venir, ja ho dic abans, que a mi no m'aixecau la camisa ni em poseu en aquests marrons.
1: Home, per l'amor de Déu.
3: No em presenteu
1: ara,
3: ningú.
1: Que està bé que me'ls presentis, o sigui, jo vull que em presentis amics, que és, jo penso, la manera més eficient de lligar, o així, o a través de la feina, que és menys recomanable per altres motius. Però, quan em presentes amics d'amics interessants, no cal que em portis amb una bandera
2: no
1: blanca
2: tonta.
1: Penjada del cap. És aquesta la meva amiga soltera, home.
4: Estan sortint els solters per tot arreu. Diu, ja són 2, són 38, m'he quedat soltera. Com es lliga ara? I una altra, això de ser exigent 100%, els meus amics em renyen, però és que, clar, tampoc cal acceptar qualsevol.
3: No.
1: Així m'agrada, molt bé, que em doneu la raó. És el meu esport preferit. Doncs ja seguirem, perquè tenia més consells.
3: En Jordi ens torna les abraçadetes.
1: Avui
3: som per tu, Jordi.
5: Així sona els experts.
2: Un coixí que t'agradaria a tu, Roger. És un coixí que té afrodisíac. Mira aquest.
4: Afrodisíac?
2: Sí.
3: Per què? M'ho dius a mi.
2: Mira, diu, imagina't un coixí que no només t'ajuda a dormir, sinó que et posa a to. Ho aconsegueix barrejant fibres naturals i plantes aromàtiques amb trossets de làtex natural. Jo dormo sempre bocata rosa.
4: Ara, que sigui gruixut,
2: no. No em puc adormir si no estic bocata rosa.
4: Ah, sí? Jo al contrari. No, jo un poc amunt.
2: És com que m'agafo al llit,
4: saps? En aquest sentit ens complementem.
5: Sí, els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Un
0: Un minutet que passa de dos quarts, a l'hora de parar atenció, hi ha persones una mica normals que s'aixequen, doncs, informades i tal, per afrontar la jornada. Amb l'Anna Closa, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, que és divendres, dia 5 de juny, què cal saber?
6: Doncs que avui els docents tornen a la vaga a tot Catalunya, després del rebuig al preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Al migdia s'ha convocat una manifestació a l'Arc de Triomf de Barcelona, que té previst arribar fins al Parlament. Abans, però, hi ha previstes diverses mobilitzacions de mestres i professors en direcció a la capital catalana. Pel que fa a la participació en la votació, va ser del 60%. Dos de cada tres mestres i professors van votar no i es comprometen a continuar les protestes. El resultat ha obligat l'USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí, i qui surt reforçada d'aquesta consulta és la CGT, que no va firmar el preacord i demana la dimissió de la consellera Niubó. A més, el sindicat crida a participar en les pròximes mobilitzacions que coincidiran amb la visita del Papa la setmana que ve. Tot i el cop de porta dels docents al preacord, el Departament d'Educació assegura que el tirarà endavant. Avui mateix, la consellera Esther Niubó mantindrà una roda de contactes amb els sindicats que van firmar el text. Els qui voten avui també són els treballadors de Nestlé, que hauran de decidir si estan d'acord amb el preacord a què han arribat l'empresa i els sindicats per rebaixar els acomiadaments previstos per l'empresa. A Catalunya, Nestlé ha rebaixat els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats. Més coses. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. En el conegut com a cas Leire, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. Pel que fa a la visita del Papa la setmana que ve, expresidents de la Generalitat i el Parlament, líders polítics i també entitats catalanes, subscriuen una carta que defensa el català durant la visita del pontífex. Entre els firmants hi ha Jordi Pujol, Pere Aragonès i Carles Puigdemont. En canvi, no hi és l'actual el president Salvador Illa. També la firmen polítics com Oriol Junqueras i Jordi Turull i entitats com el Barça, Òmnium i l'ANC. A la carta dirigida a Lleó 14, els firmants li donen la benvinguda, reivindiquen la identitat catalana i mostren la seva esperança que pregui en català. I per cert que 7 cardenals

0: Com que aquest striptease va tenir lloc en unes dependències municipals, l'Ajuntament del poble ha decidit doncs presentar una denúncia a la Fiscalia perquè havia autoritzat el sopar del club privat, però no aquest espectacle eròtic.
1: És que la gent també no se'n té el cap, eh?
2: Bueno, jo a vegades penso... El progrés no ha arribat a tot arreu.
1: No,
2: jo visc en una bombolla on em sembla que això és impensable i veus llocs que ho veuen normalíssim.
1: Sí, és ben bé així.
3: Ah, anem als esports més... Que m'agradaran, avui m'agradaran els esports en contrast amb això, sí.
4: Home, i tant.
0: El Barça de bàsquet s'haurà de jugar al pas de les semifinals de la Lliga ACB demà a Múrcia. L'equip de Xavi Pascual va perdre ahir contra l'UQAM al Palau per 87-90. El Madrid va superar el Tenerife i va empatar l'eliminatòria i la Penya rep avui el Baskonia. De fet, està obligat a guanyar si vol continuar viu en aquesta competició. En futbol, la selecció espanyola va disputar ahir un amistós de preparació de ara el Mundial que comença la setmana que ve. Els de Luis de la Fuente van empatar a un contra l'Iraq amb gol de Ferran Torres.
3: Mira, Laura, la Maria diu que fa poc ha entrat en el mercat de la solteria, s'ha divorciat al cap de tants anys.
2: Benvinguda, Maria.
3: I diu mercat no és mercat perquè homes no n'he conegut, només criatures.
2: Ànims, Maria, has de sortir de la teva zona de confort.
3: Ànims, i els homes aquests que espavilin o que ja els deixem córrer, ja, que no hi ha res a fer, no, aquesta edat, ja,
1: no tampoc. Va, escolta, mai és tard per
3: madurar, eh?
1: Sí.
3: Vale, okay. El temps que farà avui?
0: Doncs després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental, tot i així l'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor.
3: I a l'Oriol, que li respon a aquestes dues dones, i li diu, aneu a Luz de Gas. Bueno, no sé...
2: No acaba de ser el lloc, tampoc.
4: Si trobaran a la porta, Luz de Gas. Des del fons del mar,
3: colgat de blau. Les bombolles dels pets ens animaran aquests minuts, i aquesta hora de ràdio són les 8:36, després a 4 anuncis, i el miniquiz, jugueu, traieu el mòbil.

0: Escolta, Zicat.
1: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot?
2: Sí a tot.
3: Sí a tot.
4: Sí a tot.
5: Sí a tot.
6: Ja disponible a la plataforma 3CAT.

0: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per ICAT.
1: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: diu en Roger, tema solteria. El problema és que quan aprens a viure sol i ja t'hi acostumes, costa molt cedir aquest tipus de vida. Diu, ha de ser una persona extraordinària, que ja t'hi has avesat.
1: Tota la raó.
0: La Laura, recordeu la Laura, aquella oient que van a fer paracaigudisme amb la seva amiga i van coincidir l'avió amb dos nois?
2: Ah, sí.
0: I la Laura li va
2: dir... Que s'han fet amics. Ah, no.
0: Bueno, això ho dius tu perquè... Però bueno,
2: no,
0: sí.
2: No, hi havia algú que ens havia dit...
0: Correcte, és l'eufemisme correcte. El paracaigudista que li va agradar no li va fer cap cas, segons la Laia s'han fet amics, però la seva amiga es va casar amb l'altre paracaigudista. I diu, li he preguntat perquè m'ha vingut a la ment, i diu, sí, tenen un bebé de 3 mesos, s'han mudat a una casa gran, són molt macos, ojalà els hi vagi bé. Però la Laura que segueix amb la seva situació actual.
2: Molt bé.
0: Podeu compartir-la aquí.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: Per jugar al miniquiz també feu servir aquest número o entreu directament al grup de WhatsApp i jugueu amb nosaltres. Avui podeu guanyar un lot cultural expert si responeu correctament i guanyeu el sorteig responent la pregunta avui sobre quina àrea temàtica.
2: Avui sobre tenis, perquè aquest cap de setmana és la final de Roland Garros.
4: Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per així. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit.
0: T'has equivocat de cançó?
2: No, és aquesta, què passa?
0: És de tenis.
2: Es diu Anís Tenis, aquesta cançó.
0: Anís?
2: Sí.
4: Com en batxillerat.
2: Feia tant temps que no posàvem els joves i els trobàvem tan a faltar.
0: Sí que feia temps que no els posàvem.
2: Són tan preciosos. Llàstima que no, sembla que no tornen a cantar, eh? Aquests sí que ho van deixar de veritat, diguéssim. Ens pensàvem que tornarien, però no hi ha manera.
0: Espera, no els hi temps.
2: Oh, sí, però ja els hi ha una mica de temps, eh? Poder fa 5 o 6 anys que vam plegar ja, eh?
0: Bueno, imagina't. Mira els brams.
2: Els trobem tan a faltar. Bé, el tenis, com us he dit, és un esport una mica estranyot, no ens enganyem, eh? D'entrada...
0: Ah, sí, per què?
2: Sí, ara ja veuràs. Mira, amb la puntuació, que ja costa una mica d'entendre. Sí. O sigui, els punts, allò, primer 15, després 30, després 40...
0: Sí, no hi ha una progressió, 15, 30, 45.
2: Ja m'hi diguem quin cony d'ordre segueix, això.
0: Molt estrany.
2: Després hi ha el tema dels sets, que no pots guanyar només d'un, es veu?
0: I el guanyes amb 6 jocs en lloc de 7.
5: Exacte.
2: Exacte.
5: A no ser que arribis 5 a 5 i aleshores és fins a 7.
0: Ah, llavors hi ha el tie-break.
2: Mil paraules estranyes, això del tie-break, per exemple, no?
0: És en anglès, Laia, no sé.
2: No, però, bueno, doncs, trencament del servei, jo què sé, coses estranyes. Jo ho veig molt complicat. I mira que jo he jugat a tenis, però ho veig complicat. Una altra de les normes que em costen són això de que les durades de les partides no siguin estàndard. O sigui, depèn de com d'igualat estigui el partit, dura més o menys.
5: Ah, vas per aquí, a la pregunta.
2: Clar. Home, és que, a veure, dius, tu tinc un sopar. No, tinguis un sopar. No pots anar a jugar a tenis, tinguis un sopar. Fatal. Per això us preguntaré per una dada curiosa que podeu encertar sense saber-ne massa a tenis, perquè les coses aquestes dels punts els trobem massa complicat. La pregunta que us faig, doncs, és... Quin és el partit de tennis individual més llarg de la història d'aquest esport des que s'entenen registres? Penseu que és un esport, a més, que s'entén constància des del segle XV a París. Vull dir que una cosa, hem dit partides registrades, d'acord? Quin és el partit de tennis individual més llarg que s'entén registre? Un partit que va durar més de 5 hores? Un partit que va durar més de 7 hores? Un partit que va durar més de 9 hores o un partit que va durar més d'11 hores?
3: 638-68-4565. 638-68-4565.
5: Aclarint que no vol dir la A pensant que algun que va durar més de 5 hores inclou
2: no,
5: totes les altres opcions.
2: Evidentment que no.
5: Val.
2: Més de 5 hores i menys de 7, més de 7 hores i menys de 9, més de 9 hores i menys d'11 o més d'11 hores. És que se us ha dit tot, eh?
4: Tu que has sangrat tantos meses de tu vida.
0: Sí, gràcies, Laia. Ha dit la resposta correcta, eh?
2: No és veritat, estava cantant.
0: Sí, no és la...
2: Jo no, estava cantant, que no estava dient cap resposta.
0: Bé, la Rigoberta Bandini, que ens canta el seu Ai Mamà, que també feia molt de temps que no la sentíem, mentre canta la Paula. Vosaltres participeu, intenteu esbrinar quina és la resposta correcta del miniquiz d'avui.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: La rondalla més trista de l'Alacantí.
2: 13 minuts perquè siguin les 9, moment ara de resoldre el miniquiz que teníem obert, Laia. Teníem open.
3: Sí, és que volia sentir una mica els joves, però...
2: No, ja, bueno, ja és la mateixa cançó que abans.
4: Per cert, a la cançó no he sentit en cap moment la paraula tenis, si m'ho diràs.
3: Es diu Anís Tenis, la cançó.
4: Ja.
2: És un anagrama?
3: Sí.
2: No, perquè falta la T.
3: Anís Tenis.
2: Fos Anís
3: Tenis. És veritat, no ho és. Doncs per què preguntes si ja ho saps? No em vagis fent examen tot el dia.
4: Va, quin és el miniquiz?
3: Doncs mira, el miniquiz d'avui és que us preguntàvem quan va durar el partit de tenis individual més llarg de la història d'aquest esport des que s'entenen registres. Us donàvem 4 opcions, més de 5, més de 7, més de 9 o més d'11 hores. L'opció correcta era la D, perquè va ser entre el 22 i el 24 de juny de l'any 2010. Tampoc no fa tant, eh? El campionat de Wimbledon masculí entre el nord-americà John Isner i el francès Nicolas Mahut, que va durar la partida, el partit, un temps d'11 hores, 6 minuts, 23 segons, i atenció perquè s'hi van disputar fins a 183 jocs. És veritat que hi va haver diferents interrupcions, però es va parar el temps i, per tant, la durada estricta del partit doncs, va ser aquesta.
2: Va durar més encara la sessió.
3: Sí, 2 dies, del 22 al 24 de juny, perquè es veu que Wimbledon, vaig estar investigant, i es veu que Wimbledon és, juguen molt de manera tradicional i quan es fa fosc no s'encenen els llums. Per tant, s'ha d'aturar i quan torna a ser de dia...
4: Sí, són molt tradicionals, també tots vesteixen de blanc com antigament vestien veus? Tots els jugadors de tenis.
3: Sí, com que hi ha unes normes que obliguen a... Suposo que també per això va durar tant en el sentit que si pots descansar, és a dir, si hagués hagut de ser tot seguit, doncs potser no hauria durat tant perquè senzillament haurien quedat esgotats. És veritat que 11 hores sense parar de jugar jo crec que hauria estat impossible.
4: I potser m'equivoco, però en altres tornejos hi ha el tie-break que ho decideix i en canvi aquí no.
3: Aquí ja no tant, ja no sé, veus?
4: Exacte.
2: Qui guanyi?
3: Saps que no ho sé? Va ser un trencament de molts rècords, es van quedar sense llum, el marcador no tenia prou números per marcar el resultat, vull dir, si tu vas, ja em sembla que hi ha 11 rècords superats només amb aquest partit. Mireu, hem rebut 139 respostes, de les quals 118 han estat correctes, per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 118.
2: Mira, en Xavi diu molt top als joves, llàstima que no segueix.
4: I va guanyar. Gràcies. Isner va guanyar.
3: Mira, Isner, veus?
2: Isner.
5: El número 71.
3: 71 és en Juanjo, que té un número acabat en 90.
4: Felicitats, Juanjo.
3: Enhorabona.
2: Juanjo, felicitats. Ara mateix escrivim aquí al WhatsApp i et comuniquem com fer-te arribar a mans al Lot Cultural Expert que avui et configurem. I ara volem sentir les vostres veus i també llegir-vos la Laura, la mateixa oient que va tirar-li la canya a un paracaigudista però s'hi va acabar casant la seva amiga amb l'altra. Diu, no era paracaigudista, era parapentista.
3: Bueno, ja ens hem entès.
2: I ens diu, Laura, la d'aquí, Laura Grau, et diu, és veritat que sempre tenen el comentari a punt la gent casada. Si estàs soltera, sí. et diuen, ets massa exigent i a la que comences amb algú et diuen, és que no saps estar sola.
3: Mira, sí? Aquí sí? Et donaré la raó, vale. També.
2: Gràcies, Laura Capelleres, per donar-li la raó a la Laura Grau i viceversa. Avui, en paraula, el tema és un altre. A tema dònuts contra croissants, avui celebrem el Dia Internacional del Dònut. Estan bons els que ha portat la Laia?
5: Prou, sí, bons, sí. Dònuts, no, Laia?
4: Ui, prou.
5: Sí,
4: quan diu buscat... prou és, sí. Que no ha dit molt, eh?
5: A veure, no és el millor dònut que m'he menjat a la meva vida,
4: però...
5: A
4: sobre.
5: Però,
3: és de gama alta, no?
4: Sobre.
5: Està bé.
4: Bé convidada de
3: no,
4: dònuts, no, te'ls portes tu. I
3: no
4: te'ls llença, te'ls escup a la cara.
3: No escupit res.
5: Per què t'estàs emprenyant més tu que la Laia, que és qui els ha portat?
4: Jo busco marro entre vosaltres.
3: No hi ha cap motiu per enfadar-se. Al revés, a mi m'agrada que se'ls mengi i se l'ha menjat. Ja, és veritat que són, jo crec, uns dònuts de la franja alta, eh? A mi m'agraden ben tupidets i que siguin...
2: De la Ribagorça.
3: La franja alta. La qualitat de dònuts.
2: Ah, val, doncs, malgrat tot, la gent avui s'està decantant també per al croissant i per això...
3: Que no hi entenen, què vols que et digui?
2: Que no hi entenen?
3: No,
2: he agafat expressament l'àudio de la nostra oient francesa oficial, la Emmanuel.
4: Ah, sí?
2: Sí, que ens parla sobre com es fa un bon croissant.
4: Va.
6: A França l'ingredient principal dels croissants és la mantega. Aquí posant una espècie de gelatina o sucre dalt que fa que es peguin els dits i... I també la diferència principal, jo crec que és els preus, no? Aquí pagues com 1,80 € un croissant, fins i tot he arribat a pagar 3,60 € a la pastisseria Unió de Mataró, però he de dir que aquest era molt bo. Quan a França, a qualsevol forn de pa, et costa 1,20 € com a molt. I això sí, tema dònuts, a França no n'hi ha. Així que això és una cosa molt positiva d'aquí. Pots trobar dònuts a tot arreu i a mi m'encanta.
7: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: Avui punxarem aquí al Worse Than Ever els nostres amics dels Amics de les Arts. L'última vegada que els van fer sonar en aquesta secció era per aquella batxata inesperada que ens van fer i que es deia Tothom es separa, ho recordeu?
7: Tothom es separa i ningú pot evitar. I aquest any com cada cada setembre.
5: No ho dic jo, ho diuen els Amics de les Arts, que són tots feliçment casats, si no m'equivoco.
4: Tothom es separa, sí, sí. De fet, la van posar com a exemple d'aquella falera batxatera que els va entrar a quasi tots els grups de l'escena musical d'aquest país.
5: Sí, sí.
4: S'ha tranquil·litzat, no?
5: De moment, el tema batxata sí, no?
4: L'estem deixant.
5: Però la cosa llatina no, eh?
4: No. Però el tema batxata sí.
5: Batxata com a gent exclusiu,
4: sí. Va haver-hi un moment
5: que
4: tot grup tenia la seva batxata.
5: Sí.
4: Vull dir,
5: l'estiu de la batxata, a mi m'agrada.
4: L'estiu de la batxata, sí. Que és celebrativa, la batxata per ballar-la, sí. Això s'ha de dir. Doncs bé, avui els Amics tornen a aparèixer perquè els ha desaparegut la falera batxatera, però ara els veu que els ha entrat la falera musicalera. I és que déu-n'hi-do la semblança que té el seu nou tema, Segurament t'estimo, amb les sonoritats que vam trobar a la pel·li La La Land d'ara fa 10 anys.
5: Totalment d'acord. Ahir un amic nostre, Sergi, el nostre amic Oriol, en comú, la nostra amic Uri, em va enviar aquesta cançó justament per dir-me això.
4: Home.
5: Com dient, per què tot sona musical ara, de cop i volta?
3: Perquè aquí els musicals molen.
4: I no musical qualsevol, com repeteixo, La La Land. Així comença la cançó que obre la pel·li, per exemple, Another Day of Sun.
2: Qui és l'Oriol?
3: L'amic d'ells.
4: Amic en comú. Ai,
2: has de respondre tu.
3: Però sí, perquè no ho saps.
4: I així comença la cançó dels Amics de les Arts. Sí, és el mateix rotllo. Però espera.
5: Anava a dir, és més endavant.
4: O així comença el Someone in the Crops de La La Land. You got the invitation, you got the right address. You need some medication. I així segueix el Segurament t'estimo. I segurament hi penses, i segurament l'enyores. És que va allà mateix. Resumint, el Segurament t'estimo és La La Land en català. Català La Land. Bé, avui no em puc queixar, perquè la Laura ja m'ha donat la raó.
5: Sí, és veritat que amb això no ens barallarem.
3: Crec que teniu raó que sona musical, però també tots els musicals tenen algun tipus de cançó. Així, vull dir, jo no crec que sigui només La Land, tampoc s'ho va inventar La Land.
4: La laneja bastant, eh?
5: No, és veritat.
3: També em fa pensar en Pares Normals, que és el musical que van fer ells, la música.
4: Home,
3: és a dir,
4: clar.
3: Pares Normals també té cançons així.
5: Sí, però les cançons del disc nou jo no esperava que fossin totes com un musical.
4: Veurem les que surtin després.
3: A veure, a mi m'agraden molt.
4: Segurament t'estimo, és la Worse Than Ever d'avui.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: La confessió.
2: I com cada dia a punt d'arribar a les 8, 9 del matí, fa una sona, Laura no hi era, si dic que era dilluns avui. Però era per donar alegria a tota la gent que ha tingut aquest all al cor, no? En plan...
3: Sí, com quan et poses l'alarma a l'espata de la matinada.
2: Sí, sí, sí. És el símil, és aquest. Bé, doncs el confessionari, això no em puc equivocar perquè ho fem cada dia, però ens anem repartint la possibilitat de redimir-se. Avui, Sergi, et toca a tu, aprofita.
4: A veure, no fa gaire el programa, vam parlar de les classes o cursos de preparació al part, no sé si ho recordeu. Jo estava molt in amb això quan em va tocar, o sigui, tenia ganes de fer allò que sempre havia vist a les pel·lis, que era posar-me darrere la parella i ajudar-la a esbufegar. Exacte, sí. Aquestes respiracions per suportar el dolor de les contraccions, que es veu que fa mal, no, Laia?
3: Sí, bastant.
2: Es veu. I et pots posar la medalleta de soc un pare que ajuda?
4: Jo volia ajudar-la. Jo volia viure-ho tot plegat. Doncs no recordo si va ser la primera o la segona classe que ens diuen, bé, ara ens separarem pares i mares. I dic, què és aquesta merda?
3: Que jo anava aquí a...
4: Jo venia aquí amb la meva parella. No venia a fer amistat. Doncs sí, ens van separar i aleshores ens van fer seure en una mena de pupitres i em diuen, molt bé, ara farem una redacció de com us veieu vosaltres com a pares.
2: Estava pensant que coincidíem al Mundial.
4: No. Ara heu d'escriure com us imagineu vosaltres com a pares. Jo estava al·lucinant, ens posen una música així com tota tendra, tota chill out, i dic, no m'ho puc creure. Diu, baixarem una mica les llums. I dic, moment, si ho veixem, moltes llums no hi veuré. Jo estava flipant, dic, soc a teràpia, de cop, doncs no. Després ens van començar a fer llegir les redaccions en veu alta, davant de tothom.
3: Amb això, mira, potser ja no calia. Jo fins aquí ho trobava bé.
4: No. I a sobre, després ens van dir si estaven bé o no les redaccions. O sigui, jo, per exemple, diu, tu què vols ser? Jo vull jugar amb les criatures, tinc ganes de... Això està malament.
3: Oh, però què vols dir, que està malament?
4: T'ho juro. Em diuen, no, és que les has de guiar. Diu, tu com a pare no has de centrar-te en jugar. Dic, veus, jo no les deixaré de la mà de Déu, però el que tinc ganes és això. Bueno, no vaig tornar, evidentment, a cap altra classe.
3: No hi vas tornar?
4: No,
3: però a veure, això era sistema públic de salut?
4: T'ho juro.
2: I sempre li dic a la Laia que vull tenir... Vull jugar a jocs de taula amb fills futurs, està bé?
3: Està molt bé.
4: No. Sí. No, si vas a classe per no.
0: Que ja són les 9! Un hora i plegant! Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Els Strombers, amb ells comencem aquesta última hora de la setmana experta i ja donarem la benvinguda, almenys nosaltres, a les 10 del matí, al cap de setmana. Però ens queda aquesta última hora amb la Laura Grau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La Laia Vidal, bon dia de nou.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: En Sergi Vives, què tal, com estàs?
2: Bon divendres, molt bé.
0: I els oients, com sempre, ens fan costat. Mira, n'hi ha un altre, l'Oriol, diu que s'ha comprat un croissant pel carrer, però per culpa nostra. S'ha sumat Josep, Laura, tu no hi eres. En Josep se n'ha comprat fins a dos, amb l'excusa que ens anava sentint i que anàvem parlant de
1: croissants.
0: La responsabilitat era nostra. Bé, gràcies per ser-hi.
1: Una mica ho entenc.
0: També, el tema és el CEO. Hi ha una usuària que ara llegeixo el seu comentari, el tinc aquí ben caçat, que diu que té Bumble i Tinder, valen, aquesta etapa de solteria, però només dones. Diu, els homes, que veig que també li agraden, diu, necessito que algú, un home, em passi un filtre. Val? Abans de...
1: una dona.
0: No, perdó, que els homes, per conèixer-los, abans filtra que una tercera persona el presenti.
1: Sí, però aquesta tercera persona estaria molt bé que fos una dona.
0: Ah, mira, doncs això no m'ha concretat.
1: No, és veritat, jo, quan veig que m'està començant a agradar un tio, dic, vaig a intentar parlar amb alguna col·lega seva, amb algú que el conegui, algú que em pugui fer una ressenya realista de què puc esperar.
2: I millor si és una dona, no?
1: Home, pel que sigui, sí.
0: Mira, era la Marzo, que ens deixava anar aquest comentari. La resta podeu seguir explicant cosetes.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I també votar la cançó de les 10. Teniu el nostre grup fixada a l'enquesta amb els 4 tracks que us pretrien, Sergi, inspirat en...
3: La Famèrdida.
2: Un 5 de juny, com avui de l'any 2002, moria Didi Ramone, membre fundador dels Ramones.
1: M'has fallat amb l'efemèride.
2: Per què t'he fallat? Què t'esperaves tu ara aquí?
1: Perquè avui és l'aniversari de David Bisbal!
2: Home!
1: Home!
2: Felicitats, David!
1: Això li has de dir el dia abans.
2: A veure, hagués estat increpat per l'audiència.
1: Sí, per mi també.
2: I per la Laia.
1: Però a veure, entre fer 4 cançons de David Bisbal o 4 cançons en anglès, tampoc trobo que hi hagi tanta diferència, eh?
2: Home,
1: sí, tampoc vols fer encendre la meva devoció,
2: perdona,
1: eh?
2: Perdona. Els grups que porto avui han estat molt celebrats per la nostra audiència, cosa que no sé si dir-te que David Bisbal ho hagués estat.
1: Ara ho fem tot per l'audiència, que no tenim.
2: Ho fem sempre tot per l'audiència. A ella ens devem. En Didi Ramone era el baixista de la banda i un dels més actius en la composició de les cançons, aquest grup de punk rock format a Queens al 74. De fet, recordem que no eren germans, eh? Els Ramones es feien dir amb aquest cognom fictici, per exemple, en Didi Ramone es deia en realitat Douglas Glenn Colvin. Això sí, els Ramones ens han deixat el seu llegat punk i tota una estètica molt ben definida. Són un dels grups de rock que més samarretes s'ha venut amb el seu nom i el seu logo. És per això que avui a la tria de la cançó de les 10 us fem escollir entre 4 cançons de grups que quasi han venut més samarretes que discos. En van vendre moltes als Ramones, de qui escoltem ara Blitzkrieg Bob, que ens va deixar aquest mític crit Hey Ho, Let's Go, i també ens van deixar moltes Nirvana.

0: Aquesta que s'han dit és segurament la cançó més coneguda d'aquesta banda capitanejada per Kurt Cobain, Smells Like Teen Spirit. De fet, no sé com es prendria en Cobain, un home que defugia el fet de ser una celebritat, que hagin venut tantes i tantes samarretes amb el nom de la seva banda.
1: Aviam, una cosa porta l'altra, no?
0: Sí, tot i que es va suïcidar justament perquè no volia ser famós. Per tant, clar, no sé. És, aquesta...
1: sí, és un tema complicat.
0: Un tema complicat.
1: No pots aturar. Quan comences no pots aturar.
0: Aquí està la cosa. Més grups que hem vist a mil i una samarretes. AC/DC.

Diverses enquestes i anàlisis de mercat situen els australians com els líders absoluts en aquesta matèria. Segons estudis com els publicats a una revista americana, Loudwire, un de cada 5 posseïdors de samarretes musicals era AC/DC. Déu-n'hi-do, eh? Molta venda de samarretes. D'ells us punxem la cançó Back in Black i acabarem amb Metallica.

0: Això que sentim és Enter Sandman, una de les cançons més emblemàtiques d'aquesta banda californiana de heavy metal. Avui, guitarres contundents les que estem sentint. No sé quina votes. La cançó dels Ramones és de Nirvana, d'ACDC o Metallica, Laura?
1: David Bisbal.
0: David Bisbal.
1: Bé, no, em sap molt greu.
0: Us oferim aquesta opció. Oients, si ens comenceu a votar en massa vosaltres mateixos a través del grup David Bisbal...
1: Però si no hi ha opció.
0: Sonarà David Bisbal.
1: Però si no, com es pot votar si no hi ha l'opció?
0: Bueno, tenim
2: és
0: un
2: igual,
0: grup on
2: envia David
0: dir,
2: Bisbal al grup dels experts.
3: I a més, compta quíntuple, recordeu.
0: Exacte.
3: Perquè són les 9 i tenir que hi ha poc temps per
0: exacte,
3: votar.
0: Però penseu, no crec que passi, eh? Jo crec que avui la cosa està entre Ramones i Nirvana, no? Són els dos que més estan votant l'audiència.
3: Ara mateix la classificació guanya Smells Like Teen Spirit de Nirvana i una miqueta enrere el Blitzkrieg Bop dels Ramones. Hi ha més lluny Metallica i AC/DC. Entreu al grup de WhatsApp, voteu la cançó, expliqueu-nos cosetes, com ara l'Ignasi, que ens diu: jo vaig conèixer la meva parella a Fotolog fa 20 anys.
0: Home,
3: i aquí estem.
2: Sí.
3: Aquest aquí estem són una mica conformista. No? Doncs aquí estem,
1: bueno,
3: no?
1: Doncs aquí estigueu calladets sense donar consells als solters.
3: Ignasi, ja ho acabes de sentir. Les 9 i 8, més música, ara anem a Mallorca. Amb la festa i el drama de la Maria Jaume i de seguida amb la Laura.
1: Bueno, us poso el dia de què hem de fer avui amb els mestres, perquè ara això començarà a posar-se ben calent.
4: Se'n gira feina.
0: Festa i drama, també, una mica.
1: Festa i drama, totalment.
3: La Clàudia, de WhatsApp, ha compartit l'enllaç per pagar, per la Caixa Solidària.
4: Ah, doncs vinga, sí, no ens has estat a casa. Vinga, va, som-hi.
3: Paga.
4: Sí, vaig.

0: Escoltes ICAT.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
2: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
3: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
2: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
4: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
2: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat. El meu amor dins el puny
5: floreix al maig fins a juny. Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
6: Així sona Els Experts.
7: En Jordi diu, em sagnen les orelles i els ulls. Estupor abominable. L'Ester diu, acabo de pagar la ràdio. Espero que la tornis a encendre ara
8: sí,
7: mateix.
8: Sí, ja ha acabat, ja ha acabat.
7: La Cristina diu, l'original és mil vegades millor, tot i que el Marc li respon, quin sentit té fer una versió sense variar res?
9: Estoy muy agradecido, ¿no?, de la gente, de la oportunidad que te van brindando.
0: Els Experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Melancolia.
7: Les 9 i 12 minuts, aquí el nostre grup d'oients, com sempre trolejant-nos, com a verb totalment connotatiu, han fet una enquesta nova, una meta-enquesta respecte a la cançó de les 10, on s'ha de votar si sona la cançó més votada com cada dia, o si bé posen una cançó d'en Bisbal, que avui és el seu aniversari. De moment guanya aquesta segona opció. A quina cançó seria si guanya l'opció?
10: Ah, està guanyant en Bisbal?
11: Sí, sí, està guanyant
10: en Bisbal. No ho puc creure! L'audiència és meva, col·legues, no sé què feu aquí encara treballant.
7: Si som democràtics, en el sentit de hi ha una enquesta feta a última hora, sí que diu que es trenca l'enquesta anterior per posar el Bisbal, si són democràtics hauríem de trencar-la i posar el Clar. Bisbal perquè guanya.
10: M'encanta, sí. És el meu millor triomf als Experts.
7: Quina seria la cançó?
10: A veure, jo votaria una mica una cosa popular, no? Una Ave Maria, un Boleria, però a mi Silencio és la que més m'agrada.
8: Silencio, perquè ha silenciat qualsevol altra opció. Sí?
10: Exacte, sí, sí. Em sembla
12: que
10: bé.
12: Fort,
7: Entreu aquí al grup de WhatsApp, aquesta enquesta no oficial que ha penjat a...
11: No sé, Toni Soto, ha sigut.
7: El Toni Soto, i si esteu a favor, sonarà en Bisbal. Ara, però, el que ens toca, Laura, és tema docents.
10: Sí, us he d'actualitzar una mica el marcador. Em sap greu ser tan pesada, però és que algú us ha de donar una mica de context, perquè els mitjans oficials només us diuen que els sindicats estan molt enfadats i que la consellera demana responsabilitat i no us expliquen gaires coses.
7: I que només volen cobrar més, com tothom.
10: Clar, no, és que els profes, que pesats, no? Tothom vol cobrar més. Va, calleu, no va d'això el tema.
12: No va d'això.
10: Per qui hagi viscut sota una pedra durant tota aquesta setmana, heu de saber que els docents van votar en contra del preacord amb educació. Com ho van fer? Això també és interessant, perquè és que això no sé si us passa gaire als vostres oficis, però aquí les coses passen per consultes. És a dir, aquests sindicats majoritaris entre el col·lectiu de personal educatiu decideixen que aquest preacord, és a dir, el que ells han decidit a la mesa de negociació amb el govern, es passa per consultar els afiliats i també els no afiliats. Depèn del sindicat, podies votar si eres afiliat o podies votar igualment encara que no fossis afiliat, només que fossis docent. Jo penso que és més democràtic fer-ho amb tothom, perquè al final que tu estiguis afiliat a un sindicat depèn de com t'hagi anat la vida, de lo molt que estiguis dins de la política sindical, però després tu pots com a mestre també participar d'aquesta negociació sense haver de ser afiliat a un sindicat.
12: I estic convençuda que després d'aquestes protestes a les afiliacions als sindicats en el cas dels docents pujaran segur.
10: Pujaran i hi haurà canvis de sindicat, que sí. Això també em sembla molt interessant, sí. Una mica la pugna entre sindicals, perquè el que ha passat aquí és que aquest preacord només el van signar el sindicat USTEC, que és el majoritari entre infantil i primària, si no m'equivoco, i el sindicat de professors de secundària, que és el sindicat majoritari de secundària. Llavors, què ha passat? Que USTEC va signar aquest preacord una mica, jo penso, amb la por, i també és el que han explicat els seus portaveus, de que hi hagués un desgast que impliqués que no hi hagués més mobilitzacions massives i que, per tant, quedés tot una mica igualit i que tenien por de perdre el que ja havien aconseguit fins ara amb el govern i pensaven, val, consolidem això, blindem-ho i després, si volem, ens tornem a queixar. Tot i que això, al principi, no van acabar de donar aquesta consigna perquè semblava que si s'assignava el preacord ja no ens podíem queixar més. I, en canvi, si no s'assignava el preacord, anàvem a la vaga indefinida, que és com l'altre extrem. Amb el, bueno,
12: no
10: es
12: va
10: vendre
12: del tot d'això, no.
10: Sí. Bueno, USTEC va fer una mica una cosa estranya després de decidir signar aquest preacord perquè la consigna no va quedar gaire clara. Ara que ha sortit que no, han recollit cable i han dit, nois, potser ens vam equivocar, no vam llegir bé el moment, la gent està preparada per sortir als carrers, hi ha moltes coses encara a guanyar, doncs si el nostre col·lectiu ha decidit que no, nosaltres lluitarem en una altra nova negociació per un nou acord, no? I també allò de la vaga indefinida ha quedat una mica així a l'aire, que no crec que acabi passant. A l'altra banda, el sindicat de professors de secundària, us ho explico com si fos un colabrot, és que jo ja estic enganxada de trama. Jo és un sindicat que no coneixia gaire de res abans de totes aquestes mobilitzacions. Jo al final soc d'infantil i primària, secundària no sé gaire què passa. Però és un col·lectiu que, bueno, suposo que és majoritari i secundària, però de cop i volta va aparèixer allà i va aconseguir unes càtedres absurdes per als professors de secundària, que implica, doncs, bàsicament que et pugin el sou, no? O sigui, que tu se't reconegui, doncs, la teva carrera acadèmica, que ets doctor i tal, i que llavors això impliqui que cobres més. Fins a quin punt aquesta mesura és important pel col·lectiu? Doncs, bueno, doncs poquet, perquè primer de tot no tothom pot ser catedràtic i després el fet que hi hagi catedràtics dins dels centres que estiguin reconeguts amb aquesta pasta i tal, no sé fins a quin punt ajuda a la bona convivència, a l'equitat, a la democràcia en general als centres, no? De dir, hòstia, aquí hi ha un elitisme, de dir, aquesta gent que ha fet un doctorat, perquè segurament tenia recursos per fer-ho en aquell moment, pot cobrar més que jo, que porto aquí 20 anys corrent de mestre de secundària.
12: És que una mica en la línia del que ha fet el departament últimament, la sensació és que es demanen cols i et donen nespres. O sigui, una mica les reivindicacions no anaven per aquí, anaven en una petita part potser per aquí, que és el sou, i en lloc d'això agafen una millora per una petita proporció de la gent.
8: Justament per això, perquè saben que això són quatre quartos que...
10: Clar, és que ells els hi suda, allò de les càtedres.
8: És la xocolata del lloro.
10: Bueno, doncs ells contentíssims perquè han aconseguit això de les càtedres, que li suda a tothom. Llavors, què ha passat en aquesta consulta? Doncs que, al final, el 65,1% dels professionals que han votat en contra.
8: Déu-n'hi-do, dos de cada tres.
10: Jo em pensava que estaria més renyit i realment hi ha una majoria aplastant. Llavors, es manté la vaga per avui, que era aquesta vaga unitària en què, en principi, tots els sindicats que fins ara s'han mobilitzat s'han de tornar a mobilitzar, excepte professors de secundària, entenc, si estan a favor del preacord. I llavors, a partir d'aquí, es veurà quin és el desplegament de mobilitzacions que es convoquen a partir d'ara. Clar, jo penso que la gràcia de que surti que no aquest preacord és que ara s'ha de demostrar el múscul i s'ha de demostrar que realment hi ha una energia disponible per seguir liant-la. La setmana que ve el Papa Lleó a la ciutat. Jo penso que pot ser un bon moment com per fer segons quines mobilitzacions. Bueno, jo penso que també és una cosa que ja teníem pensada abans d'aquest preacord, de dir, bueno, és que quan vingui el Papa que es lia, la de Déu. No sé si es vol fer alguna cosa també amb les Pau, que a mi em sabria greu perquè els pobres xavals no en tenen cap culpa.
12: No, aquí ho veig més arriscat.
10: Però, vull dir, pot ser algun tipus de mobilització que no perjudiqui els exàmens en si, sinó algun altre tipus d'ambient o d'àmbit. No ho sé, estarem pendents d'aviam què convoquen. Jo, personalment, Laura Grau, la meva opinió és que després de la mobilització d'avui, que espero que també sigui massiva com les últimes que s'han fet, hi hagi una convocatòria de manifestació de país en què la gent normal del carrer, qualsevol persona, no cal que sigui personal educatiu, sobretot família, sobretot gent que té un interès en que l'educació sigui de qualitat, sortir al carrer un dissabte o un diumenge, en un moment en què la gent no hagi de faltar la feina per poder sortir, per l'educació pública de qualitat en aquest país, i que sigui una cosa, ja et dic, transversal, no només del personal educatiu, sinó de dir, ja n'hi ha prou d'aquest estancament, volem que arribeu a un acord amb el col·lectiu docent i que surti tota la societat, no només el personal educatiu.
12: I si més no, que les famílies també s'impliquin, doncs trobem una manera, i parlo en primera persona, d'implicar-nos i d'alguna manera que sigui manifesta, és a dir, que quedi clar que les famílies donem suport a aquestes reivindicacions dels docents.
10: Per això, jo penso que pot ser interessant una convocatòria en els propers caps de setmana de país i que obligui també a la consellera a moure fitxa, perquè la tia avui està xulíssima passejant-se pels mitjans dient que ella mantindrà el preacord, que ja sembla que li haguem de donar les gràcies, perquè clar, la gran por d'Ustec, que tampoc acabo d'entendre d'on venia, era que si de cop dèiem que no al preacord ja ens quedàvem sense res, i en plan, a veure, no hem estat tots aquests mesos lluitant perquè ens donin aquest pressupost, perquè ara ens diguin, no, si no voleu això, doncs us ho traiem. Home, no, el mínim és que es quedi el que ja hem aconseguit, i a partir d'aquí anar guanyant coses.
12: Al final
10: no?
12: Es reobren les negociacions, no? Vull dir que això no deixa ser un conflicte obert i, per tant, s'ha de resoldre.
8: Ells juguen això, clar, però o això o res.
10: No et poden treure el que ja t'han promès, no? O sigui, seria una tonteria, jo penso. Per tant, aquí el que s'està dient des del departament, que és com, no, nosaltres mantindrem el que us hem donat i heu de donar les gràcies. I és com, no, és que nosaltres volem més del que ens heu donat
12: fins
10: ara.
12: I nosaltres mantindrem les mobilitzacions, també vos heu de moure fitxa.
10: A veure què fan, doncs.
7: Ens mantindràs informats, oi, Laura?
10: I tant.
7: Aniràs a Berga al final? O pensaràs a última hora?
10: Diumenge, en principi, sí. Vale. La meva idea és aquesta. M'has dit si aniria el Primavera?
12: No, a Berga, ha dit.
10: Mm-hmm. Ah, no, i el Primavera no el trepitjaré mai.
7: No li he dit res del Primavera.
12: Ai, dilluns, jo li he dit que ha dit Berga.
8: Dilluns, i a Berga ens prepares diumenge un reportatge exhaustiu i ens el portes dimarts.
10: Vinga, som-hi.
7: Gràcies, adeu, Laura Grau.
10: Adeu.
7: I seguim amb els Franz Ferdinand. Ara són ja 1:45 de 10 del matí i ara de seguida l'haiem de posar el focus en un aspecte crític.
12: Sí, ara us triquin.
7: No, era un avançament.
12: No, t'esperes un...

0: Així sona Els Experts.
1: La Mireia Fageix diu que el seu top and popular top 3 worst songs són totes les de Buhos, totes les del petit de Caleril, pobre.
2: Bueno, és per dormir.
1: I també Demanar.
2: Oh!

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Sis minuts perquè siguin dos quarts. Quan siguin en punt dos quarts de deu, obrirem l'actualitat de la jornada d'avui divendres. Però ara tenim temps per Laia, ja sabem de què parlarem. Parlem de turisme i, permet-me, que crec que es pot dir, el turisme en la seva vessant bona, que és el seu decreixement.
2: Val, vist així. Mira, doncs, volia parlar de l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, que és una associació que té molta feina, perquè malauradament a Barcelona especialment, però a gran part de Catalunya també, hi ha una, naturalment, una sobredimensió del turisme i també aquest turisme dels grans esdeveniments, que podem parlar tant del Primavera Sound com del Papa, com de moltíssimes coses que fan de Barcelona, malauradament, un nucli que atreu amb moltíssima gent passar volant amb dubtosos beneficis per la ciutadania. Per exemple, també són blanc de les seves crítiques d'aquesta Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic el tema dels creuers. Ells expliquen que l'any passat es va assolir l'enèsim rècord històric de creueristes a Barcelona, amb gairebé 4 milions de passatgers, més del doble, no oblidem, que els habitants que té la ciutat, que els últims 10 anys la quantitat anual de creueristes ha anat augmentant, que això no té aturador, que no hi ha ningú que hi estigui posant fre i que tenim el trist rècord de ser el primer port de la Mediterrània en passatgers i el sisè de tot el món. Això és tema creuers. Però pel que fa als efectes negatius dels grans esdeveniments, que són més d'actualitat, sobretot per l'arribada del Papa la setmana que ve, ens recorden que porten molts anys dient que els efectes negatius dels grans esdeveniments són els llocs de feina precaris i temporals que generen, també un augment, naturalment, del preu de l'habitatge. Sentíem l'altre dia tot de gent que estava temptada de posar a lloguer els seus balcons, no?, per quan havia de passar el Papa per davant, però també una privatització de l'espai públic. Sentíem que els mateixos alumnes que han de fer la selectivitat hauran d'anar amb molta antelació als seus llocs d'examinació quan és un esdeveniment que porten tot l'any preparant, que estan nerviosíssims, que són vulnerables perquè són en la majoria dels casos menors d'edat, i tot i així, doncs, per un esdeveniment d'aquests, gran esdeveniment turístic, veuran alterada una cita que ja és prou difícil de per si. Però no només això, sinó que també aquests grans esdeveniments impliquen molta més contaminació, especialment pel transport de tota la gent que ve a veure aquests esdeveniments, etc. I és molt interessant que siguin ells, aquesta associació de barris pel decreixement turístic, doncs que ens vagin recordant tot plegat, perquè malauradament n'hi ha contínuament de grans esdeveniments a Barcelona, i per tant és interessant que com a mínim anem recordant què és el que ens perjudica i sobretot el poc benefici que té en la ciutadania i el perjudici, com en aquest cas, doncs, els estudiants de la selectivitat, que sembla que a ningú no li ha importat quan han decidit com tallar carrers i que vingui el Papa i tot plegat, doncs que hi haurà uns estudiants, doncs, que això, que tenen la seva cita més important de l'any acadèmica i que són, naturalment, l'última prioritat de les administracions.
3: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
4: Sí, tio,

0: El famós català Aniung Rajola, aquí acompanyat del Sexeni, que, per cert, recordem que podeu participar al calendari d'Argent d'Advent Estiuenc Musical, Laia, per encertar la cançó de l'estiu.
1: Exacte, podeu fer una aposta cada dia, en podeu fer una de diferent. Senzillament, cada dia que avança cap a Sant Joan tindreu menys puntuació si l'encerteu. És a dir, si avui feu una aposta que acaba sent la cançó de l'estiu, obtindreu 19 punts a la classificació final. Si ho feu dilluns, n'obtindreu només 16. Es pot variar el vostre pronòstic a mesura que avanci el temps, però reduireu la puntuació.
0: Sempre es compta l'aposta més tardana i teniu fins al solstici per participar. Ara, les notícies.
2: Els experts i cap.
0: 9:45 del matí, avui és divendres 5 de juny i ens hem d'actualitzar amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui?
3: Que la consellera d'Educació assegura al matí de Catalunya Ràdio que se sent amb força, però admet que cal fer una reflexió després que els docents rebutgessin en una consulta el preacord entre el govern i els principals sindicats del sector. Esther Niubó és el blanc de les crítiques de les protestes de la vaga d'avui a tot Catalunya. Per cert, que la nova jornada de vaga té com a plat fort una manifestació a Barcelona al mig dia. Grups de docents arribaran procedents de diferents àrees del país. El principal sindicat, la USTEC, se suma a les protestes després del tomb de la consulta d'ahir i reclama al govern començar de zero les negociacions. El departament manté el preacord de la setmana passada com a oferta a desplegar. Més coses. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'agència tributària i a diversos bancs informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. En el conegut com a cas Leire Díaz, la directora general del cos, Mercedes González, admet un mínim de dues reunions amb l'exmilitant socialista, però nega haver cedit a les seves pretensions. I acabo explicant-vos que els Estats Units imposen sancions financeres al president cubà Miguel Díaz-Canel, a familiars seus i a un fill, i també a un net de Raúl Castro. El president cubà denuncia que els Estats Units volen reforçar el bloqueig de Cuba i assegurar que el país toparà amb la determinació dels cubans.
0: Les 9:32. Anna, què no t'esperaves saber avui?
3: Doncs mireu, atenció a la nova moda de llenceria femenina australiana que no ha deixat indiferència a xarxes. Una dissenyadora australiana ha creat unes calces que, en lloc de fer-les doncs amb pell, les ha fet amb rates de veritat dissecades, rates reals. Si us genera curiositat saber doncs com són aquestes calces, entreu al seu Instagram. El seu compte es diu Rat Guisart, amb dues zetes. Té més de 24.000 seguidors i atenció perquè he volgut saber doncs quan costen aquestes calces i m'he portat dues sorpreses. La primera és que hi ha a la venda ara mateix 6 calces, n'hi ha dues que són negres amb un parell doncs de detalls vermells i 3 que són negres amb detalls roses i una altra que és de color fúcsia amb uns tocs daurats. Us heu d'imaginar que totes tenen una rata blanca al mig de la calceta.
1: Amb és tota, el cap... tota la pell de la rata blanca, sí, dissecada allà al mig. Jo ho dic, és fastigós.
0: No, però millor dissecar-la que no tal qual, eh?
1: No, sí, clar.
3: Amb el cap, totes estan mirant el cap cap amunt i la cua penjant cap a les cames, vale? Totes les rates tenen un llacet al coll, a més, doncs les calces tenen un nom, que imagino que són el nom de les rates, per perquè n'hi ha una que es diu Beatriz, una altra que es diu Rosie, l'altra Celestine, Zinnia, i sabeu quant costen?
1: No.
3: $220 Déu australians, meu, que serien més de 130 euros.
1: Perfecte, que els
3: compri. Però hi ha una calça, Laia, hi ha una calça, la que és de color fúcsia amb tocs daurats, que porta per nom Florence, vale? I que val 15 euros menys.
0: Ah, veus?
1: Que un detallasso.
3: Bueno, de veritat, sap per aquesta rata,
1: molt morena. Pertorbada, la gent del que ho fa i el que ho compra.
0: És Rat Geezer, si la voleu buscar a Instagram, com si fos Lizard. De...
1: És esperverador. No dic jo que ho he vist, és horrorós.
0: L'objectiu és nou d'avui, no?
1: Sí. Sí.
0: Bé, instagram.com/ratgisar. Ara anem al titular d'esports.
3: El Barça de bàsquet perd l'oportunitat de classificar-se per les semifinals de la Lliga ACB després de perdre per 87-90 al Palau davant Luka Múrcia i ara el partit decisiu doncs es disputarà demà a les 9 de la nit. En futbol, avui a Som Moix, Espanya-Anglaterra, partit de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent i en handbol, a la 1 del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final.
0: I quin temps farà avui?
3: Doncs després dels ruixats i les tempestes d'ahir, el temps serà més tranquil, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental i, de fet, l'ambient serà més fresc i al migdia, de fet, no farà tanta calor.
0: I seguim aquest dia menys plujós i també menys calorós del que hem viscut aquesta setmana. Amb més música, ara la Taylor Swift, que ens canta El destí d'aquest personatge, me les truc, l'Ofèlia, The Fate of Ophelia. I ara de seguida...

0: Tortes i Cats.
1: Hola!
2: Ja som aquí!
3: Aventures infinites.
1: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
3: Amistats de les bones.
1: És veritat!
3: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
1: Quina meravella!
3: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
4: El Primavera Sound 2026 sona i cat. Avui divendres, a les 9, especial Loft, i a un quart d'11, el concert de The Cure en directe. Segueix el Primavera Sound a ICAT. La ràdio dels festivals.
5: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
0: Escoltes i cats, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Així sona els experts.
6: Com et dius? Em dic
7: Xavier. Laia, vinga, fem el tren de TikTok. I com et dius?
8: Laia.
7: No, és a dir, no, em dic Xavier.
8: Em dic Xavier.
7: I què veus?
8: Veig ginebra amb cola.
7: Amb Coca-Cola.
8: Amb Coca-Cola.
7: Això està molt transparent.
8: Doncs deu ser ginebra sola.
0: Xavier, Xavier. Els experts.

0: matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alfons Gorina.
1: És divendres, dia de cinema, per tant, dia de novetats a la cartellera. Alfons Gorina, el nostre crític, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: Pel que fa a les estrenes, és que m'encanta que hagis posat primer Backrooms, perquè és que m'encanta la creepypasta, la llegenda urbana de les Backrooms. Ara hi entrem.
3: I found something in the store.
4: Okay. What did you find?
1: Abans de veure la peli, perquè ets tu qui l'ha vista, coneixies la llegenda urbana?
2: No, la llegenda urbana no, coneixia, o sigui, el curtmetratge, ja se'n venia parlant d'aquesta pel·li, però
1: clar,
2: no.
1: Això neix, Laia, l'altre dia que parlàvem d'Exit 8, que és una mica també inspirada en això, és un creepypasta, és a dir, una llegenda urbana online, que hi ha gent que se les creu, jo no, però m'encanta la gent que s'ho creu, que Backroom és el que diu la paraula, que estem envoltats, ja sigui en empreses o al metro o a lavabos de, no sé, un policlin o alguna cosa, sempre hi ha, o pot haver-hi, una backroom, és a dir, una pambalina, una mena de backstage on et pots quedar atrapat o que pot ser fins i tot que tendeixi a l'infinit. Vull dir, és aquest terror que tots hem tingut de perdre'ns en un lloc i no poder tornar enrere. La pel·li va per aquí? És com el creepypasta aquest?
2: Sí, no, totalment, i de fet normalment no l'hagués posat primera, l'hagués posat segona per darrere dels màsters de l'universo, que sé com la pel·lícula de gran pressupost, però és que la pel·lícula, el fenomen del moment, és Backroom, sens dubte, director de 20 anys, el Ken Parsons, que és, ja era una estrella abans de fer aquesta, que és la seva primera pel·lícula, perquè era un director que es mostrava per YouTube, que es mostrava per les xarxes, que feia curtmetratges i tenia molt d'interès. Ho dic perquè aquesta és una nova manera de que els directors també generin el seu nom i aconsegueixin aixecar els seus projectes.
1: Mira, nascut, sí, el 2005, que sí que es va donar a conèixer, podríem dir, com a creador de contingut, però que ara és cineasta, també.
2: No, i escolta, la seva pel·lícula és el director que ha tingut el debut més taquiller de la història del cine, el director més jove a tenir un número 1 a la història del cine, i aquest cap de setmana el 80% de la gent que va anar al cine als Estats Units era menor de 35 anys,
5: wow.
2: Un fet absolutament insòlid, jo diria, en la història. Per tant,
1: doncs avui arriba al nostre país aquesta Backrooms. Explica'ns.
2: Aquesta Backrooms, bé, no puc explicar molt, òbviament, sí, perquè hem de preservar els secrets, no? Però et diré que és un debut notable, eh? No és una pel·lícula potser rodona, és una d'aquelles pel·lícules, Roger, que l'expectativa, tant des de fora com quan comences a veure la pel·lícula, es gaudeix més, és a dir, el camí es gaudeix més que el destí, no? Al final et genera un hype que és una mica difícil de compensar o aclarir al final de la pel·lícula, però està molt ben dirigida, té un ritme impropi totalment d'un director de 20 anys, és una pel·lícula molt reposada, molt El Resplandor, per entendre'ns, o molt Severance, dirigida amb molta calma, moviments molt suaus de càmera, una escenografia molt original, realment, la forma que té d'enquadrar, d'utilitzar els espais, i tracta d'això, d'un home que ven mobles i que descobreix que a la seva botiga de mobles hi ha un espai paral·lel on passen coses estranyíssimes.
1: Backrooms, arriba avui a cinemes, descobriu aquest jove cineasta Ken Parsons, i ara sí, anem a la blockbuster.
6: At the far end of the universe there is a planet ruled by a being of utter evil.
1: I seguint amb les coses que em feia por de petit i que gaudia igualment, els dibuixos del He-Man, perquè jo tenia el dubte de on està passant això, o sigui, quin és aquest escenari, quin és aquest territori, perquè sempre l'Skeletor, que per cert, Laia, de petit ho confonia, em feia por anar a l'Slaker perquè pensava que sortiria bueno, això és un altre tema, perquè hi ha aquest castell i sempre es baralla amb el He-Man, que és un tio que més aviat tampoc es sembla molt bel·licós, però és molt musculós i té una espasa impressionant i un tigre que canvia de forma. Què tal la conversió de tot plegat en una pel·li d'imatge real?
2: Sí, és la nova versió de He-Man, de Masters de l'Universo. Recordem que el 87 havia tingut una versió ja amb Dolph Lundgren de protagonista. He de dir que Dolph Lundgren fa un cameo divertidíssim en aquesta pel·lícula.
1: A la nova, eh?
2: A la nova, sí, sí. I dir-te que, escolta, la por que li tenia jo a que fes una pel·lícula de Masters de l'Universo actualment, doncs, escolta, aneu-la a veure, també. Aneu a Backrooms i aneu a He-Man, perquè és divertidíssima. És una pel·lícula que ells mateixos han estat conscients que avui dia no pots fer una pel·lícula seriosa de He-Man, i, per tant, han fet una autoparòdia absoluta.
1: Però tant com això, eh?
2: Exageradament. Només et dic una cosa. He-Man, com tu dius, era un tio musculós, representava tota una masculinitat dels 80s, especialment de machitos. Molt important. En què l'han convertit en aquesta pel·lícula mentre està a la Terra fent-se passar per un mes en cap de recursos humans d'una empresa?
1: Sí.
2: Per tant, gestionant, diguéssim, la igualtat i fomentant tot això. És, és un gir genial. Però ell és He-Man i viu a aquest lloc que es diu Eternia, que bàsicament ve a ser com on viu Thor. Saps què et vull dir?
1: Sí,
2: és el mateix
1: el
2: tipus
1: Valhalla.
2: De Valhalla. I li canvies el martell de Thor per l'espasa i ja tens He-Man, que és pràcticament el mateix, no? I aquest senyor que es diu Skeletor, que és el Jared Leto, però vaja, podria ser qualsevol perquè ni li veiem la cara ni se li sent la veu. I a partir d'aquí han fet una pel·lícula d'aventures divertidíssima, molt entretinguda, molt espectacular, es nota que s'han deixat pressupost que no recuperaran perquè ningú se'n recorda de He-Man, però vaja, ells sabran. Però, escolta, sorpresa superagradable. No sé si vas veure l'última de Dragones i Mazmorres.
1: Em va encantar, sí.
2: Doncs és aquest estil.
1: De fet, en veure Dungeons & Dragons, que van apostar per fi per l'humor, la diversió, sense deixar de ser clara aventura, i vaig pensar, per què no fan més pel·lis de Dungeons & Dragons? Una cosa dels 80, però que la pel·li actual funcionava perfectament.
2: Funcionava la pel·li, però sí. A taquilla no.
1: No!
2: I per això no en van fer més.
1: Va, i... doncs, entre tu i jo i la Laia, anem a veure... Tu ja l'has vista, anem a veure He-Man. Sí, l'Alfons ens ho diu.
2: Val la pena,
1: la veritat. Compartiu, si teniu records dels dibuixos de petit, que suposo que aquesta mena de públic va dedicar a la pel·li.
2: Hi ha homenatges, això, hi ha homenatges a Big Bang Theory, del món friki, sí, vull dir, és una cosa... Realment s'ho han currat.
1: Anem a una pel·li espanyola ara dramàtica amb el senyor, senyoríssim Alberto San Juan.
5: Tocarme. A menudo. Un par de veces.
7: Verdaderamente vino junto en nuestro...
8: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
1: Alberto San Juan fent de sacerdot, i ara veig que tinc aquí apuntat que el director és Fernando Franco, que no devia ser el que va fer una pel·li sobre la Setmana Santa, que hi havia un tema de canibalisme pel mig.
2: Crec que no, però vaja, ara t'ho miro.
1: Ah, t'ho buscaré jo. No,
2: és el director de La Consagració de la Primavera, de Subsuelo. És un director molt interessant que no té molt de renom i em sembla injust, perquè tracta sempre temàtiques complicades i ho fa sempre amb molt de respecte i amb molt d'encert i sent molt auster a l'hora d'explicar les seves històries, però també molt precís aquí amb un Alberto San Juan fent d'un sacerdot que confessa haver abusat de menors al seu dia i l'impactant no és tant això, que ho és, evidentment, però ell és conscient que comés un error, sinó com l'Església es dedica a intentar silenciar-lo i tapar-lo malgrat el seu desig de complir la seva culpa, per entendre'ns, no? Per tant, una història molt dura, molt colpidora, a les trobades entre l'Alberto San Juan i les seves exvíctimes són unes escenes que posen la pell de gallina, però la veritat és que està molt bé, és una pel·lícula que necessària, és com l'Església ho intenta silenciar, donem-li veu nosaltres a que s'expliquin aquest tipus d'històries.
1: Es titula La Luz i la pel·li que deia jo erròniament era Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, era un altre director.
2: Sí, sí, sí.
1: Està xula, també. Anem ara a un western.
9: What am I doing here?
10: I know about the ranch.
9: The way the bank sees it, there's no
1: un western
9: here.
1: Intimista que protagonitza Josh O'Connor, que és una de les meves persones preferides, després de protagonitzar Quimera. Ara el podeu veure aquí, no sé si de cowboy. És contemporani la història?
2: Sí, sí, sí. És un western modern tipus intimista, és a dir, va més en la vessant Luke Yellowstone, per entendre'ns, aquest tipus de productes, que no pas un western en plan Bailando con Lobos, I sense violència, sense acció, vull dir, més aviat és... Es diu Rebuilding, la pel·lícula. I per què es diu Rebuilding? Perquè bàsicament és un granger que perd, se li crema la granja, perd allò, tots els diners, els animals, i a partir d'aquí ell se'n va a viure una mena de remols que estan habilitats precisament per gent, això, que no té com viure. Però clar, acaba sent com una recreació, saps, d'aquelles caravanes de l'antic oest, de gent convivint i viatjant cap a llocs? Doncs és una mica això, però vist des del punt de vista d'ara. Una mica Nomadland, per entendre'ns, també, o l'altra pel·lícula de la Chloe Zhao que va fer abans, que es deia The Rider, que també era un western així més petit, i és la relació amb la seva filla, amb la que té una relació també complicadeta, perquè ell és un senyor, el Josh O'Connor, un cowboy d'aquests de poques paraules, tancadet... En fi, és una pel·lícula molt maca, molt senzilla, molt petita, doneu-li una oportunitat, també, sisplau.
1: Es titula Rebuilding i s'estrena avui. Acabem amb La ironia de l'amor.
11: We were wondering, what are you writing? Oh, I'm a music critic.
12: Oh, cool!
1: pel·li protagonitzada per la Barbie Ferreira, que és la que es va despenjar d'Eufòria. Crec que el seu personatge es deia Kat o Kati, i malgrat ser un producte que funcionava bé, sembla que la Barbie ha preferit anar treballant en produccions indies, i aquí tenim aquesta.
2: No, i s'està convertint en una diva de l'indie, realment. De fet, aquesta pel·lícula se l'ha produït ella, i li dono molt de mèrit. I és una pel·lícula, t'agrada Casi Famosos, Almost Famous, la del Cameron Crowe?
1: Em va semblar una pel·li perfecta, sí. No feu cas al títol. Genial pel·lícula, Casi Famosos.
2: Doncs mira, em va molt bé que diguis això, perquè aquesta pel·lícula s'estrena ara, es diu La ironia de l'amor, no feu cas al títol, no és una comèdia romàntica, el títol és el nom d'un grup de música, que ara no me'n recordo com es diu, però clar, tenia una traducció difícil i per tant li han posat La ironia de l'amor, vaya tonteria, no?
1: Aquí fa de jove periodista musical.
2: Exacte, en un moment molt concret, que potser tu, Roger, ho domines més, que és el 2010 a Montreal, aquesta és una noia de Toronto, i es veu que tota la moguda musical interessant estava a Montreal, sí, en aquell moment.
1: L'eclosió de l'indie.
2: Sí, que va ser com el Seattle de principis dels 90, saps? I llavors ella es trasllada d'allà, coneix a un grup de música que està començant a petar-ho i passa doncs una mica allò que ella es converteix en una mena de cronista / grupi d'aquest grup i la seva relació amb els diferents membres del grup, el món de la música. És una pel·lícula divertida, és entranyable, és musical, evidentment.
1: No s'ha inspirat en Arcade Fire o alguna banda eminentment canadenques que el 2010 petaven?
2: Podria ser, perfectament. I, de fet, no amaga el seu homenatge a Almost Famous perquè ella té penjat un pòster de la pel·lícula a l'habitació.
1: Amb això m'has comprat, ja. És el que necessitava.
2: Doncs escolta, les 5 pel·lícules que us he portat avui, de veritat, per un motiu o altre, totes valen la pena.
1: Aprofiteu, aneu al cap de setmana, aneu al cinema aquest cap de setmana i dilluns ens ho expliqueu. Gràcies, Alfons, i fins la setmana que ve.
2: Spielberg.
1: La nova pel·li de ciència-ficció.
2: La setmana que ve amb Jojo Connor.
1: L'has vista ja?
2: Dimarts.
1: Vale, t'expliques, adeu.
2: I tant, adeu.
0: Els experts, ICAT. He tornat a perdre

0: cançó més que positiva, malgrat el títol, Si tot se'n va a la merda. Imagineu quantes idees us llancen només amb els versos d'aquest tema, els quilòmetre zero, amb els quals arribem ja quasi al final del programa. Moment de sentir el recull dels millors àudios que ens han arribat en tot el matí. Avui, que és el Dia Internacional del Donut, i que us hem plantejat el següent debat. De què sou més, Team Donut o Team Croissant?
1: Pregunta interessant. Team croissant, definitivament.
2: He fet un rànquing de croissants per forts de Vilanova i la Geltrú. I de moment guanya el del Veritas.
3: Bon dia, els experts. Bon dia, Catalunya. Els donuts jo mai l'havia conegut, perquè a Itàlia més aviat hi ha Krapfen, són bonbons, es diuen en alemany Krapfen, són molt bons. Ton rodó, amb dins una crema o la xocolata. A mi em feia tornaboig des de petitet. Bon cap de setmana a tothom.
4: A França l'ingredient principal dels croissants és la mantega. Aquí posant una espècie de gelatina o sucradal que fa que es peguin els dits i... I també la diferència principal, jo crec que és els preus, no? Aquí pagues com 1,80 € un croissant, fins i tot he arribat a pagar 3,60 € a la pastisseria Unió de Mataró, però he de dir que aquest era molt bo, quan a França a qualsevol forn de pa et costa 1,20 € com a molt. I això sí, tema donuts, a França no n'hi ha. Això és una cosa molt positiva d'aquí. Pots trobar donuts a tot arreu i a mi m'encanta.

0: I quan queden una mica més de 4 minuts perquè siguin les 10, fem resum dels millors moments no d'avui, sinó de la setmana. En el número 3, qui se'n va a Sevilla, veu-lo com balla.
1: Avui arriba la fi del hype i la llarga espera per l'ou com balla.
0: Si voleu veure l'ou com balla, crec que heu d'anar a l'Ateneu Barcelonès, també a la Catedral de Barcelona.
2: Abans de la Catedral, jo recordo haver-ho vist allà on hi ha l'Arxiu de les Índies, em sembla que és.
3: Sí, seguro.
2: He dit Arxiu de les Índies, que és un arxiu que hi ha a Sevilla.
0: En el número 2, una confessió mutable.
1: Un dia estava jo a Mauthausen, ja sabeu que m'agrada fer una mica de turisme històric.
4: Sí.
1: Hi havia un grup de catalans. Era un dia feiner, era un divendres, però era un feiner.
4: Sí.
1: I a Mauthausen vaig veure que hi havia tres senyors.
5: Hola.
1: Tres senyors catalans. I de seguida estaven a punt d'establir connexió amb mi.
2: Ai.
1: Jo no vaig dir, soy espanyol, està a punt de fer-ho, però vaig dir, mira, vaig escapolir, vaig dir, marxem! Llavors vaig ensopegar i vaig caure, que no passa res, la neu. I la meva confessió ara muta, una confessió d'aquestes geogràfiques, perquè jo sabeu que no estic acostumat a anar a llocs amb neu mai.
6: Ui, això serà un lío.
1: I quan vaig caure, vaig dir, ostres, neu, que divertit, perquè no em veig mai. La vaig agafar i vaig dir, això està fredíssim.
6: Està bé.
7: Mare meva, no entès res.
0: I ara el número 1, la Laia, que ha arribat per fi del retard perpetu ferroviari.
8: Vinga, aquí! Ha estat sonar això
1: la
8: i entrar la Laia.
1: La fanfària que dóna pas.
9: Hola.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: Mira, el mateix de sempre. Que... Pas de Tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger. És que jo què penses? Que havia aquest tren per gust.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que és...
2: T'ho juro, t'ho juro. Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: I avui hagués pogut sonar Ramones, hagués pogut sonar Nirvana, AC/DC o Metallica, però els oients ens heu trolejat i sonarà això.
1: Gràcies.
0: David Bisbal, amb silencio, perquè
1: gràcies,
0: avui
1: sí,
0: és
1: sí.
0: El seu aniversari.
1: Han fet una enquesta paral·lela, el que se'n diu, una enquesta alternativa, una enquesta popular,
0: sí,
1: ens
0: sí,
1: han trolejat
0: sí.
1: I toca sentir en David Bisbal. L'acabem amb ell i també amb la Mònica, un oient que, 9:57, ai, em desperto ara, ens envia un missatge llarguíssim.
0: Ara?
1: Una crònica de la Patum que ara no llegirem, però una foto de gegants plastificats i d'una pancarta que diu Berga lliure de racisme i odi. I afegeix, avui toca manifestació d'educació, que estic de vaga, una abraçada i la Carolina, que també es desperta ara i des del cotxe amb la samarreta groga ens envia una foto dient a tope amb la vaga, a tope els experts, bon cap de setmana, me'n vaig a manifestar.
0: A tope.
1: Doncs gràcies a les dues, gràcies oients per ser-hi, gràcies oients per ser-hi tota la setmana. Laia, Sergi, Mariví, Anna, ens
2: veiem.
1: Adéu, Roger, dilluns a les 6. Adéu.
2: Adéu.

Doncs així és com sona de nou Skin and Bones, una de les cançons més reproduïdes del moment, sens dubte amb Drake. I així hem començat aquests nous 60 minuts de música. Per fi divendres, és 5 de juny, i avancem ara amb Exilia Elba.

la Maria Arnal amb una d'aquestes cançons que se senten com una pessigada emocional. Seguim posant més música, 5 minuts ja per un quart d'11 del matí, i de les novetats més interessants destaquem aquesta amb Olivia Dean.

0: Angie Ange.
1: Ho veus?
2: Què?
1: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tant nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
1: Molt nostre.
9: Escoltes, ICAT.
10: Ara mira'm bé, passo ràpid.

l'energia que sent de meravella per encara aquest matí del divendres 5 de juny, a les portes del cap de setmana i de la Gigi Ros. Anem a posar-te una de la banda de Pol Clusellas, un petit ibèric.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
0: A iCat. iCat.
2: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar. Que dec, ells volen beef, bistec, jo només vull

Instants de calma que s'entén de meravella gràcies a Pojoli. Ell és Miqui Lloret. La seva carrera comença a enlairar-se i marxem ara fins a València amb sa pena.

una ninja que no hi podia faltar, Maria Haim. Les 10 i 34 minuts, anem a refrescar la memòria amb The Cure. Concert que podrà seguir en directe a partir d'un quart d'11 aquí a ICAT, en directe des del Primavera Sound.

El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui divendres, a les 9, especial Loft, i a un quart d'11, el concert de The Cure en directe. Segueix el Primavera Sound a ICAT, la ràdio dels festivals.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat...
1: Són les bones vibracions d'un Pol Bordes que ens deixava caure aquest socorrista. I aquesta és Jade, una altra de les dones que passen avui pel Primavera Sound.

música i talent que arriba des de Ponent. Ella és l'Abril, amb una mica de xatxa, ja 9 minuts ja per les 11 del matí. Seguim de divendres amb la Flaix i Ice Cream.

música que ens arriba des de les terres de Mallorca amb Amulet i l'himne del Mundial té les veus de Lisa, Anita i Rema, és Goals. Yes, I'm gone.

0: Bits per Minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: Escoltes ICAT.

Doncs el de Doja Cat va ser un dels concerts suspesos ahir al vespre per la pluja al Primavera Sound. I seguim posant música a un quart de 12 a RBCH.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: A iCat.
0: iCat.
2: La Filmoteca de Catalunya, amb la col·laboració de la Mostra de Films de Dones, presenta una retrospectiva de la cineasta i artista visual Barbara Hammer, que va concebre el cos com a espai de coneixement i d'acció política. Film el desig, el tacte i la vulnerabilitat com a formes de pensament i gest de llibertat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.

0: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
1: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
2: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
1: Un nou capítol que s'endins en el crim del Pou de Cruïlles.
3: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb alguna cosa, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
1: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible.

Una altra que ja fa dies que roda i sempre ve de gust escoltar-la, Sofia Càmara, Girls Like You. De 10 minuts ja pel migdia, deixa'm que et posi ara una altra de Bruno Mars, és el I Just Might.

Gaudint del projecte en solitari de Kelly Isaiah amb el seu enganxós Coco Xerri Coco. I ara viatgem fins a la Costa Daurada gràcies a l'Uri Santa Fe i l'Amliki.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui parlant de les estrenes de cinema de la setmana. La més destacada, el fenomen viral Backrooms.
2: I found something in the store. Found a place.
0: Ras i curt és una pel·lícula de terror, concretament té l'etiqueta de terror liminal, és a dir, que passa en un espai pensat perquè estigui ple de gent, però que inusualment està absolutament desert.
3: En el cas de la pel·lícula, una mena d'oficines grogues i laberíntiques d'una altra dimensió que apareixen a la rebotiga d'un negoci de mobles on mai hi va ningú a comprar.
0: La idea de Backrooms neix a YouTube ara fa 4 anys de la mà de Kane Parsons, un jove cineasta britànic que en mateix té 20 anys i que és autodidacta i que fa 4 anys va penjar això a YouTube.
4: All right, cut, cut. Sounds good. Sounds good, guys. Woo!
5: Hello? Is someone there?
3: Havia de ser un curtmetratge, finalment va acabar sent una sèrie de 22 capítols curts de terror a l'estil found footage, és a dir, metratge trobat com Rec o la Bruixa de Blair. El primer capítol té 82 milions de reproduccions i la sèrie s'ha convertit en tot un fenomen a internet.
0: I ara, de YouTube, ha fet el salt als cinemes, escrit i dirigit per ell mateix, per Kane Parsons, que debuta a la gran pantalla de la mà d'una gran productora com és A24 Films i amb la confiança d'un dels grans directors de terror dels últims anys, James Van. La protagonitzen també cares conegudes de Hollywood com Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor i Mark Duplass.
3: És la gran novetat de la setmana a la cartellera, però no l'única. Torna a la gran pantalla He-Man i els Masters de l'Univers, basada en els ninots d'acció de Mattel, populars als anys 80, que després van fer el salt a la televisió amb dibuixos animats i més endavant al cinema. La protagonitzen, entre d'altres, Nicolas Galitzin, Camila Mendes, Jared Leto i Idris Elba.
0: Això en un cap de setmana en què torna a la gran pantalla la saga Scary Movie, que de fet parodia el cinema de terror. També s'estrena la comèdia Cada dia nace un listo, d'Arantxa Echevarría i protagonitzada per Hugo Silva. També La Luz, una pel·lícula de Fernando Franco sobre els casos d'abusos sexuals a l'església amb Alberto San Juan com a protagonista. I del cinema passem a la música. Més enllà del cap de setmana marcat pel Primavera Sound, aquesta setmana també hi ha el Festivalot, el Festival de Música en Família de Girona. Viu

0: Catarra seran els primers a saltar dissabte al matí a l'escenari de l'Auditori de Girona, per on també hi passaran Miqui Núñez i Alfred García, i diumenge hi hauran els Tiets i Ginestà.
1: I encara parlant de Ginestà, dissabte els germans Serrasolsa seran a la Conca de Barberà.
0: Posaran el punt i final al Festival Forest Poesia i Música a 11:45 de la nit. Abans, a mitja tarda, també hi actuarà Mariona Escoda.
1: I a Cambrils hi trobareu dissabte la 30 UFAM. Es que ellos sonaban cuando ellos no sonaban y sobran paraules per tots els que usaban. Tancaran la fira multisectorial amb un concert cap a les 11 de la nit al Parc del Pinaret, on també hi haurà zona gastronòmica, espectacles infantils i vespreig musicals.
0: I a Valls també dissabte i podreu veure Esbatlana. Cariño, yo sé que a vegades no m'he portat del tot bé. Estaran a la sala Red Star a 10:45 del vespre en una nova aturada de la gira Les Modernes del Raval.
1: I Obeses continua demà la gira de presentació de l'Ai al Cor a la Noia. Concretament a la Pobla de Claramunt, dins del Festival Anoia Folk, demà a les 9 del vespre.
0: I acabem a Terrassa amb doble concert solidari diumenge de Doctor Prats. Però ja vaig tard, tard, tard, tard, tard, ja em torno a fer tard, tard, tard, tard, tard. Serà per recaptar fons per ajudar a rehabilitar l'antic Teatre Regina. Els dos concerts de Doctor Prats seran en un altre teatre de Terrassa, el principal a les 12 del migdia i l'altre a les 6 de la tarda.
1: I acabem recordant-vos que aquesta nit a 11:15 podreu seguir en directe per ICAT el concert de The Cure dins del Festival Primavera Sound.
0: Demà també en directe podreu escoltar el concert de Rusowski a partir d'un quart de 10 del vespre i el de The XX a 11:15 de la nit. Entremig podreu recuperar els espectacles de Jimena Amarillo i Yard Act.
1: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
0: Bon cap de setmana!
2: Escoltes i cas.

0: Bitduck, el ritme d'un dels temes que han ressonat aquesta nit passada al Parc del Fòrum, la música de Fuckers, protagonista també de l'edició 2026 del Primavera Sound.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Vinga, ànims, que ja és divendres. Anem a ICAT culminant la setmana de la millor manera, sentint l'esperit inquiet i positiu de Mama Duixa. Demà dissabte serà la Patum de Berga, tocant en viu les noves cançons, com aquesta Na-na-na.

0: final com la Bíblia, el judici.
1: La família numerosa de Sabadell, 31 fam, que no perdonem mai aquella energia positiva, i ho torna a demostrar des d'aquest nou àlbum, Ràdio 31, temporada 2.
2: ICAT, la ràdio inquieta.
1: Un quart d'una, ben a tope, continua la cosa amb l'estrella del pop canadenc, Gemma Cray.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Somos los siguientes, como Wade Barrett. No me llegues mal, ya la otra se barre.
2: Especial de música llatina alternativa. Des de Santa Marta a Anna Tijú, Catriel i Paco Moroso i descobriments com Rawayana, Can Culto o Kevis and Mikey.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Tic-tac, tic-tac. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
3: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
4: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui divendres, a les 9, especial Loft, i a un quart d'11, el concert de The Cure en directe. Segueix el Primavera Sound a ICAT, la ràdio dels festivals.
5: Hola!
6: Ja som aquí!
7: Aventures infinites.
5: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
7: Amistats de les bones.
5: És veritat!
7: Diversió assegurada. Pokémons, molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
5: Quina meravella!
7: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
0: Escoltes ICAT.

Calvin Harris, amb un ritme que ens ambienta ja pel cap de setmana. Cançó aquesta Satisfy, que arriba just a temps per la temporada de festivals i un estiu ple de residències del Terminator de la música dance. Seguim endavant amb Louis Tomlinson, un altre artista que, com bé diu el títol d'aquesta cançó, continua la seva carrera On Fire.

Sacsejant un altre cop l'escena del país, Wineta, que ahir la vas poder escoltar en directe a Pericat des del Primavera Sound, al Parc del Fòrum. I el pròxim 13 de juny tindràs una nova oportunitat de veure-la en concert al Festival Cabró Rock de Vic. Va més talent d'aquí, escoltant ara l'estimulant electrònica Kilòmetre Zero.

Tocant d'un cop més la febre, aquí teníem dos dels noms més reconeixibles de casa nostra, la bona feina conjunta Toques Grasses amb Figaflaues. I a l'assolellat San Diego ens cau ara la pura eufòria d'Almost Monday.

0: Minuts per Minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
2: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
3: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
2: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
4: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
2: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui divendres, a les 9, especial Loft, i a un quart d'11, el concert de The Cure en directe. Segueix el Primavera Sound a ICAT, la ràdio dels festivals.
2: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Dues dècades d'èxit i capaços altre cop de reinventar-se sense perdre el seu ADN. Aquí estàvem saludant una hora més del divendres amb la nova heroïna de Maroon 5. I escolta ara un moment, perquè això t'interessa molt. Avui divendres, en directe per ICAT, un dels moments més esperats del Primavera Sound, el concert a partir d'un quart d'onze de la nit de The Cure. Anem ja fent el compte enrere, recordant i escoltant un dels seus grans èxits, el Lullaby.

Autèntics i canyeros, aquí teníem Exili Elba amb un dia normal i més tacada que ahir que et persegui fent especial aquest divendres amb la poesia musical de Gavina MP3.

de les parelles més ballables del moment, Alok i Khalid, altre cop orientats completament al dance floor amb el Dive Into Me. I grans onades, continua fent René Rapp, sumant un altre afortunat encert a la seva carrera amb el Lucky.

0: Minuts per Minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
2: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT. Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un Batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
0: Jazz Batussi amb Dani Nelo. Els diumenges a les 11 de la nit a ICAT.
4: L'Angie Ange.
5: Ho veus?
6: Què?
5: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
6: Molt.
5: Tan nostre com dir... Posarem llum?
6: A la foscor.
5: O com dir... Aventureres? Aventurers?
6: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
6: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
8: Xxt, silenci.
6: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
5: O el... Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
1: Escoltes i cas.

0: Doncs sigui com sigui, però que se'n parli, eh? Amor i més amor amb la Ludwig Van, de les bandes més adorables i més en forma de casa nostra, que aquest estiu es farà un fart de tocar en directe les seves cançons. La cita més propera, el 20 de juny, a Torroella de Montgrí, dins el Festival Ítaca. Haven't you heard I'm the internet girl?
1: I'm getting out of here.

L'Sketsai propulsant de nou el seu celebrat K-pop amb Internet Girl i sonant de fons per internet al webpicat.cat i també a través de l'AppDicat, la cançó amb la que va fer Diana, DJ Snake, el Lean On.

0: de Jules, agafant de nou impuls i tirant endavant la seva carrera amb un so renovat, i més animada del que ens té acostumats.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Doncs el divendres que continua fent el seu camí amb la parella ara argentina del moment, Catrel i Paco Moroso.

0: Ella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant 2 mesos dic sí a tot...
2: Sí a tot.
3: Sí a tot.
4: Sí a tot.
5: Sí a tot.
6: Ja disponible a la plataforma 3Cat. Escoltes i cat.
7: Ara mira'm bé, passo ràpid.

Bon xut d'energia per encara el cap de setmana amb la nova pulsió de la Gigi Ross. I aquí seguim aïcat donant-ho tot en aquests últims compassos, sospirs de la setmana, amb un dels temes que més velocitat va donar a la carrera d'Olivia Rodrigo. Aquest Get Him Back.

24 Hours, emocions que duren tot el dia amb aquest parell d'artistes britànics, Stormzy i Odile, units per primera vegada i amb molta química. I al Regne Unit, que ens quedem per sentir com sona el nou capítol després d'un descans per motius de salut mental de l'autora del superhit Messi. Lola Young, atrapant-nos altre cop amb aquest From Down Here.

El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui divendres, a les 9, especial Loft, i a un quart d'11, el concert de The Cure en directe. Segueix el Primavera Sound a ICAT, la ràdio dels festivals.

0: Escoltes ICAT.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: Hola, hola, com esteu, oients? Benvinguts un dia més a la sintonia d'ICAT. Avui és divendres, dia 5 de juny, i superem aquesta primera setmana d'aquest mes força calorós amb quatre entrevistes, les que hem fet de dilluns a dijous. Aquí la Mariona Batalla, la Mercè Rigual, en Dani Expósito i un servidor. Avui, com sabeu, els divendres es tracta d'obrir aquest primer dia, diguéssim, festiu d'aquest cap de setmana que ja tenim a tocar. Avui es tracta d'escalfar motors i ho farem amb les músiques que ens han deixat els convidats d'aquesta setmana.

0: go. Dilluns va ser el torn d'Edu Esteve, el cantant de Badalona, que ens visitava per parlar-nos d'aquesta normalitat amb la que abraça una carrera que ha tingut els seus alts i baixos, diguem-ne, de popularitat, si vols, o ni que sigui d'esforç per dedicar-se a la seva passió, que és això de la música. Ell surt d'Eufòria, surt com una de les cares visibles d'aquella primera edició del Talent Show català, però també ha de remar a contracorrent després d'algunes experiències més o menys doloroses amb segells discogràfics, i ara treballa de nou a una oficina i tot això ho fa per aixecar el seu propi segell discogràfic i la seva pròpia música. Això va ser dilluns. Dimarts rebíem la visita d'un actor que alhora és un bon vividor, i vividor en el sentit que nosaltres li donem, la de gaudir de la vida, perquè per alguna cosa transitem aquest món. És en Pau Roca, un dels actors teatrals de referència d'aquest país, que també és creador d'una productora, l'exitosa Sixto Paz, amb la que aquests dies són al Teatre Borràs representant La Promesa. Dimecres era el dia d'en Lluís Margarit, a.k.a. Irieix. L'Irieix és un músic que nosaltres hem catalogat com hereu de tota aquella cosa galàctica que representaven en Pau Riba, en Cisa, més endavant en Quimi Portet i companyia, en Joan Miquel Oliver també. Doncs per nosaltres l'Irieix seria el galàctic amb autotune. És una persona que ens agrada molt, que ens inspira com una tendresa i una alegria, perquè és una de les ànimes lliures de la nostra música i que recentment ha publicat el disc Irieix i el Japerut. I ahir dijous era el dia de la Leila Karrouche. La Leila és la primera escriptora d'origen àrab i amazic que va publicar al seu dia un llibre en català, una novel·la en català. Ara ens entrega Jura'm que tornaràs, una història sobre dues dones que s'estimen, dues persones homosexuals en el RIF dels anys 80, en una societat amb molt pes patriarcal, amb molt pes religiós i tradicional. Tot això és el que ha succeït aquesta setmana, que som a punt de deixar enrere, i aquestes les cançons que ens han regalat els nostres convidats.
1: Dilluns,
0: Edu Esteve, sempre ho dic malament. Edu, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Al principi sí que em tocava bastant haver de renunciar a ser, no sé com dir-ho, però aquesta visibilitat de, o que la gent vegi, ah, mira, ell és artista, ell és cantant i només fa això i viu d'això. I llavors a l'ego, quan tu tornes pues, a un lloc de treball on estaves després d'haver passat per tot aquest procés, és molt complicat al principi, sobretot, a mi em costava molt gestionar-ho, que vingués una persona i em digués, hòstia, ets l'Edu, què fas aquí? I era com, hòstia, és que és veritat, què faig aquí? Aquí, no? Aquest era el meu pensament, rotllo, què faig aquí si jo no hauria d'estar aquí? Aquest no és el meu lloc, jo hauria d'estar cantant, jo hauria d'estar no sé quan. Però clar, tampoc era una realitat 100% aquella, no? I has de trobar l'equilibri en tot això. Amb el pas del temps, òbviament, i treballant moltíssim el tema d'entendre el que està passant i tot, pues l'ego es va estabilitzant una mica i va dient, tio, si per fer això, per poder cantar, per poder treure música, per poder, necessito diners.
3: Sé que ha arribat el moment de despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

Sé que els colors no brillaran igual. Sé que no et veuré buscant velocitat. També sé que allà dalt tothom t'espera i quan acabi vindré jo a fer-te costat.

0: Dimarts.
1: Pau Roca. Bon dia, Pau, estimat, com estàs?
2: Bon dia, com estàs tu, estimat?
1: Ets un vividor?
2: Sí.
1: Sí. Per què està tan mal vista la paraula?
0: Justament estava pensant...
1: Perquè la Clara ho deia, eh? Què passa?
0: Vividor sona com, a, com una cosa dolenta, però penso... Pues si, si la vida està per això, sí. No?
2: Sí, que no sé què vol dir, no? Però per mi vol dir que poses en una prioritat molt, molt elevada la, la teva qualitat de vida. Mm-hmm. Que no té per què tenir a veure amb diners o amb... No? Té a veure amb què empres tu el teu temps amb les possibilitats que tu tens,
1: yeah.
2: No? I intentar, bueno, que els moments d'estrès doncs passin de la millor manera possible i després passar-t'ho bé i celebrar perquè sí.
1: Perquè sí,
2: eh? Celebrar perquè sí.
1: No només perquè guanya el Barça.
2: Ai, sí. Bueno, jo també celebro, com guanya el Barça.
1: Ah, sí, m'ho imagino. Ets un vividor també a nivell laboral? Ho intentes? Que també és una cosa que es pot aconseguir, eh? Gaudir de la feina.
2: Sí.
1: I encara que hi hagi, òbviament, moments d'estrès, i després en parlarem d'un de gros que heu travessat últimament els de Sixto Paz, la teva productora. També ho ets dins de la feina?
2: Molt.
1: Sí.
2: Sí,
1: com,
2: de
1: es
2: fet,
1: fa, com es fa, tio?
2: De fet, bueno, no sé, ara parlem tu també, aviam, explica-m'ho, però jo crec que això és el motiu pel qual tinc una companyia i estem fent teatre. Perquè... A mi m'encanta fer pel·lis i fer sèries, però jo, igual que amb el restaurant, doncs volia tenir el meu projecte personal per poder marcar jo els meus tempos, no? I...

0: Dimecres.
1: Irieix, Lluís Margarit, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: Estàs bé o què?
2: Sí,
1: sí?
2: I tant.
1: Has vingut amb la gepa, eh?
2: Sí. Sempre la porto sobre.
1: Ja no t'abandona, eh? No.
3: Jo ara va anar més enllà i em qüestionava com si hem de vèncer la dictadura de la bellesa i d'aquesta bellesa pop canònica i de que les coses hagin de ser sempre com estètiques, agradables, boniques.
2: Ja. Yeah. Clar, jo és que mai he connectat gaire amb la bellesa, crec, per un tema que no m'ha tocat. Tampoc ser extremadament guapo. Vull dir que no he sigut mai un canon estètic d'això. Però sí que, bueno, potser, no sé, crec que he connectat més amb aquesta cosa del friqui de la classe, com de... O sigui, connecto més amb les coses que et sorprenen a un mateix i com que són una mica rarunes en aquest sentit, perquè és això, perquè de sobte dius, uau, hòstia, he acabat amb una gepa, saps? En plan, no m'ho esperava. Mm-hmm. Però en canvi, no sé, com aquesta cosa de ser guapo o no ser guapo, vull dir que amb aquesta cosa de la bellesa més estereotipada, ho veus molt a tot arreu, saps? I no sé... Jo sé, per exemple, el que fan al Ciutat, no? com que és una cosa que tota l'estona t'està sorprenent i com a públic t'enganxa per això, perquè és com... És divertit i és com, no sé, sorprenent.
1: Sí.
2: I això per un mateix també és gratificant, com anar... O sigui, m'interessa més això que no, doncs, jo què sé, com aquesta cosa més mainstream o més d'això de no sé, ara no sé quin exemple. Bueno, Aitana, o sigui, aquesta cosa més Aitana, sí. No hi connecto tant, tot i que m'agrada molt, però no em veig fent com aquesta cosa d'estadis i de com d'una figura...
1: Nosaltres tampoc, tio.
2: No, jo no.

0: Dijous.
1: Leila Carruix, bon dia, Leila, com estàs?
2: Hola, bon dia. A l'orgull que tenen els catalans,
1: sí,
2: de la seva pròpia llengua, la seva cultura, la història, perquè és una història molt, molt potent, de molts anys, i això també ho tenim els amazic, que sempre se'ns ha considerat una llengua de segona, una llengua minoritària, però sempre hi ha hagut gent que l'ha defensada, hi ha hagut sobretot el món artístic, la música, avui en dia hi ha molts que canten i que fan bona música. Als anys 80-90 hi havia 4-5, però que eren músiques com totes del mateix estil, molt poquetes, les lletres eren com molt, molt de victimisme, no?
1: Ara som molt català, això, sí.
2: Sí.
1: El victimisme.
2: No, però ara són músiques que han canviat d'estil. Mm-hmm. Han canviat d'estil, s'ha modernitzat i la lletra és una altra.
1: Més,
2: i això m'agrada.
1: Més celebrativa, potser?
2: Sí.
1: De la cultura?
2: Sí. Sí,
1: més a treure pit.
2: Més treure pit, més orgull, més barreja també amb música àrab, música francesa també, música anglesa, vull dir, els estils van variant i això mostra que hem sortit d'aquell pou i que ja no ens mirem des d'una perspectiva inferior, sinó que ja ho tenim assumit. I a mi m'agrada que es normalitzi tot això, tant als catalans com als amazics.

I fins aquí el programa d'avui divendres. Això vol dir que ja fins dilluns no ens tornem a sentir. Dilluns serà el dia 8 de juny i a partir de les dues tornarem a ser amb vosaltres en aquest estudi amb convidats la setmana que ve com Gerard Quintana, sabeu qui és, si heu seguit la música catalana dels últims 30 i 40 anys. També amb músics més joves, com el senyor Wilson, o amb la Laia de Trèvol, la Laia Gluck de Trèvol, i també la senyora que toca la gralla al programa La Renaixença d'en Peyu i companyia. Tot això serà la setmana que ve a partir de les dues, com us deia, mentrestant que acabeu de passar un gran cap de setmana. Adeu, adeu!

0: Escoltes i cat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda a Catalunya i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort. Mira, no em preguntis com estàs perquè faig molta pudor i per tant no vull dir-te...
1: No ho noto, a mi no m'està molestant.
3: Vale, és que em fa vergonya, no és broma. Uf, quina peste, tens
1: per
3: desodorant.
1: Què?
3: Perquè avui fa molta calor.
1: A baix tinc desodorant.
3: A baix? Ah, vale, a baix a la...
1: A redacció,
3: vale, vale, vale.
1: Sí, sí, a redacció tinc... Ah, no, no, home, quin fàstic, Albert, per favor.
3: Perdó, perdó.
1: Escolta, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, divendres 5 de maig, sabem que...
1: Toca posar música.
3: Com cada divendres transformem l'estudi dedicat en una petita cabina de DJs.
1: Ens posem un dels cascos a l'orella esquerra i l'aguantem amb l'espatlla per posar-nos en aquest petit paper de DJs, de PDs, de punxadiscos.
3: L'objectiu, us preguntareu, doncs, omplir les dues hores següents amb la millor música per tancar la setmana. Va, que comenci el post de Talof, no?
1: Sí, som-hi.
3: Què punxarem avui?
1: Doncs, família, aquesta setmana està dedicada a les rares i les modernes, i no només aquí al Loft, sinó a Barcelona en general. Nosaltres hem anat a 400 eventos.
3: És horrorós. A mi em sap greu perquè semblo la teletienda.
1: Sí, a mi també, però m'encanta anar-hi, també et diré.
3: Home.
1: Uf, és fascinant. I no només això, sinó que a sobre comença la setmana, i és la setmana del Primavera Sound. Nosaltres ja portem dos dies passant llista allà i avui ho fem per partida doble. Primer, perquè aquest vespre estarem allà fent programa en directe a partir de les 9 de la nit, així que si hi sou ens podeu passar a veure, i si no...
3: Bueno. En segon lloc, perquè aquesta setmana us hem demanat les vostres cançons preferides dels artistes que sonaran al Primavera Sound. Sabem que no totes les lofties hi podreu anar.
1: Exacte.
3: I perquè sentiu menys FOMO, hem decidit que aquest PD Loft serà dedicat a vosaltres, petites FOMers. Us muntem el vostre Primavera particular aquí a ICAT, hashtag servei públic.
1: Això sí, abans toca repassar els millors moments d'aquesta setmana al nostre petit programa. Dilluns vam començar el programa parlant de les dues parelles de superestrelles. En primer lloc, l'Aitana i en Plex, perquè hi va haver polèmica amb un blog que ell va penjar al seu canal de YouTube, que se'ls va acusar de ser tòxics, bla, bla, bla, bla, bla. Per nosaltres estan enamorats i no és toxicitat, és una petita broma
3: sí. En
1: una petita relació, tampoc no n'hi ha per tant. I justament per això posarem Connexió Psíquica.
3: I en segon lloc, de la Dua Lipa i el Callum Turner, que se'ns han casat. Ells són absolutament
1: pelos.
3: Perfectes. I deuen estar dels nervis perquè he vist que la gran celebració
1: ui.
3: La fan aquest cap de setmana.
1: Nervis,
3: Per tant, la Dua no hi serà el Primavera. Bé, dilluns veurem si realment ha sigut així i en parlarem a fons si cal. Mentrestant, però, us posem una mica de la música d'ella que sempre ve de gust.
1: Jo dilluns també us vaig parlar de la perfecta Yayoi Kusama perquè una mica de cultura artística mai està de més, les coses
3: literal.
1: Com són. I ja que vam recomanar el seu art a les nostres lofties, ara ho faig jo al revés i li recomano una cançó a la Yayoi Kusama per si dona la casualitat que ella, mira, ha sintonitzat ICAT des d'allà on sigui, que no sé on és. D'algun puesto de Japó.
3: La psiquiatra, no?
1: Sí, sí, però no sé quina part del Japó està el psiquiatra.
3: Ah, vale.
1: Yayoi Kusama, a veure si t'agrada Velocitat de Lluç, doques grasses, i si t'agrada escriure'ns al 667-0761-16 i ens dius, poso un 10 de 10.
3: I si et fa pal gastar-te els diners del missatge, un Instagram direct al @someva.
1: Ah, això.
3: I així ens trobaràs. Vinga, fem sonar ja aquest primer bloc musical i que comenci amb una novetat que és Imagina, de Flashy Ice Cream. Que soni ben fort en Loft.
1: Sí.

0: Alberto Gadel.
1: I la Gala Castelltort.
0: I això és el Lofty Cat. Com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que hem anomenat Postdata Loft. Aquesta vegada, però, us hem demanat les vostres cançons preferides dels artistes que sonaran al Primavera Sound. Volem que totes les petites puces que no podeu anar-hi també pugueu brincar amb la música de tota aquesta gent. Així que, de res, un dia més.
1: Abans, però, seguim fent repàs d'algun dels millors moments d'aquesta setmana al Love, perquè dimarts vam parlar molt de la calor, tot i que ara potser sembla que està una mica de baixa.
0: Estarà deixada, però jo segueixo despullada.
1: Sí, bueno, tu ja vaig veure que un dia feia calor i ja vas decidir que faria calor per sempre, això és així. Per tant, plans per sobreviure a altes temperatures, notícies curioses que ens han deixat aquesta primera onada de calor. I mira, fins i tot aquell dia, el dimarts, vam consultar el rànquing de Balcònic de les Balears, que no... No és per fer humor, però com que és una faltada de respecte que ells vinguin i ho destrossin tot, doncs mira, mala sort, si després et tires pel balcó. I tot això quan encara no ha començat l'estiu, perquè recordem que encara estem a la primavera, que la sang altera. Per tant, perquè no se'ns en oblidi, posem cançó de primavera, de la Rigoberta.
0: Som-hi. Va. Tu, Gala, ens vas fer una petita secció sobre les millors festes majors de Catalunya i va haver un gran debat als teus DMs i als nostres, perquè això va transgredir tant que va arribar al número de WhatsApp del Love. Perquè, òbviament, tothom es comprava cap a casa, com de costum. No sé com va quedar la cosa, però bé, no me recordo. Va haver-hi una definitiva o encara
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, va haver-hi una definitiva. Era? Vilafranca del Penedès i la Patum de Berga.
0: Uf, i no hi ha top 3, eh?
1: No, em sembla que era Torelló.
0: Imagina't. Però bé, us posem una mica de Dan Peralbo i el Convoy, que segur que
1: mira,
0: sonaran molt
1: a les festes. Mira, ells són de Torelló,
0: a més a més. Doncs vuita, ja tenim el tercer lloc. Dan Peralbo i el Convoy, que sonin molt aquesta festa major d'estius.
1: I ahir, dijous, ens va visitar una perfecta de manual, la Berta Permanyer, per parlar-nos d'outfits pels festivals d'aquest estiu. Si aneu tard amb l'outfit d'avui pel primavera i voleu ajuda, ja ho sabeu, a recuperar la secció.
0: Spoiler. Aneu despullades, és el que va dir.
1: Sí, ens en vam anar molt per les branques, a més, no es va acabar parlant ni de roba pràcticament, però sempre val la pena recuperar una secció de la Berta Permanyer.
0: 100%.
1: Quan ella ve el Love, mai se sap què pot passar.
0: Ella és imprevisible.
1: Ella sempre diu, portar un vestidet transparent.
0: Literal.
1: Sempre és la seva frase estrella, és fantàstica. Jo crec que li podem dedicar una mica de Six-Sex, que segur que li funciona.
0: Uf, Six-Sex m'encanta. I amb això potser ja fem, no? Sí. Aquest primer bloc, ai, el segon, perdó. Anem pel bloc musical i a la tornada llegim els vostres missatges.
1: Va, som-hi!
0: Quins nervis!

Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. A ICAT.

0: tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel.
1: I la Galavesta i tot.
0: Estem animant aquesta tarda de divendres amb els millors hits de la setmana. I ja sabeu que en aquest següent bloc us toca a vosaltres ser les punxadiscos de Catalunya.
2: Aquesta setmana us hem demanat les vostres cançons preferides dels artistes que sonaran al Primavera Sound.
0: Ui.
2: Ja ens han...
0: Què?
2: Ja ens han enganxat bé les perruques perquè
0: vale.
2: No ens les feu volar amb tots els missatges que ens heu enviat al 667-07-6116. Últimament m'oblido
0: ja veig que no
2: número...
0: recordes gaire el número de telèfon.
2: 667-07-6116. Uau, he de fer pràctiques.
0: Vigila que no diguis el teu, que a mi un dia em va passar i em va començar a trucar tota gent en bucle, eh?
2: Uf, fomo.
0: Sí, no, mira.
2: 651?
0: No! Va! Anem a llegir el primer missatge d'en Marc, de 23 anys, i de Berga, que deu estar celebrant ja la Patum, que diu: hola, Lofta, ahir vaig veure l'Abad i el Mi Puto Todo. Sort que no vaig portar outfit de desnuda perquè crec que m'hauria congelat. Podeu posar Te Daré? L'Alberto es va congelar.
2: Sí. A mi no em va passar això, de fet, a mi tot el contrari. Quasi moro. Però quasi moro, eh?
0: Però llavors li posem Te Daré o no?
2: Sí, sí, li posem perquè ell és perfecte, en Marc. Vinga, en Jaume de Tarragona.
0: Que asco.
2: Els caps de cartell són molt top, però a mi sempre m'encanta anar a veure els artistes catalans al Primavera. Podeu posar alguna cosa de Ronaldo i la Clara, please?
0: No, i la Clara no pots parar.
2: Ah, i Clara. Perdó, aquí, no sé qui són.
0: Està parat inventant-se entre la Lula i Ivan. Qui eren els altres? En Dan Peralbo i el Comboi, però en plan com si fossin col·labo. I el Renaldo i la Clara Morell. Ja basta, por favor.
2: Perdó, perdó.
0: Va.
2: Te la poso, un sencera,
0: sí.
2: Va.
0: Ets un guarro.
2: Que no dic un guarro!
0: I la Clara, de 22 anys, a Sant Carles de la Ràpita, que espero que això no estigui a Tarragona, però em temo que està
2: sí,
0: por ahí.
2: Sí, és a baix de tot.
0: Que puto asco. Diu: hola, perfectes,
2: no,
0: m'encanta el Primavera perquè és la manera de veure els artistes fora. D'allà no els aniria a veure expressament, la veritat.
2: Què?
0: Sí, no sé.
2: I a veure, què diu? Llegeix-lo segur.
0: Diu: el meu descobriment més recent és la Doja Cat.
2: A Sant Carles de la Ràpita estarà el 1549. Aproximadament.
0: Ai, és veritat que estan una mica
2: fa dos dies
0: a la prehistòria. Ells saben que existeix internet.
2: Ells saben que existeix l'escriptura. Que
0: ai,
2: ha...
0: que mono. Home, jo crec que sí, que perquè ens ha enviat un missatge al 667-7-6-16.
2: Potser la Jana ens l'ha transcrit i ens ha arribat amb carta.
0: Ah, perquè potser eren dibuixos, no? Mm. Com a les coves. Com les coves d'Altamira. Diu que li encanta la de Woman, a més,
2: por
0: que
2: Dios.
0: Ja és.
2: Clara,
0: bueno.
2: Te compraré un router i jo si fa falta, això què és? Por Dios,
0: no,
2: Woman,
0: no.
2: Mare meva.
0: Clara, rei, te la posem, però perquè ets
2: no,
0: la
2: espera.
0: Perfecta.
2: Vaig a predir-te una cosa, Clara, d'aquí uns dies ens confinaran notes per un Covid, un Covid-19, prepara't. Que
0: get
2: se vienen
0: ready.
2: Cositas.
0: Clara, s'està bé, no estàs ready, tu.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Això és el Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.

0: Família, seguim el Love Dicat cada vegada amb més calor perquè s'apropa l'estiu, estic molt nerviosa.
1: Jo estic fatal.
0: Jo tinc ganes d'anar a primera sound. Moltes. Per tant, va, seguim llegint els vostres missatges. I ara nosaltres ja anirem marxant. Per tant, espavileu, si voleu enviar alguna cosa, 667-07-6116.
1: Llegeix tu el primer, que crec que fa per tu.
0: Ah, val. En Pau, de Girona, diu... Bones, Lofties. M'hauria encantat veure en Ralph Fitxo aquesta nit, però no tinc entrades. Poseu-me Pirri, please, que és la meva prefe. Passeu-vos-ho molt bé. Ralphi! Pirri! Pirri és ben bona, eh?
1: Vinga, l'Alba de Zanku ens diu... Bona tarda, guapos. M'hauria mort per escoltar la Oklu ahir, però ningú volia acompanyar-me. Per cert, com ho pronuncieu vosaltres? Jo dic Oklu. Ha-ha. Anyways, poseu Harvest Sky, please. Uf, aquesta cançó és perfecta. I t'he de dir que jo dic Oklu. I fins fa dos dies li vaig dir a la llum... Tia, tinc unes ganes de veure la Okilu. I me diu, qui? I jo, tia, la Okilu. I ella... Amor, qui és l'Okilu? I jo, tia, l'Okilu? Jo pensant, és impossible que la llum no sàpiga qui
0: és. Clar,
1: jo
0: no sé qui és.
1: Ah, l'Okilu! I jo, ah!
0: És francès, aquesta jamba. Tampoc hi ha tanta diferència entre Okilu i Oklu.
1: Ja, però no sé, ella va haver-hi una barrera lingüística estranya. Però
0: avui veurem Ralph Fitxo? O m'hauré de fer com ella, que ningú m'acompanyarà?
1: Va haver-hi una barrera lingüística estranya. Però
0: avui veurem Ralph Fitxo? O m'hauré de fer com ella, que ningú m'acompanyarà i hauré d'anar-hi sola?
1: Home, jo vull anar a veure en Ralphi.
0: Ah, vale.
1: Ja, ja, en Ralphi, qui més?
0: No me'n recordo.
1: A mentre no, si va amb l'Okilu, jo no vengo.
0: Vols que t'ho miri?
1: Ho mirem després.
0: Vale.
1: Vinga, llegeix el següent.
0: La Mar de Sabadell diu... Hola, guapos, em vaig tornar boig quan vaig veure que Wet Leg tornava aquest any, perquè l'any passat no hi vaig poder anar. Al final tampoc hi he pogut anar perquè treballava. Però, hòstia, bueno, m'agradaria escoltar Wet Dream.
1: Uf,
0: què fem? Li posem, no?
1: M'ho penso.
0: Ah, no.
1: Mar, m'ho penso.
0: No, li posem.

Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: som la Gala Castelltó.
1: I la Berto Adel.
0: I això és el Love Picat. I ara estem llegint els vostres missatges, que recordeu que els divendres punxem una mica de musiqueta. I en aquest cas us toca escriure a vosaltres al WhatsApp del programa 667-07-61-16. Què voleu que posem? Estem posant cançons tematitzades, vale, com sempre.
1: Sound.
0: I és Primavera Sound Coded. Per tant, si no és del Primavera, nosaltres eliminarem el missatge.
1: Sí. No és que ni... No el llegirem i l'ignorarem. No, l'eliminarem.
0: I te bloquejarem.
1: I us bloquejarem, sí.
0: I després tirarem el mòbil per la finestra.
1: Ah,
0: vale. La Meritxell, de Vilafranca del Penedès.
1: De Vilafranca de on?
0: De Vilafranca del Penedès.
1: No, de...
0: No, però vaig dir Vilatranca del Penedret. Era tot, no era només una.
1: Jo... Vilatranca!
0: Jo sé que la veuré aquest estiu segur, però m'hauria encantat veure la Uineta en context primavera, però em conformo si em poseu nois. És que la tia no canta una vegada, eh? Canta dues al primavera.
1: Ella és addicta a cantar-la.
0: Ella aquest any està, bueno, muntada en el dòlar.
1: Saps qui fa molta il·lusió, també?
0: Qui?
1: Ara t'enfadaràs, però en Carles de Llorona ens diu... Gala i Alberto, com esteu? Aquesta nit, Addison Rae. Quines ganes. Mira, l'Alberto no parla, s'ha silenciat el micro. M'ha baixat el volum i no m'està escoltant.
0: Jo no l'escolto, no la sento, amor.
1: No, jo no sé pa.
0: Jo no sé pa, what are you saying?
1: Addison Rae.
0: No! És que m'han fet una tortura, perquè això és homofòbia during
1: sí
0: Pride
1: és, sí
0: Month.
1: Sí.
0: Fer-me
1: treballar... Por tu puto cumple.
0: Por mi putísimo cumple. Fer-me treballar al concert de l'Addison Rae del Primavera Sound. És que... Bueno, és que no diria el que faria ara mateix.
1: Bueno, posarem Famous Gun, que és la que ens demana en Carles, i així com a mínim l'escoltes, ni que sigui per la ràdio.
0: Joder, macho. Vale,
1: sí, que tenir... No, ens demana si l'anirem a veure, ja no t'ho pregunto, perquè no muntis un Cristo.
0: Gràcies.
1: Què més diuen, va?
0: La Helen, de Bellpuig, ens diu... Jo avui vaig, però m'hauria encantat poder veure en Guitarrica dimecres. Quin fomo. Necessito que em poseu Port Peregrí per compensar.
1: Uaaah! M'ho vaig passar molt bé.
0: És tan bo, en Guitarrica. No, no, ja no m'agrada.
1: Per?
0: Perquè no em va treure a ballar amb ell.
1: Us diré una cosa. L'Alberto i jo, dimecres, vam agafar unes bicis, que, per cert, em van pitar tots els cotxes de l'Avinguda Diagonal perquè vaig passar en vermell, en una rotonda molt perillosa.
0: I la puta Gala tira endavant i jo pensant, on va? I de cop un camió... Pillosa. Adéu.
1: Doncs, això perquè ho anava a dir?
0: Perquè amb Guitarrica i jo som nòvios o alguna
1: cosa així. Ah, sí, i l'Alberto em va dir que portaria un llibre al concert del Guitarrica per fer-se la que no l'entiendes, però li va encantar i està trist perquè... Bueno, està dolgut, no està trist. Està dolgut perquè no el va pujar, que crec que és una cosa que et mereixies, de veritat.
0: I a més, he perdut el llibre, òbviament, de saltar. Així...
1: En la paret de re, la flor de tu perfume, la vida me consume. Ui, tenim la finestra oberta i es escoltarà tot.
0: No passa res, que ens escolti tothom.
1: Censura.
0: Tia, te prometo que jo pensava que em trauria amb ell a l'escenari i faríem un moment camp rock, així... Quiero ser tu full time papi,
1: full time papi.
0: Mentre no em miram a los ulls.
1: Full time papi. Jo ho gravaria.
0: Gràcies.
1: Només faltaria, bare minimum. Bueno, va, escolta'm.
0: Ja no hi ha més missatges, no? Passem a posem una mica de música i tornem a xerrar d'aquí un rato.
1: Vale, vale.
0: Són molt pesades.
1: Fins ara.

0: més missatges al final, eh? Família, seguim.
1: Anem a votar borrar. Perquè aquí hi ha gent que no escolta, que ens envia missatges en directe. Quan hem dit, primavera sound coded, i la gent ha dit, els dos dits per les orelles, i no fem ni puto cas. Xaval, hem dit, primavera sound coded, doncs no m'envies una altra cosa.
0: Encara tenim algun missatge, primavera sound coded, vols que te'ls llegeixi?
1: Sí.
0: Ara ja no en volem més. Aquest allau, hem rebut un allau de missatges que no donen temps a que ens els passin pel grup. Per tant, freneu. No hi ha més missatges, ja.
1: A veure què
0: però diuen. Tenim un missatge que ens arriba directe des de Tremp.
1: Uf.
0: Sabia que t'agradaria. D'en David, a més a més. Que segur que t'encanta, tu, en David.
1: Ui, a veure què ens demana.
0: Diu, hello.
1: Hello.
0: Digue-li hola, va.
1: Hola.
0: Vosaltres anireu a Rusowski dissabte?
1: Sí, clar, xo-xo.
0: Jo no.
1: Pues que puta dit,
0: sí, estic a la Patum, la veritat.
1: Ah, millor.
0: Gala, sé que a tu et va agradar molt el seu concert. Quin gomo. Gomo? Entenc. Jo crec que s'ha equivocat i volia dir fomo.
1: Segur.
0: A no ser que digui gangster of missing out. Però no ho crec. M'encantaria anar-hi. Poseu Alta Gama, va.
1: Uf, m'agrada molt Alta Gama.
0: Alta Gama és preciosa. No vull parlar-ne, tinc molt fomo.
1: Vale, llavors, next.
0: La posem, què més diuen?
1: En Roger, de Barcelona. Sisplau, Lofty.
0: Roger.
1: Estic completament loca amb la Pink Panthers i no em vaig assabentar fins aquesta setmana que venia el primavera.
0: Roger, feliz cumple per tu també, mi twinca.
1: És una twinca que t'acabes.
0: Que...
1: ho arribo a saber i em compro entrades. Necessito que poseu Girl Like Me. Tia, ves a la balla i crida-la. Perquè és que de veritat que la Pink Panthers també és molt guai. I t'he de dir que passa molt desapercebuda. El cartellet està molt petitet, eh?
0: Hola, no s'ho mereix.
1: Es mereix ser headliner.
0: Com l'Addison Rae.
1: I com la Llum.
0: La Llum.
1: Vinga, va, següent missatge.
0: En Joan... hot segur, és de Cornellà i diu Lofty, jo aniré dissabte a veure la Venus, que m'encanta, la meva prefe seva és Xiu Xiueig. A veure si ens veiem pel fòrum i us demano una foto.
1: Totes les que vulguis, Joan.
0: Quan és? Dissabte, a mi no em trobaràs. Trobaràs a l'Alberto Gadel desnuda.
1: No.
0: Perquè ja no li queden més modelets. Anirà amb un fil dental que li taparà el mugronet?
1: No. Jo el mugronet l'ensenyo.
0: Ah, vale.
1: Només,
0: de nipple.
1: Sí, només el pito m'he de tapar.
0: Ah, vale. Doncs anirà amb una mascareta del Covid,
1: no.
0: Que la Clara aquella que no sabia que arribaria el Covid ja li deixarà.
1: L'hauré de trucar, doncs.
0: Sí,
1: va. Clarita, ara et truco.
0: Clarita, va, anem a posar una mica de música i de seguida tornem.

0: Benvingudes al Love.
1: Has estat de conya. Mai has vist una maricona amb aquestes corbes. Rosa d'abril, sí que madures. Et peta el cora. Si m'imagines a Bora Bora. Si ens imagines a Bora Bora.

0: Dios, filla meva, quin susto, que anava a dir-los, estic supertrista, estic guardant un bramunt d'aquest.
1: És per pujar els ànims.
0: Ah, vale. Sí, perquè nosaltres ara marxem a la primavera i tenim un programa en directe per fer encara. Per tant, menys xauxa i més...
1: Ah, guardo les energies.
0: Sí, perquè ens queda una hora encara de programa.
1: Vaya putaditi.
0: De 9 a 10 farem programa en directe per aquí a ICAT. Per tant, qui vulgui sentir el que estigui passant a Primavera Sound en aquell moment, que serà el concert de la Dyson Rae i el Loft en directe, els dos esdeveniments més importants
1: de l'any i de la ciutat.
0: Fins aquí a la sessió de DJs de la setmana.
1: Ai, sí, va, busqueu-nos a TikTok i a Instagram, @someva, allò és el nostre perfil d'Interom.
0: I també el videopodcast de Spotify, a 3Cat, al YouTube, everywhere.
1: I every Monday, no. Every day in the afternoon, de les 13...
0: Digo en català, filla, perquè aquí, si no, ningú t'entendrà. I mira que hi ha guiris avui a Barcelona, eh?
1: Bueno, per això ho feia per ells, perquè si no t'ho dic, si ni cap, però sóc lerda, aparentment.
0: A veure, from 3
1: cada
0: to
1: 5... Cada tarda, de 3 to 5, de 3 a 5, a l'ICAT.
0: PM.
1: ICAT.
0: ICAT.
1: Ok, com el iPhone, però con el ICAT.
0: Por Dios, vinga, va. Marxem ja, perquè si no... Sí. Entreu a xerrar amb nosaltres al nostre WhatsApp, 667-07-6116, per qualsevol cosa que necessiteu. Mira, al final no, som aquí per servei públic. Marxem d'una vegada al Primavera, sí, sisplau.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Molt, perquè... molt, molt!

sents això, és que vius el Love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Hola, hola, trapelles, com estem? Espero que tingueu ganes d'una tarda plena de música, tamacles i, com sempre, algun melonaco que ens agrada obrir sempre. Perquè avui m'he proposat entrar dins el cervell musical, aquell lloc estrany i fascinant on neixen melodies, lletres, ritmes i idees que després acaben sonant als nostres auriculars. Perquè tots hem conegut alguna persona que escolta una porta grinyolar i ja sap en quin to està, o bé se'n recorda de tota la lletra sencera d'una cançó del 2010. La pregunta és, això és un do màgic o una habilitat que es treballa? Balla. Prepareu les neurones i els malucs, que avui ho posarem tot a ballar. Som-hi!

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, no es así, no es.

0: 3, 4.
1: Doncs sí, avui a ICAT parlem de músics i de com funciona aquest cervell que costa tant d'entendre. Hi ha una teoria molt romàntica que diu que els músics neixen tocats per una mena de vareta màgica universal i que ja des de petits tenen una connexió especial amb la música. I, ok, això és una imatge preciosa. El nen prodigi, el xavalet que als 4 anys ja compon sinfonies mentre nosaltres encara ens menjàvem els plastidecors. Però crec que la realitat acostuma a ser una mica menys èpica. El talent existeix, evidentment, però gairebé tots els estudis coincideixen que les hores de pràctica tenen molt més pes del que ens agrada imaginar. La inspiració està molt bé, però acostuma a arribar quan portes una bona estona treballant.

La música no s'atura i els hits que estan sonant avui sembla que han estat creats per genis de la música, no? No ho sé, però avui a ICAT estem intentant treure l'aigua clara de tot això. Perquè, a veure, una pregunta que em fan sovint és: els músics esteu sempre pensant en música? Doncs, sorprenentment, molts expliquen que sí. No necessàriament en forma de cançons completes, però sí en fragments, ritmes, idees, harmonies o petites melodies que apareixen en moments absolutament absurds. Hi ha compositors que han trobat idees brillants caminant pel carrer, rentant plats o esperant l'autobús. Jo mateixa penso la majoria de mescles mentre condueixo. El cervell musical sembla tenir el costum de treballar quan menys l'esperes, una mica com aquell amic que respon als missatges 3 dies tard.

encara que no ho sembli, ja hem arribat a la segona hora de programa Trapelles, on avui estem parlant de com funcionen els caps dels artistes. Però crec que també li pot passar a la gent que no s'hi dedica. Moltes vegades no recordem què vam sopar ahir, però sí que podem reconèixer una cançó de fa 15 anys i recitar tota la lletra de memòria. És això ser un supergeni? Em sap greu dir-vos que potser no. La música activa alhora diverses àrees del cervell relacionades amb emoció, llenguatge i memòria autobiogràfica. Això fa que es fixi molt millor que la informació neutra o quotidiana. El 2014 es va fer un estudi on es va trobar que les cançons activen xarxes de memòria fins i tot en persones amb deteriorament cognitiu, cosa que reforça la idea de que la música és una de les formes de memòria més robustes que tenim. Us ha passat mai això de recordar una cançó de fa mil anys de pe a pa?

seguim aquí a ICAT. I si parlem com funciona un cervell que fa música, us he d'explicar un secret. Fer música implica utilitzar moltes zones del cervell al mateix temps. No és només creativitat, també intervenen la memòria, l'atenció, la coordinació motora, la capacitat matemàtica i fins i tot la gestió emocional. És a dir, quan veus algú tocant un instrument, sembla que només estigui movent els dits, però allà dins hi ha una festa neuronal espectacular. Això em sembla una passada i potser és la raó per la qual diuen que els músics són tan intel·ligents.

0: com que t'agrada.
1: I si parlem de pensar i crear música, hem de tenir en compte que ha canviat molt la manera com els músics pensen la música al llarg dels anys. Fa dècades, la majoria de compositors treballaven principalment amb instruments físics i paper. Avui molts creen directament amb ordinadors, aplicacions i programes de producció, a vegades amb alguna ajudeta d'una IA. De fet, cada època acaba modelant una mica la manera de crear. Un músic del segle XVIII pensava en sales i salons de concert. Un músic dels anys 80-90 pensava en la ràdio i en la MTV. I avui molts artistes també pensen en auriculars del Temu, plataformes digitals i vídeos de 15 segons. El cervell musical no viu aïllat del món. Això no vol dir que siguin menys creatius, sinó que utilitzen eines diferents i per això, gairebé sempre, les cançons són filles dels seus temps.

seguim aquí a ICAT parlant del cervell musical i hi ha una cosa que sembla no haver canviat gaire durant el temps, la necessitat humana de fer música. Des de les primeres flautes prehistòriques fins als sintetitzadors més moderns, sempre hem buscat maneres d'organitzar sons i emocions. Això fa pensar que potser la música està molt més integrada al cervell humà del que imaginem. Potser no tots serem grans compositors, però tots tenim alguna relació profunda amb les cançons que ens acompanyen durant la nostra vida.

I ja som a punt d'acabar el vostre programa preferit d'ICAT, on avui estem posant els temacles de sempre i parlant del cervell musical. Que, ojo, el cervell musical no és exclusiu dels músics. Quan taraleges una melodia sense adonar-te'n, quan reconeixes una cançó amb dues notes, o quan se't posa la pell de gallina escoltant un acord concret, el teu cervell també està fent màgia. Potser alguns el tenen més entrenat que altres, però la connexió amb la música és una capacitat sorprenentment universal. La música ocupa un espai molt especial dins el cervell i sovint queda associada a emocions, llocs i moments concrets. Per això hi ha cançons que funcionen com una màquina del temps emocional. Sonen 3 segons i de cop tornes a una festa, un viatge o una persona que no recordaves des de feia anys.

0: fins aquí el programa d'avui, Trapelles, parlant sobre el cervell musical que tots i totes tenim. Res, espero que us hagi agradat el programa d'aquesta setmana i ens veiem la setmana vinent amb més música, més temàtiques, més estudis, més cervells musicals, com sempre, aquí, a la Ràdio Més Trapella, a ICAT.
1: Escoltes, ICAT.
2: Benvinguts, benvingudes a Casa Babilón. Avui la cosa va de Latin Alternative Music.
3: Hem obert aquest programa especial dedicat a la Latin Alternative Music amb la meravellosa Mar Caribe, del nou disc del col·lectiu Santa Marta, un projecte format pel granadí Benito Casado, el cordobès Omar Roldán i Luis Lozano, un músic nascut a Caracas i criat entre Venezuela i Colòmbia. El grup es va conèixer a Granada l'any 2017 i d'aquell encontre ha nascut una identitat pròpia basada en la barreja de folk caribeny, música andalusa, R&B, hip-hop, electrònica, Crònica Sul, un punt de trobada fantàstic entre el Mediterrani i el Carib llatinoamericà que divendres passat va prendre forma en el disc La Esquina Más Violenta.
2: La música que escoltarem avui és una bona selecció de la música llatina alternativa actual, que ha deixat de ser una escena perifèrica per convertir-se en un dels espais més creatius, híbrids i influents de la música contemporània. Mitjans especialitzats d'arreu del món fa anys que documenten una generació d'artistes que han decidit escapar tant dels límits del pop convencional com de les etiquetes estrictes dels gèneres urbans.
3: Avui us proposem una fotografia que intentarà acostar-se en aquest ecosistema on hi conviuen artistes consolidats que estan redefinint la música llatina com la Nati Ju, Catriel y Paco Moroso, el Trueno, el Milo J, Nati Peluso, juntament a artistes que representen una nova sensibilitat urbana molt més transversal, com la Lia Cali, capaç de connectar reggae, soul, rap, flamenc, jazz, cançó contemporània, la Young Miko, una de les veus més influents de la nova generació urbana, o figures com Tokisha, que han convertit la dissidència estètica i sonora en una forma d'expressió pròpia.
2: Al mateix temps, viatjarem per una geografia llatina enorme, on hi trobarem l'esperit mestís i caribeny dels Rawayana, la sofisticació tropical de Monsieur Periné, el folk electrònic de projectes com Paua, les connexions entre música indígena, electrònica i experimentació presents en artistes com Chustecatl o tradició festiva reinterpretada per bandes com Los Amigos Invisibles.
3: Vaga, continuem escoltant música. Això és Santa Marta amb la cançó Tic Tac.

0: Tic-tac.
1: Més que un gènere concret, el que uneix bona part de la nova escena llatina alternativa és una manera d'entendre la música. Artistes que no tenen cap problema a barrejar folclor amb electrònica, hip-hop amb música d'arrel, espiritualitat amb activisme o tradició amb experimentació sonora. Una generació que treballa des de Buenos Aires, Bogotà, San Juan, Barcelona o Ciutat de Mèxic, però que comparteix una mateixa idea: fer música llatina sense acceptar fronteres estilístiques.
2: Probablement un dels exemples més singulars d'aquesta nova escena és Cain Culto, nascut a Florida i creat a Kentucky en una família d'origen colombià i nicaragüenc. El músic defineix la seva proposta com a Kentucky Latin Art Pop, una barreja de bluegrass, pop experimental, hip-hop i músiques llatinoamericanes travessada per qüestions d'identitat, espiritualitat i crítica social. Després d'haver format part d'una banda cristiana i d'abandonar l'entorn evangèlic on va créixer, Cain Culto ha convertit la seva pròpia biografia en el centre d'un projecte radicalment contemporani, on la celebra la dissidència i la barreja cultural conviuen constantment.
1: Escoltarem Bim Bam Bau, una de les cançons més recents de Cain Culto. La cançó neix d'una experiència viscuda en una pista de ball i que funciona també com un homenatge a diverses figures femenines de la música llatina que han marcat la seva trajectòria, com Gloria Estefan, Celia Cruz, Shakira o Rosalía. Percussió de club, rap, pop experimental i referències directes a la música llatina de finals del segle XX.

0: amb Loco Boliviano remix de Danico, el único. Hem escoltat una celebració de la identitat cultural boliviana des del llenguatge de la música urbana contemporània. Danico és un artista que ha construït la seva trajectòria combinant rap, hip-hop i sons urbans amb elements de folklore bolivià. La cançó vol explicar la història del seu país a través dels instruments i les cultures que conviuen dins de la música boliviana. És, per tant, un punt de trobada entre tradició i escena urbana, entre orgull local i llenguatge global.
1: I parlant de llenguatge global, i amb el permís d'aquí el meu estimat Rubén, parlaré de La Pegatina, una de les bandes europees que més relació ha establert amb Llatinoamèrica. Durant més de dues dècades han girat per Mèxic, Argentina, Uruguai, Colòmbia, Xile o Equador, fins al punt que bona part de la seva història musical també es pot explicar des de l'altra banda de l'Atlàntic. Aquesta connexió queda especialment reflectida en les seves col·laboracions amb bandes fonamentals de l'escena llatinoamericana, com argentins, fem llistat. Argentins, Los Auténticos Decadentes, La Mosca i Los Caligaris, els mexicans Penteón Rococó, els uruguaians La Vela Puerca o els brasilers Francisco El Hombre. Artistes amb qui han compartit cançons, escenaris i una mateixa manera de veure la vida festiva i mestissa i d'entendre també la música. Aquest vincle encara es fa més evident al seu últim disc, Fuegos de Barrio, produït pel mexicà Camilo Lara, fundador d'Instituto Mexicano del Sonido i una de les figures clau de la música alternativa llatina contemporània. Per celebrar aquest viatge constant de La Pegatina, escoltem Rómpela, al costat dels paraguaians Cachiporros.

0: Hem escoltat Mi Superona, una de les cançons més representatives de Chanela Clica, un projecte impulsat pels productors Eduardo Figueroa i Alejandro Jimbo Páez, que neix amb la voluntat de connectar el flamenc, el regional mexicà i les noves músiques urbanes contemporànies. El projecte, que es mou constantment entre Espanya i Mèxic, va publicar al març el seu primer disc, Puro Chanela, construït gairebé íntegrament a partir de col·laboracions entre artistes de diferents escenes musicals hispanes. A Mi Superona, per exemple, hi trobem Lia Cali, Israel Fernández i el mexicà Adriel Favela, una barreja de flamenc, corridos i producció urbana dedicada a un amor perdut i al seu record.
1: Molts dels artistes que avui sonaran al programa comparteixen la idea de la música llatina com un espai de confrontació, d'identitat i d'experimentació més enllà de qualsevol etiqueta comercial. Una de les artistes més rellevants, amb el permís de Lia Cali, és la xilena veïna de Barcelona, Ana Tijú, que ha construït una obra que combina hip-hop, consciència social i músiques llatinoamericanes, convertint-se en una de les figures més influents de l'escena llatina alternativa de les darreres dues dècades.
0: El passat mes de març va publicar 97, un EP compartit amb el productor xilè DJ Dazzle. N'escoltarem Apagón, una cançó explícitament política. A partir de la metàfora d'una apagada, parla d'un món consumit pel fum, els diners, la despolitització i la indiferència davant les desigualtats. El mundo se quema, repeteix la cançó, mentre Ana Tijoux qüestiona les estructures de poder, el cinisme polític i la passivitat social enmig d'un context de crisi permanent.

0: Marxem cap a Monterrey. Kevis and Mikey són dos germans que s'han convertit en una de les noves cares del hip-hop del país gràcies a una proposta que recupera l'energia del rap dels 90 i la porta al llenguatge de la nova escena urbana mexicana. La cançó que escoltarem es titula Hijo de P i neix d'una pregunta molt concreta. Què significa realment ser un HP? A partir d'aquí, el tema transforma aquesta expressió en una reivindicació de la diferència, de la identitat pròpia i de tota aquella gent que alguna vegada s'ha sentit fora del joc.
1: Oigan, què significa ser un HP? És que no veu

No deixem el rap mexicà, escoltem Chingona, de Tamara Flores, artista austromexicana, nascuda i criada a Viena i amb arrels mexicanes per part de mare. La seva música combina aquesta identitat entre dos mons amb lletres que parlen de força, dolor, natura, feminisme i autoconeixement. Chingona és un homenatge a les dones empoderades.

Seguim amb aquest Casa Babilón dedicat a la música llatina alternativa amb Exploradora, una col·labo entre la mexicana Paua, que ja és un habitual del programa, i el productor català Miuco, una connexió entre Mèxic i Catalunya a través d'una cançó que barreja marimbes, fustes, flautes, textures tropicals, amb una producció electrònica de vocació europea. La cançó gira entorn de conceptes com la pell, la terra, la llum, les plantes i la connexió amb l'entorn, construint una atmosfera que convida tant al ball com a l'exploració sensorial.

0: Toquisha, una de les artistes més radicals i singulars de l'escena llatina contemporània, i KCO, una figura clau del hip-hop en espanyol, col·laborant junts a Mono, una cançó que forma part d'Amor en Droga, el primer àlbum de la dominicana.
1: I seguim amb la porto-riquenya Young Miko, una de les veus més influents del latin actual gràcies a una proposta que barreja trap, rap, reggaeton i una mirada singular sobre la identitat, el desig i la representació queer dins de l'escena urbana. En molt poc temps ha passat de ser un artista emergent a col·laborar amb alguns dels noms més importants de la música llatina: Bad Bunny, Bizarrap, Karol G o Feid. WhatsApp, inclosa el disc Don't Disturb, és un himne d'autoconfiança, llibertat

Trueno i Milo J representen dues de les figures més importants de la nova generació del rap argentí. Trueno, consolidat ja com una de les grans veus del hip-hop llatinoamericà, i Milo J convertit en una de les revelacions més importants de la música en espanyol dels últims anys. De fet, no us podeu perdre el seu darrer disc, La vida era más corta. Doncs tots dos uneixen forces a Pumas, una cançó que forma part de Turrazo, l'últim disc de Trueno.

0: poca cosa.
1: Seguim amb propostes boníssimes com Balta, un artista uruguaià que forma part d'aquesta escena que es mou amb naturalitat entre el pop alternatiu, la música urbana i la cançó d'autor contemporània. El seu disc Ayer Dijiste Mañana, publicat a l'abril, hi trobem perles com Quién, amb Jorge Drexler, i sobretot Quiero

0: Tornem a escoltar Caín Culto. A Basta Ya comparteix espai amb dos artistes que connecten plenament amb aquest univers. D'una banda, Xiuhtecatl, músic i activista climàtic d'origen indígena mexicà, com es pot notar amb el seu nom Nahuatl, i de l'altra, Snow the Product, una de les grans figures del rap llatí dels Estats Units, nascuda a Califòrnia en una família mexicana i històricament vinculada a discursos d'identitat, immigració i empoderament.
1: El pueblo no se lo pide, la onda lo respeta. Un animal de la tierra, la gente lo recuerda.

Messi, Periné i Rawayana són dos dels projectes més importants de la música alternativa llatinoamericana dels últims anys. Els colombians Messi i Periné han construït una identitat única barrejant jazz manouche, swing, pop i sons llatins, mentre que els veneçolans Rawayana s'han convertit en una de les grans bandes de l'escena alternativa continental gràcies a la seva fusió de música caribenya i sons festius contemporanis. Escoltem la col·labo que van fer titulada Natural.

0: I fins aquí el Casa Babilón d'avui. Esperem haver-vos fet gaudir amb la nostra selecció de Latin Alternative Music. Us diem adeu amb Choque la Guagua, de Pink Pablo, una de les noves veus de l'escena alternativa porto-riquenya i un bon exemple d'aquesta nova generació d'artistes que continua expandint els límits de la música llatina contemporània.
1: I com sempre diem, si t'has quedat amb ganes de més música, recorda que ens retrobarem a l'Antena Dicat divendres vinent de 8 a 9 del vespre. I si no pots esperar tant, trobes tots els programes al Casa Babilón al 3cat.cat i a l'aplicació Dicat. Agraïm a Nil i a Josep Maria, que s'acompanyen des del control tècnic, i una abraçada molt forta per a tothom. Adeu!
0: Adeu, bon fin de...

0: Bona tarda, bon vespre ja, Catalunya.
1: Sí que és veritat que ja...
0: Bon vespre, Alberto Gadel.
1: Bon vespre, Gala Castelltort. Com estàs?
0: Com estàs tu?
1: Doncs mira, molt contenta. Vinc del concert de la Uineta i estic molt feliç.
2: L'has gaudit?
1: L'he gaudit moltíssim perquè ella al directe és, bueno, increïble. Menys el públic.
2: Jo he vist que ella posava... que era la talonera de Pink Panthers, m'ha dit?
1: Addison Rae.
2: Ah, Addison
1: I l'Addison Rae, la talonera de la Pink Panthers. Imagina't el nivell que portem aquí avui.
2: Molt de talonerisme, 100%. Ja, avui. Escolta, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
1: I avui, divendres 5 de maig, sabem que... som al Primavera Sound. Avui estem fent aquest programa especial. Els oients fidels sabreu que els divendres el programa és completament diferent, però el FOMO ens ha superat i ens hem plantat totes dues muntades completament al bell mig del Parc del Fòrum. Ahir va haver molt de merder pel tema pluges. Ha sigut molt viral totes les notícies del fet aquest que s'han cancel·lat 3.000 concerts. Esperem que tothom estigui bé i que avui puguem celebrar el Primavera Sound amb normalitat. Qui hi haurà avui? Doncs tindrem Addison Rae, que ens l'estem perdent. De fet, l'estem contraprogramant aquí.
0: També ens estem contraprogramant amb Ralphy Chu. Jo tinc por perquè no hi haurà ningú al concert d'en Ralphy Chu i estarà tothom aquí, pobre.
1: Literal, però bé.
0: Sentim, Ralphy.
1: Perdó, Ralphy, ets amic nostre, ja ho saps. També tindrem The Cure, Pink Panthers, Ralphy Chu, Disobey, la Juicy Sivai, que ha cantat fa una estona, la Jade i un llarguíssim etcètera que té la. Però bé, nosaltres ho gaudirem de valent, com sempre.
0: Has de saber que avui és l'aniversari de Troye Sivan.
1: Ho sabia.
0: Com ho sabies?
1: Perquè tothom a Twitter estava especulant que sortiria a cantar amb l'Addison Rae alguna cosa, perquè són amics.
0: Ah, però no.
1: No, i de fet a la Charlie XCX se l'havia vist per aquí i ara se l'ha vist a Sicília, crec. Suposo que va al casament de la perfecta...
0: De la Dua Lipa.
1: De la Dua Lipa.
0: Jo també he vist això per Twitter. Doncs mira, avui és l'aniversari de Troye Sivan, per qui no ho sabés, i buscant informació sobre ell he descobert moltes coses seves, com ara que va deixar l'escola presencial i va continuar els estudis a distància mentre compaginava actuació i música, o que l'any 2013 va publicar un vídeo explicant que era gay i sí. Ho va fer abans de signar definitivament la discogràfica perquè no volia que la seva orientació sexual fos un secret dins la seva carrera. Per tant, un llamp de perfecte.
1: De fet, va ser un gran moment viral, això.
0: El que més m'ha sorprès de tot, però, és que avui fa 31 anys.
1: Ell és... bueno, un petit gay fantàstic.
0: És que tinc la sensació que ell serà twin per sempre, potser.
1: Sí, ella es morirà twin.
0: Mare de Déu, llueix 12, amb 60 en lluirà 20.
1: Lo amo.
0: Lo amo.
1: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
0: Woke avui, perquè la calor extrema a les aules ha arribat a un punt crític i un institut de Barcelona ha plantejat una mesura inèdita que em fa tenir una mica d'enveja quan jo cursava l'ESO.
1: T'he de dir que aquí a Barcelona les temperatures estan altíssimes ara mateix perquè acabo de veure en Manu Ríos passant per aquí davant la carpa...
0: Per això estaves així com exaltat. Jo he pensat, tinc FOMO, perquè jo em toca llegir i no sé què està passant.
1: No, no, no, és que estem molt ben situades al Primavera i és complicat que els ulls no se te'n vagin cap a la gent famosa.
0: De fet, és impossible que no veiem a tothom com entra. O sigui, nosaltres estem just a l'entrada i estem veient a tothom entrar. Ens hem trobat amb la Marian, hem vist a la Carlo Marañón amb tota la seva trupe.
1: A tot quisque.
0: Estem veient a tothom, però tornant una mica a les aules i a la calor, volen permetre que els alumnes marxin a casa quan les temperatures siguin excessivament altes, que trobo que...
1: Uf, tant de bo. O sigui,
0: que sí. Ojalà m'hagués passat a mi, no?
1: Literal.
0: La proposta realment arriba fruit de la desesperació, perquè després de diversos dies amb registres molt elevats a les classes, que dificulta la concentració i afecta l'integritat física que han de fer, no?, l'alumnat i la professora.
1: Literal.
0: Molt bé.
1: I us he d'informar, petits gais, atents, perquè Madonna ahir va convertir Times Square en una festa sorpresa pel mes de l'orgull. La reina mare va actuar en un concert pop-up, concepte nou per mi, que no havia sentit mai, organitzat amb Grindr. Tot això dins la promoció del seu nou àlbum, Confessions 2, del qual ja vam parlar fa uns dies. El show va durar uns 15 minuts, més o menys, i va combinar temes nous com I Feel So Free, Bring Your Love o I Love Sensation amb clàssics de Confessions on a Dance Floor, Get Together, I Love New York o Hang Up. La Madonna va saludar el públic amb un Happy Pride i va convertir Times Square, doncs això, en un petit Pride improvisat. Aquest disc surt el 3 de juliol i està fent una campanya de la mà de Grindr que també inclou merchandatge, contingut exclusiu d'entrevistes, on va dir que la seva detonada històrica va ser amb el fill de J. Kennedy Jr.
0: Ah.
1: La veritat és que a mi m'està fent molta gràcia tot aquest tema.
0: Perfecte. Avui és Sant Bonifaci.
1: Pelos.
0: Que ja saps que si hi ha menys de 4 persones que es diuen Bonifaci, el registre de l'IDESCAT no surt. Doncs mira, n'hi ha quatre justos.
1: Just, eh?
0: Els justos per aparèixer. Feliç sant, bon sant, perdó, a tots els bonifacis. A més, ja saps que cada dia diem un refrany. El d'avui és, per juny, l'albercoc en 8 dies és groc.
1: Toma, i el meu
0: a mi aquest m'ha agradat una mica.
1: Sí, que és veritat. Sí, està
0: que
1: molt
0: tens,
1: bé.
0: Que tens albercoc.
1: Sí, jo tinc un albercoc fantàstic.
0: Uf, fomo.
1: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
0: Doncs mira, avui, com que toca sortir de l'estudi, farem el nostre concurs musical de confiança i també anirem a caçar guiris pel carrer, que per cert, ja n'hem caçat uns quants fa una estona i els hem obligat a cantar Xavier, el tècnic de so, una cançó que, bueno, canten com el cul, com us podeu imaginar.
1: I un vídeo molt viral farem.
0: Exacte. A més, tindrem en Pep Saula, que ens explicarà quins artistes catalans no es poden perdre, no ens podem perdre en aquesta edició del Primavera Sound.
1: Us recordem que estem fent el programa des d'aquí, al Primavera Sound. Si per casualitat esteu escoltant ICAT dins del Primavera, ens podeu venir a saludar a l'entrada. I si no, recordem doncs, que si no teniu entrades, l'emissora estarà emetent diferents concerts en antena. Per tant, podeu estar tranquil·les a casa gaudint com si fóssiu aquí.
0: Fomo, una mica d'ells. A mi m'encantaria estar a casa meu a Berga i celebrar la Patum i fotent-me ICAT a l'auricular. Perquè
1: perfecte.
0: Jo a la Patum em poso la cancel·lació de soroll que em fan pols petardos.
1: Planar-ho, doncs.
0: Va, comencem?
1: Som-hi, va.
3: Això és el Loft.
1: Vinga, i per anar entrant una mica en calor, posem una mica de Jude Line, la xica de cristal, que és un tamacle, i així ens escalfem totes bé. Som-hi, això és el Loft.

0: El Primavera Sound 2026 sona ICAT. Avui divendres, a les 9, especial Loft, i a un quart d'11, el concert de The Cure en directe. Segueix el Primavera Sound a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Això és el Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. A ICAT.
2: 11 minuts de les 9 del vespre i seguim en Loft ICAT. Avui, especial Primavera Sound.
3: Som des del Parc del Fòrum, doncs a veure si podem retransmetre tot el que estigui passant per aquí. De moment tenim una allau de persones entrant per veure l'Addison Rae, que t'ho prometo que jo crec que he comptat 1 milió de persones.
2: Home, no sé si has comptat 1 milió de persones, les coses com són, però bé. Avui que som aquí al Primavera Sound, aprofitem per parlar a la gent que està per aquí al voltant per sotmetre'ls a un test sobre el festival. Nosaltres ja hem capturat a les nostres concursants i, per cert, des d'aquí volem agrair la Jana i l'Arnau, que han trobat dues persones que parlen català dins aquesta jungla de guiris, que no és fàcil. Per una banda, al meu costat tenim la Sara i al costat de l'Alberto tenim la Catalina, que venen de Suïssa i de Barcelona. Però tu, Catalina, només portes 2 mesos aquí a Barcelona. Com t'està acollint aquesta petita ciutat?
3: T'està agradant Barcelona? T'agrada Barcelona?
2: Pots parlar,
4: superbien. Excelente.
3: Toma ja.
2: Fantàstic.
3: Perfecte. A més, és la primera vegada que trepitja el Primavera Sound.
2: Home, clar, si porta 2 mesos aquí. Bueno, potser havia vingut abans,
3: clar,
2: no? És
3: clar.
2: Veritat.
3: A veure, la dinàmica és molt senzilla, d'acord? Tenim unes preguntes preparades per vosaltres que tracten sobre el cartell d'avui i us les llegirem amb les seves respectives opcions. És a dir, una pregunta i tindreu A, B o C. Si una de vosaltres falla, l'altra tindrà una opció de rebot i, per tant, l'opció d'emportar-se el punt, d'acord?
2: Okay. El premi és ser fantàstiques i un aplaudiment de part nostra, eh? De res per tant, va. Podem començar. Aquesta és molt fàcil, vale? Va per tu, Sara.
4: Vale.
2: Quina artista catalana ha cantat més vegades al Primavera Sound? I et dono 3 opcions, que no et deixaré mirar. Uineta, Maria Hein o Bat Gyal?
4: Bat Gyal.
2: Doncs mira, resposta correcta, perquè la Bat Gyal ha actuat el 2018, el 2023...
3: I gairebé el 2026, perquè recordem
2: bueno,
3: que...
2: Bueno, escolta'm, però compte, perquè ella estava aquí, no?
3: Sí,
2: doncs
3: és
2: ja està, és culpa de la pluja. Bueno.
3: També t'ho dic, s'ha igualat una mica amb la Uineta, però bé, nosaltres contem més aviat edicions que no pas concerts, perquè la Uineta aquest any ha fet 2 concerts a la mateixa edició.
2: Sí, ella és addicta al Primavera.
3: I workaholic. Passem, Catalina, amb la següent pregunta, som-hi. Quina edició celebrem del Primavera Sound aquest 2026? És a dir, quantes Primavera Sounds portem a les esquenes? Te dono 3 opcions. Clar. La primera és que és la 20a edició, és la 26a edició o és la 24a edició?
2: 20, 26 o 24. 20, 26 o 24.
4: Bueno, podrem
3: espanyar. Sí, si digues okay. El número, Vera.
4: Jo...
3: Crec... A veure, està pensant la Catalina. Digues un número, va, el que vulgui.
4: 24.
3: Doncs Catalina és correcta. El Primavera Sound va ser...
4: La mare compràvio.
3: Encara no, hem de guanyar tot. El primer Primavera Sound va ser el 2001, però hi van haver algunes edicions dobles i cancel·lacions, com per exemple el 2020 amb la pandèmia, que es va cancel·lar absolutament tot, però bé. Molt bé.
2: Som-hi amb una tercera pregunta per tu, Sara. Quants shows se celebraran durant les 3 jornades principals del Primavera? I et dono 3 opcions. Entre 70 i 100, entre 150 i 190 o més de 220.
3: Hi ha molts concerts, eh?
4: Sí, entre els 3 dies...
2: S'està pensant
4: que
2: fort.
4: Potser la B.
2: La B és entre 150 i 190?
4: Sí.
2: Doncs ara... quedarà sorpresa perquè són més de 220.
4: Wow.
2: És una autèntica barbaritat, la veritat.
3: Home, molt bèstia, eh?
2: Jo estic contenta perquè avui sonarà aquesta cançó que sona de fons de Role Model, que a mi ara sí que m'obsessiona.
3: Ah, molt bé.
2: Ja te'n recordes que vaig fer aquella secció?
3: T'he de dir que el Primavera sempre és molt guai per descobrir artistes, sobretot, perquè tu acabes a un escenari completament
2: clar,
3: random
2: absolutament.
3: I dius, qui és aquesta? I tu busques a internet i flipes tulipes amb la quantitat d'oients mensuals i penses, jo no sóc una d'elles?
2: No, no, sí, saben triar, molta gent li encanta.
3: Catalina, your turn, som-hi. Quin d'aquests artistes va cancel·lar la seva actuació al Primavera Sound, d'acord?
2: Guitarrica de la Fuente, number one.
3: Ai, sí, sí que estic.
2: Perquè jo havia posat Batllal, però ho hem hagut de canviar, pel motiu que sigui, no?
3: Vale, vale.
2: Bé.
3: Doncs una opció és Guitarrica de la Fuente, l'altra és Frank Ocean i la tercera és la Julieta. Quina creus que d'aquestes tres és la persona que va cancel·lar el seu show? Va ser bastant polèmic. A veure, Catalina...
4: Te digo que Frank Ocean.
3: Doncs efectivament, Catalina, en Frank Ocean...
2: Te voy ganando!
3: El 2017 va cancel·lar la seva actuació al Primavera Sound per suposats retards en la producció. Que no sé què vol dir això, i a mi totes les excuses de cancel·lacions de concerts sempre em sonen a les excuses que poses quan faltes al col·le.
2: Absolutament, em sona sempre igual.
3: Havia de pentinar la meva tortuga, és la mateixa vibra.
2: El gos em va menjar l'exercici.
3: És mentida, amor.
2: És mentida
3: et feia
2: sempre.
3: Pal.
2: Et feia
3: ja
2: mandra, Frank Ocean, no ens menteixis, escolta. Va, anem amb la cinquena pregunta, que diu... Quin d'aquests artistes catalans no ha actuat mai al Primavera Sound?
3: Uf.
2: The Tallets, Renaldo i Clara o Guillem Gisbert, que és el cantant de Manel.
4: The Tallets?
2: The Tallets, mira, resposta correcta.
4: Wow.
2: Molt
4: bé.
3: És que potser The Tallets no sé si acaba de fer pel Primavera, eh?
2: No, però fa molt per la Patum, que actuen demà.
3: Oh.
2: Demà, The Tallets a la Patum. No hi aneu perquè estaré jo.
3: I demà,
2: no em gentrifica la festa.
3: Demà hi haurà Venus al Primavera i jo seré aquí apujant-la, recolzant-la, perdó,
2: bé.
3: Com una real Venuser. La
2: molt
3: més
2: bé.
3: Venuser.
2: Ets la més Venuser, sí.
3: Som-hi, Catalina! Ara volem saber si heu fixat.
2: Si heu fitxat.
3: Everyday. Tens el bono del cada dia, tu, Catalina? Vindràs cada dia, oi? Tu sí, eh? Perfecte. Doncs mira, quin d'aquests artistes va actuar a la jornada inaugural gratuïta del Primavera Sound, és a dir, el que es va celebrar dimecres aquí al Parc del Fòrum? Wet Leg, Doja Cat o Gorillaz?
4: Jo crec que la primera.
3: Wet Leg?
4: Wet Leg.
3: Doncs és correcte, Catalina. Yeah!
2: Molt bé, eh?
3: Que t'he de dir que la cantant de Wet Leg on es treballa un Pilates Reformer, que té la Marinera, va sortir a l'escenari i totes ens vam quedar parades perquè pensàvem que agafaria el micròfon i el partiria per la meitat.
2: Ah, perquè tu hi vas anar, clar.
3: Jo hi era, però no vaig anar-hi com una persona tranquil·la. Estava jo a primera fila gairebé. Vaig veure la Wet Leg, li vaig veure la Leg aquí davant meu. Té la
2: Marinera. Ets molt mentider.
3: Què dius? Vam veure la primera fila, Jana, què dius tu de que no?
2: La Jana, la nostra productora, m'acaba de dir és mentida, està amb el final.
3: Què dius? Jana, a veure, sisplau. Jana, t'ho prometo per la meva vida, que estàvem gairebé davant de tot. Potser de l'emoció et vas perdre i tens un moment com de, com es diu, de dissociació de l'exaltament que portaves. Però t'ho recordo, que estàvem a davant de tot a l'esquerra de l'escenari, gaudint d'aquesta xavala que t'ho prometo que em va encantar. És com una rockera molt guarra.
2: Perfecte.
3: Bueno, és que les seves lletres,
2: saps, tia... Saps què? Seguim amb el concurs.
3: De la Marinera.
2: Seguim amb el concurs, no passa res. Setena pregunta per la Sara. Quin d'aquests artistes dels països catalans sí que forma part del cartell del Primavera Sound 2026? La primera opció és la Muixca, la segona opció és Antònia Font i la tercera opció és Guitarrica de la Fuente.
4: La C, Guitarrica.
2: Guitarrica de la Fuente, resposta correcta. I vau anar?
4: Sí.
3: Sí?
2: Us va agradar?
4: Obvio. Sí, claro.
3: És que el Guitarrica, ell és bo, eh?
2: Mira, jo ja havia anat a un concert de Guitarrica, però el de dijous, va ser dijous o dimecres?
3: Dimecres.
2: Vic molt distorsionada jo aquests dies, eh? Perdoneu-me. El de dimecres em va cardar la pell de gallina i em vaig enamorar completament d'ell, tot i que sigui gay. Jo estic completament enamorada d'ell i no puc parar de pensar en ell. Avui he somiat en ell, de fet.
3: Veus? Doncs cuidado, no em robis el puesto de nòvio fictici.
2: És que l'Alberto tenia la teoria que el Guitarrica el pujaria a l'escenari, sabeu?
3: Que em veuria.
2: No va passar.
3: Vaig estar tot el concert llegint un llibre, perquè digués... Oh, que xica
2: moderna,
3: tan misteriosa.
2: La misteriosa.
3: Pugeu-me a la misteriosa! L'acaba d'apilar de les celles cap a baix. Som-hi, va, Catalina, per tu. Ets fan de la Pink Panthers?
4: Poquito, poquito.
3: Una mica, eh?
4: Una mica.
3: Avui l'aniríeu a veure. La vas a veure avui?
4: Sí, sí.
2: Ah, bueno, potser avui us feu fans del tot.
3: 100%. Te saps el nom real de la Pink Panthers? El seu nom? Perquè Pink Panthers no és així el que posa el DNI, crec. No, eh?
4: No sé de què m'acabes de dir.
3: Que si sabes el nombre real de Pink Panthers.
4: No.
3: No, eh? Bueno, doncs te dono unes opcions, okay. I a veure si l'endevines.
4: Perfecto.
3: El seu nom real és o Victoria Walker o Charlotte Atchison o Jade Thrillwell. Choose your fighter, Catalina. Quin nom creus que és el de debò?
5: Està difícil. La B.
3: La Charlotte Hutchinson. No, doncs, Catalina, hem fallat. Es diu...
5: Tenia que fallar alguna, lo sento.
3: Victoria Walker, la nostra Pink Panthers amb boqueta de pinyó. Que les seves cançons sembla que les canti una mosca. Mi, mi, mi, mi.
2: Mi, mi, mi, mi.
3: Literal, jo l'estimo tant, tinc unes ganes de veure-la. I de dir... It feels illegal.
2: És aquesta? Sí. Oh, jo l'amo, la Pink Panthers.
3: The boys are leer, the boys are leer. Na, na, na, na, na. Watching, watching,
2: sort
3: watching.
2: Sort que tenim la Pink Panthers avui al Primavera i no l'Alberto fent de Pink Panthers, que seria molt incòmode. Vale, aquesta última pregunta va completament diferent, vale? Ara us donarem una llista de pistes i qui ho digui abans, qui endevini l'artista abans, guanya. Busquem el nom d'un cantant, un home que canta. Perfecte.
3: Aquí el Primavera, vale? Perquè aneu acotant.
5: Ok, vale.
2: Exacte. No direm quin dia, de moment. La primera pista és que aquest any actua el Primavera Sound, que això ja ho acaba de dir l'Alberto. La segona pista és que el seu nom real és Juan Casado Fisac. Us sona? Un cantant que es digui Juan Casado Fisac, que evidentment és, no és el nom artístic? Veig que no, de moment.
5: No, pel no.
2: Anem amb una tercera pista, que és que el seu primer disc es diu Supernova.
5: Ui.
3: Tampoc, eh?
5: No.
3: La Sara pensa? No, eh?
5: No estic segura.
3: Mira,
2: bueno, pots llançar-ho, et donem una altra pista.
3: Et donem més o menys l'estil musical que fa, que és que barreja flamenc, reggaeton, pop experimental, electrònica i música urbana. Ell va decidir anar amb tot. A veure,
5: Sara. És de nou... És de nou el guitarrista.
2: No, no, no és guitarrista de la Fuente, però no patiu perquè encara hi ha més pistes. Ell és de Daimiel, a Castella la Manxa. Bé, que amb això tampoc us sona. Forma part de l'escena col·lectiu Rússia IDK.
5: Ah, Rusowski.
3: Epa!
2: Rusowski Rusowski també forma part d'aquesta escena, però no és ell, és un dels seus millors amics. I actua avui, va. Avui actua.
3: Ara mateix, de fet,
2: jo estic en contra d'estar fent aquí el programa, agraïda col d'arriba per estar-ho fent, però estic en contra perquè està tocant aquí davant meu.
3: Us donem una última pista que crec que serà la definitiva. Ha col·laborat amb Rosalía a la seva cançó Omega.
4: Padre Santo.
2: S'està pensant,
3: està pensant.
2: No, jo veig que està sent molt complicat. El seu nom comença amb R, també.
4: Clar! Ralfi Chu.
2: Chu!
3: Molt bé! Catalina es conora com la reina de la trivia aquest que hem fet.
2: Felicitats, Catalina, ets absolutament perfecta.
3: Ets la fantàstica de totes, ets la marinera.
2: Moltes gràcies per participar. Nosaltres ara posem una mica de música i de seguida passa per aquí Pep Saula a parlar-nos de catalans al Primavera Sound. Ara us deixem amb Amaya. Amaya, us agrada?
5: Sí.
2: Sí? Veig que sí, fantàstic.
3: Home, va actuar l'any passat.
2: Això és Nanai, de seguida tornem.

0: Això és el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Família, seguim el Love d'Icat, seguim el Primavera Sound. Com esteu? Com estàs, Alberto Gadel?
2: Molt bé, Gala Castelltort. Ara comença a notar la freda. La que te quedes quieta t'entra una mica l'aire.
1: Home, així, és que són pràcticament ja 9:45, eh? Jo me'n penedeixo una mica de no haver agafat dessuadora, t'he de dir.
2: Sí que és cert que hauríem d'haver agafat una altra dessuadora, però bé... Qui ve també molt desnudo.
1: I no tan desnudo, ell porta una camisa com a mínim.
2: Bueno, sí que és veritat.
1: Pep Saura, com estàs?
3: Què tal, com estem? Sí, sí, és una bona camisa, no, però és que vinc una mica espantat perquè ahir, sort que vaig portar una dessuadora, però bueno, igualment vaig acabar xop, però fatal.
1: Mira, i no t'has posat malalt, molt bé.
3: No, no, ja arribarà tot, ja arribarà.
2: Així tot, tu sempre tens la versió premium d'absolutament totes les teves experiències, per tant, segur que estaves en un bon puesto ahir.
3: A veure, he de dir que quan va caure el diluvi fort... m'havia colat a un camerino.
2: Molt bé.
1: És que ell és el millor.
2: Ell és això.
1: No sabeu, de debò, eh? Ahir vaig fer un Instastory a Mejores Amigos dient res em fa sentir com un Colacao. Però és mentida, en Pep Saura. Em fa sentir millor encara.
2: És que la Pepa...
1: És mi todo.
2: És la todo.
3: Home, s'ha de dir que... A mi no m'agradaria incitar res, però jo tinc un màster en colar-me el Primavera Sound. De fet, la meva secció avui va d'una altra cosa, però si voleu podríem fer una secció sobre com colar-se
1: el Primavera Sound.
3: No, jo crec
1: que ens l'hauries de fer en privat.
2: Sí,
1: en privat ens aniria, però fantàsticament.
3: Crec que millor, sí.
2: Vale. Doncs a veure, de què ens has vingut a parlar tu avui, Pep?
3: Mira, a veure, s'ha de dir que el Primavera Sound té moltes coses bones i algunes coses dolentes, i està clar que... Bueno, una cosa que podem valorar d'una manera o una altra és que és un festival que contenta bastant el públic guiri.
2: Sí,
1: sí, els encanta.
3: Però sí que és veritat que sempre hi ha alguns artistes catalans. Així que avui venim a parlar dels artistes catalans que tenim al Primavera Sound del 2026.
1: Oh!
3: A veure...
2: Ja. Oh. Uf, pelos, aquesta cançó.
3: Nois de la Uineta i la Muixca, que les van veure cantant per partida doble.
2: Com que per partida doble?
3: La Uineta ha cantat dos cops al Primavera Sound aquest any. Ha fet doblet. El dimecres la van veure a la jornada inaugural. De fet, va inaugurar el festi, va fer una story dient que Evil Uineta,
1: sí,
3: va ser la primera cançó que va sonar al Primavera Sound del 2025.
2: Una pregunta, és important això? Té pes ser la primera persona que canta un festival o...?
3: A veure, jo crec que tampoc tant.
2: Vale, vale, però volia
3: saber-ho. Però és guai, o sigui, és una cosa de la qual... trobo bastant cool abanderar-te'n i crec que és guai. I l'eslot aquest que sempre donen amb algun artista catalana reina de la jornada inaugural, que aquest any va ser la Uineta, l'any passat va ser la Llum, l'anterior va ser la Maria Jaume, és superguai.
2: Home, sí que és veritat.
1: Sí que és molt guai.
3: Trobo molt guai que ho facin i a més, jo aquest any no hi vaig poder anar perquè treballava, però l'any passat vaig veure el de la Llum i va ser un concert increïble.
2: Tu hi aniràs l'any que ve amb Sexeni?
3: No, ho dubto.
2: Oh.
3: Ho veig bastant complicat.
2: I qui creus que està així com candente perquè l'any que ve vingui a fitxar el Primavera Sound?
3: No ho sé, a veure, si seguim una mica l'estela dels últims anys, no em sorprendria de repente Fades, saps?
2: Ah, clar,
1: vale.
2: És cert. Sí que és veritat que Fades té el rotllo Primavera, 100%.
3: Sí, però jo que sé, i anar a la Maria Jaume també hi podria anar, jo que sé. Sí, ara perquè sé que està una mica fent nova música, igual de repente una Maria Hein o una Julieta, si torna a aparèixer al mapa.
2: Però la Julieta... va cantar al Primavera com a artista, no?
3: No, la Julieta va cantar al Primavera Pro.
2: Ah.
3: El Primavera Pro és una altra cosa, que és una fira de la indústria professional que es fa al CCCB, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
1: Que des d'aquí potser hauríem de deixar de fer tant Primavera Pro, Primavera, perquè jo ja no entenc res, ja no sé ni què es fa el diumenge, ni si s'acaba, què vol dir,
3: no,
1: tres dies, doncs
3: això,
1: porten
3: això
1: una setmana
3: una cosa,
1: donant
3: per cul. És una altra cosa. No, el Primavera Pro és com un lloc on es troben els mànagers i la gent i es fan cerveses i tanquen contractes. Jo abans de venir aquí estava al Primavera Pro, bastant entretingut, eh?
2: I t'ha firmat algun contracte important?
3: No, no, però m'he fet algunes cerveses... pagades, imagino que pels nostres impostos.
2: Ah, la tela,
1: ah,
2: manera. I escolta, de cop i volta la Muixca sí que ha cantat aquí el Primavera, doncs.
3: Sí,
2: no?
3: Bueno, la Muixca jo la vaig veure fa dos anys, el 2024, a l'escenari Svarskop. No sé si aleshores es deia Svarskop, però amb un escenari d'aquells que hi ha per allà baix, quan presentava Sexy Sensible.
2: Imagina't, i ara mira-la.
1: Sí, nosaltres també ens vam gaudir, que flipa.
2: Sí que és veritat.
3: Va ser un concertàs, a més va portar totes les col·labos, hi havia 30 i Flash, hi havia Tietz, hi havia tothom, menys la Batgirl, tothom.
2: Vale, per això jo pensava que la Julieta havia estat al Primavera, perquè la tinc...
3: Clar, va cantar, exacte, va cantar amb la Muixca allà.
1: Vale. Ara que parles de la jornada inaugural, també hi va anar Guitarrica de la Fuente.
3: Hi va anar Guitarrica de la Fuente.
1: Si et vol desnuda a la platja. Jo quan vaig descobrir que aquesta cançó cantava un tros en català, vaig al·lucinar, perquè ella és conegut per vocalitzar entre Nada y Menos, però em va fer una il·lusió.
2: T'ho juro que el del Guitarrica és el més complicat que m'ha passat mai a la vida. Jo he de cantar-la, o sigui, d'escoltar-les amb les lírics davant.
1: Sí, sort que en alguna cançó va posar una mica de lírics.
3: Mira, a veure si amb una mica de sort Primavera li va pagar peles i es pot pagar unes quantes sessions de logopèdia.
2: Ai.
1: A mi també m'agrada com ho fa ara, pobret.
2: Escolta, en Guitarrica, què tens per explicar-nos d'en Guitarrica?
3: Mira, jo us diré, el Guitarrica és un tio que fins fa un cert temps, és allò que dius, vale, sí, està de moda tal, però no hi acabava d'entrar. I he de reconèixer que fa res, que, hòstia, hi ha començat a entrar moltíssim. Mira, per aquí davant passen uns altres artistes catalans que venen aquí a disfrutar del festival Dani Six i Izquit. Una abraçada per Dani Six i Izquit des d'ICAT.
2: Sempre van tan ben vestits. Jo els estimo.
3: Tornant a Guitarrica de la Fuente. Jo no hi vaig poder ser, però sí que tinc moltes ganes de veure'l. El podrem veure també per aquí, per aquesta zona, el Vida Festival, divendres 3 de juliol.
1: Pelos, ganes de tornar-lo a veure.
2: 100%.
3: Vosaltres hi vau anar?
1: Sí.
3: I què us va semblar?
1: Jo vaig tenir molt FOMO de qualsevol persona que s'hagi enllitat amb ell.
2: Ai.
1: Perquè vaig pensar que era mi todo.
3: Em va fer... És el seu mànager, vaig veure.
2: Què?
1: Ja ho sabies, ja ho sabies. La Jana ho diu cada dia de la seva vida.
2: Jo no sabia que era el mànager.
1: És la seva informació preferida.
2: És el mànager. S'ha enrotllat amb el mànager, però això es pot fer.
1: Home, deus, devia ser primer el nòvio,
3: sí,
1: no?
3: Sí, no sé si va venir primer l'ou o la gallina, això no ho sé.
2: Ah,
1: la Jana tampoc, eh?
2: És que si busques a internet nòvio, Guitarrica de la Fuente, et surt en Javi Calvo. I penso, crec que no és el seu nom. Tot i que va estar-hi al concert, jo vaig veure els Javis, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí. I m'ha fet una ràbia perquè volia anar a parlar amb l'Ambrosi per dir-li I love you. M'han dit moltes vegades que ens assemblem. Jo no...
1: No t'assembles gens amb ell.
2: Pelos, acabo de sentir la Criu cridant com una boja perquè l'Addison Rae segurament ha trepitjat l'escenari semidespullada. Uf.
3: Mira, jo els Javis me'ls vaig trobar l'any passat al Primavera amb una cosa que és el motel.
2: Què és això?
1: Ah, sí.
3: El motel és la zona VIP que hi ha darrere de l'escenari principal, que no és un VIP que paguis, sinó que hi entres per catxet social.
2: Uf.
3: I tu diràs, i tu com hi vas entrar? Jo pues, també m'hi vaig colar, us puc explicar com, si voleu.
1: Jo de fet, ganes de que ens facis la sessió privada sobre colar-se.
3: De fet, recordo que ens hi vam colar junts amb Fades, amb la Llum, no sé si hi havia la Uineta també, ara no ho recordo bé.
2: Aquell any eren superestrelles, ells.
3: No, però no tenien entrada al motel, o sigui, allò és, vull dir, ens hi vam colar amb un amic que no coneixia absolutament ningú, es va fer col·lega de l'Héctor Bellerín, i li va dir, tu amiga se parece mucho a la Uineta, la seva amiga era la Judeline.
2: I la Judeline així, toma ja.
3: Però bueno, hi havia croquetes gratis.
1: Oh, que bueno.
2: Saps qui té entrada pel motel que li he vist? La Muixca.
3: La Muixca, home, és que la Muixca té catxet social per entrar al motel.
2: Ella és guai. Que això també t'ha dit que el Primavera és un lloc on veus qui és guai o qui no és guai en el moment, eh?
3: Sí, no, a veure, o sigui, si hi ha debat amb la casita de Bad Bunny, amb això podem estar molta estona.
2: 100%. A veure, ens portes més artistes o què?
3: Vinga, va, seguim i ara escombrarem cap a casa, cap a Renaldo i Clara.

0: La Clara, que és profe.
1: La Clara, que és profe. És professora de l'Institut Ronda de Lleida. Oh. Professora d'Història.
2: Vaya, perfecta.
1: Mira, la Clara, de Renaldo i Clara, un grup on hi ha Clara però no hi ha Renaldo, van presentar l'Encant, el seu cinquè disc, just ahir a les 6 i 5 de la tarda, que va ser el primer concert que vaig veure d'aquest Primavera Sound i, sincerament, l'únic que vaig veure de la jornada d'ahir.
2: Ah, van presentar el disc aquí, el Primavera.
1: Sí, bueno, és el primer concert a Barcelona que han fet d'aquesta gira. Sí, sí. I això, és molt curiós aquest disc perquè l'ha fet durant el seu embràs. Ha sigut mare i a més ha parit el disc, o sigui, ha sigut, o sigui...
0: I va venir amb el baby.
1: Va venir amb el baby.
0: Oh!
1: Va venir amb el baby.
0: Ha dit el baby...
2: Que tengo.
1: Calla, no continuïs.
2: No, fins aquí s'acaba.
0: Tio, aquesta broma li van fer a la Ivet, que... Bueno, que estava embarassada en un moment.
2: La Ivet era la nostra directora. Bueno, és, però està de baixada perquè ha tingut un bebé.
0: I clar, jo li vaig començar a dir el baby que tengo, i vaig haver de cardar el freno perquè, clar, potser era problemàtic.
1: Sí, echa el freno Madaleno.
0: Echa el frenazo Madalenazo, xaval. Però bé, més artistes o què?
1: Vinga, va, seguim cap a Rojo.

0: Què hem de saber del Rojo?
1: Mira, per començar del Rojo, el que hem de saber és que és company de classe de la Julieta i de la Bibi Trix. Bueno, ex-company de classe.
0: Això és molt bèstia.
2: Instit... As
1: Union,
2: no? As always, as everybody does.
0: Yeah.
1: S'Union i Costa Llobera, els dos caldos de cultiu de l'escena catalana més heavy que hi ha.
2: Que fort. Una cosa, que deu... O sigui, deu ser heavy que ara la teva compi de classe amb la qual vas fer el treball de Medi sigui la més viral de TikTok, perquè imagina't cada cop i volta...
1: I la més mala d'Espanya.
2: I la més mala d'Espanya, imagina't que tens...
0: Sobretot la més mala d'Espanya, perquè...
2: Que posa Bebetrix, bueno, no sé com es deia, però Bebetrix firmada. Ah, la Belis, és veritat, 100%. Què sabem de Rojo, a veure?
1: Mira, ahir a les 12:25 va tocar, vaig veure una estoneta del seu concert. Sincerament, no tenia planificat anar-hi, jo preferia veure Massive Attack i Bad Gyal, però al final tampoc hi havia massa cosa més. I, bueno, va estar prou bé. Podríem, m'atreviria a dir que probablement és el concert amb el públic més pudent de tot el Primavera Sound.
2: Ala, por Dios.
1: A veure, bastant otaku. Jo tinc col·legues que van anar al concert, al concert que va fer Razzmatazz fa uns mesos i es veu que era una cosa, que vull dir que tant de bo ser anòsmic i anar a aquell concert, perquè així almenys no tenen interès de la pesta que fa l'ambient.
0: Perquè està
1: cargadito, cargadito.
2: La Berta Permanyer, que és la seva estilista, ens va comentar que, clar, ella no pot estilejar-lo perquè a la que ve el bon temps decideix sortir sense samarreta a tots els concerts. I llavors pensa, bueno...
1: Però jo amb això no estic parlant del Rojo, estic parlant de l'estereotip del seu públic.
2: Ah, vale, vale, vale.
1: I no, a veure, el Rojo, jo personalment no sé qui no ho fa, probablement sigui bona, vull dir, no ho sé.
2: Home, sí.
1: No, això ho haurem d'investigar, no ho sé. Si algú sap quina olor fa el Rojo, que ens enviï un missatge al...
0: 667-07-61-16.
2: Toma ja.
1: Vinga, ja ho tenim. Seguim endavant amb la Venus.
2: La Venus ens la vam trobar fa relativament poc a un esdeveniment i li vam dir...
0: Que era del Primavera.
2: Ah, sí, és veritat.
0: Era d'Aperol en Primavera.
2: I ens va dir... Veniu a recolzar-me al Primavera perquè, un, canto molt aviat i, dos, sóc de les poques catalanes que canta aquest any al cartell.
0: Jo no hi seré, ho sento, Venus. Estic a patum.
2: Jo intento fer...
1: Jo crec que segurament hi seré. És demà, o sigui, amb aquest encara hi som a temps, dissabte a les 6:35 a l'escenari Svarskov.
2: Què? Perdó? Ara que a les 4? 4 i mitja?
1: A les 4 i mitja. Ah, ostres, vale. Aquí tenim un error de guió.
2: No passa
1: error
2: res.
1: De guió. Bueno, haurem de fer fora el guionista.
0: Taula, doncs, mira.
2: Fem-se la marxa.
1: Bueno, i seguim cap endavant, comentarem l'última artista catalana que ens queda per comentar. L'hem deixat pel final perquè ens deixem les ganes una mica Bad Gyal.
3: El usa l'arma con intención, me cambia de posición, le gusta que me ponga
0: violent. Des que vaig veure l'Alberto cantant la versió no oficial d'aquesta cançó, ja
2: no... Sacar el Calvin, el...
0: Pip! Mai recordo l'original.
1: Bueno, avui no estem en horari infantil, potser la podríem ficar.
0: No, crec que no, perquè sobre tenim la nostra... Una, tota la jefe, mira-la. Tenim a la Rosa aquí davant que ens renyarà si ho diem.
2: Home, clar, si és que aquesta cançó
0: està
2: és molt explícita.
0: Ja, a mi
2: però és molt complicat ara cantar Dame sense pensar en la versió original. I a mi m'agradaria que la Bad Gyal, ara que està més gaudidora...
1: Has dit sense pensar en la versió original, referint-te a la versió original com Se saca del Calvin.
2: Sí, per mi aquesta és l'original. Ah! Però de debò crec que la Bad Gyal, que està tan disfrutona, hauria de fer algun dia un guinyo a aquesta cançó. Un petit algo, un... Cada cop i volta comences dient... Se saca del Calvin, saps? Una mica...
1: Se l'arma con intención. A veure, s'ha de dir que de la lletra oficial a la lletra extraoficial tampoc hi ha molta diferència en quant a com d'explícita és, vull dir...
2: Tens raó.
1: La lletra de la Bad Gyal ja és bastant guarreta, vull dir, les coses com són.
0: Sí, no calia fer-la més guarra, això és veritat.
2: Tens alguna cançó preferida d'aquest nou àlbum Mascara, així per anar acabant?
1: Mira, a mi m'agrada molt Te daré.
2: Sí.
1: Te daré, crec que és molt bona.
0: A mi la meva preferida és Un coro y ya.
2: És que
1: Un coro y ya també molt. Està molt guapa.
2: Un coro y ya, Te daré, alguna altra romana.
1: Mascara, a veure, o sigui... ¿Cómo me pongo mascara y a otro se lo pongo en la cara? És en plan... Buah, sí.
2: És que ella
1: estic
2: és...
1: molt dins.
2: Pablo Neruda de la nostra generació, realment.
1: Sí.
2: Però bé, Pep, moltíssimes gràcies per venir-nos a informar...
1: A vosaltres per convidar-me.
2: Home, el nostre
1: així
2: musical.
1: Aquest any no m'he hagut de colar el Primavera Sound.
2: De re, Pep.
0: Sí, perquè té la marinera, tu.
2: Vinga, va, moltes gràcies. Et deixem gaudir del concert que vulguis anar a veure.
1: Realment aniré a veure Ralph Fitxu, que m'ha enviat un selfie.
0: No vull saber, no
1: el meu pare de 63
0: no
1: anys
0: saber,
1: veient
0: no
1: a
0: saber,
1: Ralph
0: Fitxu. No, Ralph Fitxu, t'ho juro que preferi... Bueno, no...
2: Posem
0: música, sí. Perquè estic molt malament amb el tema Ralph Fitxu.
2: Posem Renaldo i Clara Alice i seguim en Love. Vinga, això és nou, sí. Moltes gràcies, Pep.

0: Si sents això, és que vius el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garén.
1: Família, 3:15 de la nit ja, pràcticament, i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel i la Gala Castelltort, i com és tradició als festivals que trepitgem al Love, toca sortir a parlar amb els seus assistents per veure com està la gent de carrer. Jo em sembla que ja tinc a l'Alberto preparadíssim, intentant buscar gent que parli o intenti entendre o entengui, ja ni ho sé, una mica el català, a veure què hi pot fer. Tu estàs bé, Alberto?
2: Hola, Gala! Doncs sí, mira, ho recordo, sóc al Primavera Sound, que és aquí al Parc del Fòrum. És un festival on ve gent de tot el món, per tant, a veure si trobo algú que parli català. Intentaré avaluar, més o menys, outfits, cultura musical i catalanitat dels diferents assistents, d'acord? Tu m'has d'anar llançant alguna premissa i jo he de buscar a certa gent, vale?
1: A mi... ara que parles d'outfits, crec que m'agradaria que trobessis una parella, un grup d'amics, alguna cosa, algú que vagi conjuntat expressament, perquè jo recordo que abans hem fet preguntes pel carrer i hem vist molta gent que anava conjuntada.
2: Doncs mira, sí, justament unes noies m'han preguntat on estava el lavabo i he dit, us quedeu aquí perquè crec que he de parlar amb vosaltres. Són angleses, però hello.
3: Hi,
4: hello.
2: Where are you from?
3: We are from Maidenhead.
2: From what?
3: Maidenhead, very close to London.
2: Ah, són de molt a prop de Londres. Escolta, you are wearing like a twin outfit.
3: We are twins.
2: You are very twins. Estan fent broma de que són twins, però realment no s'assemblen gaire.
3: Nice to each other.
2: Ah, vale, és perquè són veïnes. What?
3: We reflect across the road.
2: Vale, perquè porten un outfit amb lluentons i, per tant, diuen que es reflecteix la llum de l'altra punta del carrer.
1: Perfecte.
3: Having fun for the festival.
2: Ah, so... You decided, like, both of you, or was casuality?
3: Oh, it's just a glorious coincidence.
4: Yeah, so happy to be here, so...
2: And who are you going to see now?
3: We're going to see The Cure.
2: Ah, okay.
1: The Cure.
2: Van a veure The Cure, so you are, like, just friends, just neighbors.
3: Yes.
2: Ah, perfecte, doncs són només veïnes, pensar que serien nòvies o algo. Doncs have a great night. Ole! Mira, bye bye. Escolta, va, tirem un altre.
1: Et ve de gust seguir amb els modelets o...?
2: No, canvia de premissa, a veure,
1: ara m'agradaria que busquessis un guiri que conegui l'Abad Gyal.
2: A veure, hola. Què tal, com esteu?
5: Estic bé.
2: Ah, mira, parles català tu, eh?
5: No, soc de Guadalajara, però parlo una mica de català.
1: Molt bé.
5: És que he vingut aquí a Barcelona.
2: Ah, perfecte, doncs mira, ets la persona que buscava. Tens alguna premissa així com... que sigui més a veure amb la llengua o amb alguna altra cosa que
1: sí,
2: pugui respondre?
1: A veure si algú trobi una altra persona que... En plan, mira, troba algú que pugui nomenar una artista catalana, que ja pot ser la Batia,
2: vale,
1: la Rosalia, l'Aitana, la Rigoberta, qui tu vulguis, però vale, algú que conegui una artista catalana.
2: Tu em sabries dir algun artista catalana?
5: Algun artista? Julieta, per exemple.
1: Ah, molt bé.
2: Oh, molt bé, t'encanta.
5: Sí, m'encanta.
2: Has anat a algun concert seu alguna vegada?
5: Sí, una vegada.
2: I què tal?
5: Em va agradar molt.
2: Ara està de pausa, però la Julieta, eh?
5: Sí, està de pausa, però m'agrada igualment.
2: Que tregui música ja, no puc més. Com?
5: L'Abad i el que l'amo, també.
2: Ahir te vas quedar amb ganes de veure l'entec.
5: Sí. Em vaig quedar amb ganes, però la següent vegada.
2: Et vas quedar xop i amb ganes, però no passa res, more. Que vagi molt bé el festival, va. Adeu.
1: A veure si pots trobar algun guiri que hagi pres alguna paraula en català, perquè a mi em passa moltes vegades que ells no són ni conscients que aquí es parla el català.
2: Vale. Perdó, si me sentiu corres, perquè realment estic corrent. Mira, aquestes noies...
1: Ja et veig, aquí...
2: Hello, hola, parleu català vosaltres?
6: No, espanyol.
1: Mira-la.
2: Have you learned some Catalan word during these days in Primavera Sound?
6: I haven't learned Catalan words, no. Spanish, like, not...
1: Spanish aquí no es parla, digue-li.
6: Castellan, yes.
1: Spanish.
2: No, Catalan. Catalan is the language that we speak here.
6: Catalan, yeah.
2: So you can say, bona nit, that it's good night.
6: Bona nit.
2: Doncs mira, ara, when you go there, you can say, bona nit to everybody.
6: Bona nit, I will do.
1: Bona nit. Molt bé.
2: I promise?
6: Pinky promise.
2: Perfecte. Ai, perdó. Have a good night. Bye.
1: Molt bé, mi nena, va.
2: Bona nit.
1: Et deixo amb el seu avocado toast.
2: L'amo, eh? Ella...

0: Ha dit integrade. A veure què més puc fer, perquè no tinc idea.
1: Jo estic veient grans modelets per aquí. A veure si pots trobar algú que la vibra sigui una mica... Bueno, que porti tot l'outfit d'una botiga de segona mà.
0: A veure si hi ha alguna... És que aquí ara mateix hi ha molta moderna que porta outfits nous.
1: Sí?
0: Sí, tia, sembla que tothom acaba de treure l'etiqueta.
1: Mare de Déu, si vols te'n dic
0: una altra. Tirem una altra perquè d'outfits...
1: Mira, si hi ha modernes vol dir que trobaràs algú que porti una peça de roba de més de 300 euros a sobre.
0: A veure.
1: Com ho veus, això?
0: Li pregunto, mira, aquesta fantàstica d'aquí. Hola, què tal?
2: Hola, buenos días.
1: En català.
0: Espera. can I ask you a very quick question?
2: Of course.
0: Are you wearing some clothes that is very expensive tonight?
2: No.
0: Nothing.
1: Well, i de segona mà?
0: Beautiful, but it's not expensive.
2: 60 pounds.
0: Okay, thank you very much. Good night. Uf, tia, allò de l'anglès m'està costant.
1: No, jo ho porto molt malament. Jo faig veure que és perquè em nego, però és perquè no en tinc ni idea. Em fa una vergonya que no te l'arribes a imaginar.
0: Aquí puc trobar que porti una peça de 300 euros, tia, que complica.
1: I si no, algú que hagi descobert un nou artista.
0: Hola, us puc preguntar si porteu alguna peça de més de 300 euros?
2: No.
3: No en portem.
1: I de segona mà?
0: I de segona mà?
3: Sí.
0: Portes.
3: Això...
0: És un top fantàstic?
3: Sí, bueno, és un pañuelo, en veritat.
0: I els pantalons són de segona mà, també?
3: No.
0: Oh, vale. Bueno, merci, que vagi molt bé la nit. Hòstia, no portava tot de segona... Ai, aquesta nena, a veure. Hola, què tal?
4: Hola.
0: Et puc preguntar si el teu outfit és tot de segona mà?
4: Sí que és.
1: Uau, molt bé.
0: Toma, que bé, estava buscant algú que portés tot l'outfit de segona mà.
4: No, crec que menys el cinturó.
0: No, tu digues que sí.
4: No, sí, és tot.
0: Perfecte. Quant ha costat tot l'outfit, més o menys?
4: Uau, ni idea, és tot de 20, en plan 3 euros, 2 euros, pues 15.
0: Fantàstic, doncs mira, un outfit meravellós i superbarato. Que vagi molt bé la nit.
4: Moltes gràcies.
0: Adeu.
1: Ara m'agradaria que busquis algú que s'hagi fet un morreig al Primavera Sound.
0: A veure aquest noi d'aquí. Hola, què tal?
5: Sorry.
1: Milerda.
0: M'han pujat una mica i tot.
1: Era homofòbic.
0: A veure, during Pride Month, amor, eh? Ai, a veure, un morreig, tio. No hi ha cap parella enamorada?
1: Mira, aquí Albert, el meu, no para de passar gent que van de dos en dos, tots.
0: Hola.
1: Una pregunta,
0: sisplau. Que s'estan escapant.
1: Però s'ha escapat però corrent, eh?
0: Mai ningú havia corregut tant.
1: Hola, que fort.
0: Això és horrorós, eh? A veure...
1: Mira, Albert, la Martina i en Nil. Vine aquí.
0: Espera, perdó. Digues, a on he de venir?
1: Aquí, mira, a mi perfecte.
0: Wiggles. Hola, sexys, com esteu?
6: En directe?
0: És en directe.
7: Hola, com esteu? Primavera Sound.
0: Una pregunta. És el primer dia que trepitgeu el Primavera?
7: No, clar que no.
0: Sí que és cert que la teva cara és d'haver trepitjat molt el Primavera.
6: Estava aquí.
0: Com?
6: Que fa unes hores estava aquí.
0: Llavors, he guanyat gala perquè segurament ahir us vau fer un petó el Primavera, no?
6: No, ella no hi era.
0: Oh, encara... I us heu fet un petó aquí dintre, ja?
7: Sí, molts.
0: Llavors, ja ho he trobat. Perquè buscava una parella que s'hagués fet un morreig al Primavera Sound.
7: Ah, pues sí. Nosaltres.
0: A qui aneu a veure?
7: Todos. The Cure.
6: Què més?
0: Pink Panther.
7: Juicy Bay.
0: Molt bé, és molt bona. La millor,
1: I han descobert algun artista nou?
7: Sí, no sé. Què més era avui? Ralphie Chu.
1: Heu
0: descobert algun artista nou?
6: No.
0: Que digueu, mira, això m'ho guardo a la meva playlist.
6: No, és que ahir, amb el follon de la pluja, pocs concerts.
0: Més festa que concert.
6: Sí, exacte, va ser un festival de tecno. Increïble, eh?
0: Perfecte.
1: I els modelets, Alberto?
7: Estàs passant.
0: De moment, molt bé, estic aquí treballant. I, escolta, última pregunta, porteu alguna peça de més de 300 euros?
7: Una què?
6: Una peça de 300 euros.
7: Què és això?
0: Uah. Una pieza que... Sí.
1: Si no, que ens facin un que cuesta tu outfit.
0: El rellotge?
6: Sí.
0: Quan diríeu que costa l'outfit sencer?
6: Fa, bastant bàsic, eh? O sigui...
7: Jo vengo de barata. Jo vengo de barata.
0: Quan diries que costa l'outfit sencer?
7: No sé. Esto es lo más caro, Adidas.
1: Els pantalonets.
7: I no sé.
0: Perfecte, bueno, doncs nois, us deixo una gaudia del concert. Perdoneu per la tracada, que vagi molt bé.
1: Som els
0: millors! Una parella enamorada s'haurà morrejat, és el que buscava, jo morreig. Perfecte, doncs que vagi molt bé, sexis. Adeu.
1: A gaudir, família, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé. Espera, vols que faci una última pregunta?
1: Home, sí, clar.
0: A veure, digue'm, llança'm alguna.
1: Doncs mira, vull algú que hagi perdut el seu grup d'amics, perquè em sembla que aquest noi que tens va sol.
0: Has perdut el teu grup d'amigues?
8: No, és que venia sol.
0: Ah, vale, ben sol.
1: Ai, no.
0: Perfecte, ja ho he guanyat. Kitty Kling, perfecte. Víctor, que vagi molt bé la nit, vale?
1: I algú que l'hagin deixat?
0: A veure, algú que l'hagin deixat. Hola, nois, una pregunta. Us han deixat?
5: Where am I from?
0: No.
1: No,
0: are you heartbroken? Heartbroken?
5: I am always heartbroken, yeah.
0: Why?
5: Well, my love, my wife.
1: Què està passant?
0: You were here yesterday?
8: Yeah, we hated it.
0: Ah, normal.
1: Què diu?
5: I feel like it was really poorly done in some ways. I feel like the infrastructure wasn't up to...
1: Pues digue-li que se'n vagi a casa seva i que deixi de gentrificar, no?
5: We go again. It'll be good.
0: Very good. Have a good night.
1: O no tan good night. És que jo estoy flipando, la veritat.
0: Està sent un show, això, tia. La gent va aquí molt boja, t'he de dir. El festival és molt dur. Vols que me facis alguna... Espera, vols que me facis alguna... alguna altra pregunta? Tia, estic sobreestimulada.
1: Ja ve, que t'està costant molt. Alberto, si vols, mira, escolta, torna, no passa per res, tampoc. Eh?
0: Vale, torno a casa. Això ha estat una odissea molt dura, t'he de dir. Espero que se me recompensi d'alguna forma.
1: A veure, quina seria una bona recompensa per tu? És que això m'ho estàs dient per alguna cosa.
0: No, per cap raó, però per passar-m'ho millor.
1: Com ha anat? Ja veig que estàs molt atabalat. Mira, com a mínim ens hem trobat en Nil i la Martina, que sempre són simpàtics.
0: M'he sentit com una petita hiena a un desert perseguida per lleons, però al contrari, jo era qui perseguia els lleons.
1: Tu eres el depredador.
0: Jo era el desert. Seca.
1: Vale, fantàstic. Bueno, ai, sort que això ja s'acaba. Sort no, ha estat fantàstic, però és veritat que jo tinc ganes de gaudir una mica de la música ara.
0: Sí, jo també. Pensava que trobaria més gent simpàtica, eh? Estic molt trista. Però bueno, ja sabeu que ens podeu enviar missatges al 6-6707-6116 as always, que són molt majes.
1: Exacte, i que podeu sintonitzar iCat si voleu gaudir dels concerts sense estar al Primavera Sound, perquè les entrades són molt cares i només les paguen aquests guiris tan bordes. En fi, família, donar moltíssimes gràcies a tot l'equip que ha fet això possible, els nostres perfectes, la Mariona Córdoba, Arnau Creus, en Roger Bisba,
0: la Rosa Massaguer, en Josep Forns, en Pep Casanovas i la Conxi, que està des de l'estudi llançant-nos absolutament totes les sintonies. Ai.
1: En Jordi Just. Bueno, ens estem equivocant amb els noms, per tant, deixem-ho aquí. Deixem-ho estar, família.
0: Com
1: si ens trobeu a faltar, ens podeu trobar en format podcast, Spotify, a 3cat, també som a YouTube.
0: @someva, que allà teniu contingut exclusiu, i si no, en directe de 3 a 5, com sempre, a iCat. Ara nosaltres marxem a gaudir del Primavera.
1: Exacte. Molt, molt, molt.
0: De love.
1: Ciao.

0: It's over, guys.
1: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.
2: ICAT en concert.
3: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona nit. Benvinguts a una nova transmissió de la gent d'ICAT des del Festival Primavera Sound. Després dels companys del Loft, agafem el relleu. Avui tenim una missió molt important, que és acostar-vos íntegrament al concert de The Cure, que començarà d'aquí a un quart d'hora aproximadament. Serà una de les actuacions més destacades del dia d'avui i de tot el festival. A més, el festival ha tingut la gentilesa de cedir-los molt de temps. Tenen 2 hores i mitja de concert per davant de The Cure. Això diríem que està una miqueta per sota de la mitjana habitual, perquè The Cure fa concerts molt extensos, però avui, déu-n'hi-do, 2 hores i mitja dins un festival és realment excepcional. Avui hi ha moltes ganes de treure's una miqueta l'espineta del dia d'ahir, perquè ahir va ser un dia molt complicat. Els que éreu aquí no cal que us ho expliqui. Els que no éreu aquí segurament heu vist vídeos i imatges. Va ploure moltíssim i al final doncs, es van anar ajornant concerts, alguns es van anul·lar i en definitiva es van anul·lar els caps de cartell esperadíssims ahir de Massive Attack, de Doja Cat i Bad Girl. Doncs bé, avui l'organització ha emès un comunicat on explica una miqueta la intrahistòria de què van intentar fer. Van intentar mantenir aquestes actuacions i per això hi va haver en alguns moments el que semblava una contradicció en la part comunicativa del festival, que deia que no es faria el concert de Massive Attack, després que sí, després que no. Bé, tot això eren la bona intenció del festival, ens diuen, per intentar mantenir el màxim d'actuacions possibles. En tot cas, ahir va ser un dia duríssim i la gent que tenia l'entrada exclusivament per al dia d'ahir, dijous, té dret a sol·licitar el retorn de l'import de les seves entrades i el festival així ho ha comunicat, que retornarà l'import. Una altra cosa és la gent que tingui l'abonament per tots els dies i això, bé, doncs segurament, vaja, no ho han comunicat oficialment i no crec que ho comuniquin, no retornaran els diners perquè hem d'esperar que la jornada d'avui i la de demà doncs, transcorrin amb tota normalitat i que, per tant, els posseïdors de l'abonament al final acabin gaudint de la gran part de l'oferta que tenia prevista durant aquests dies al festival. En tot cas, els d'ICAT avui, com us dèiem, després d'uns quants dies ja de transmissions, inclòs ahir, que va ser també complicat la nostra feina des d'aquí, però vam poder-vos acostar a un concert meravellós de fa de John Misty. Doncs avui els ICAT, la nostra missió és oferir-vos aquesta actuació íntegra de The Cure. The Cure, a aquestes alçades, jo crec que ja no cal que moltes presentacions, però sí que, vaja, us diem que és una banda totalment mítica, històrica, amb un nombre de seguidors brutal. Els seguidors de The Cure són molts seguidors de The Cure. Jo ja veia que els clubs de fans estaven organitzant per venir a veure'ls en aquestes circumstàncies que són especials. Normalment The Cure actua doncs, al Palau Sant Jordi, per exemple, i en aquesta ocasió doncs, els fans de The Cure s'han comprat l'entrada, l'abonament, i molts estaran aquí, i segur que hi ha gent a primera fila, perquè ja s'ha acabat el concert d'Edison Rae, que era el concert que hi havia a l'escenari del costat, en aquest gran espai del Primavera Sound, i ja estaran esperant, com nosaltres, que d'aquí a 12 minuts aproximadament comenci el concert de The Cure. Dèiem que és una banda històrica i això vol dir que tenen un repertori ple, però ple de clàssics. Cada vegada Robert Smith elabora un repertori diferent, se'ls treballa molt, mira que sigui un repertori equilibrat. Evidentment, ja podem donar per descomptat que hi haurà moltes referències a l'últim disc del grup, que es va publicar doncs, ara ja fa uns mesos, és clar, Songs of a Lost World, és de l'1 de novembre del 2024, és l'últim disc d'estudi de la banda. És un gran disc, és a dir, que és un grup que té una llarga història, però que està en forma. Aquest disc té algunes de les millors cançons de la història de la banda i jo crec que avui veurem un gran concert perquè aquests temes de l'últim disc s'aniran combinant algun tema d'aquells amagat o alguna cara B, sempre ho fa això Robert Smith, recuperar algun tema, diríem, bastant poc habitual en els seus concerts i després els clàssics. N'hi haurà molts, podem estar segurs. A hores d'ara no hem pogut consultar encara el repertori previst, però us podem va avançar i podem preveure que hi haurà certes cançons que no faltaran en aquest repertori. Per exemple, si The Cure actua aquí al Primavera Sound i és divendres, tocaran aquesta. Estic segur, Friday, I'm in love.

Friday, I'm in love. Jo aventurava que aquesta cançó acabaria sonant en el repertori de The Cure d'avui i ara ja ho podem confirmar perquè tenim el repertori al davant. Evidentment no el desvetllarem, però aquesta cançó està inclosa com no podia ser d'una altra manera. I també estarà inclosa una cançó que remet als orígens de la banda i que fa poc es va reeditar en format de vinil, una d'aquelles cançons que van posar el grup, diríem, al mapa, perquè The Cure té dues ànimes, diríem. Una molt fosca, que no és per tots els públics, només per als sinistres més sinistres, i llavors una part, una cara molt més pop, que representa aquest clàssic que, vaja, ja us podem assegurar també, l'acabaran tocant. Avui tenim moltes ganes, moltíssimes, a transmetre per segona vegada ICAT, perquè ja ho vam fer fa uns anys aquí al Primavera Sound, doncs per segona vegada ICAT transmetre The Cure, una de les millors bandes de la història, això és una opinió, en directe, és bastant infal·lible. Com dèiem, clàssics que es combinaran amb les cançons més noves. Aquesta ja es podem assegurar que, a més, com que s'ha reeditat en vinil fa poc i està d'aniversari, segur que també la toquen.

Please Don't Cry de The Cure. Aquesta també la tocaran, és imprescindible als seus concerts. És una d'aquelles cançons que ens remet als orígens de la banda. I aquest és un grup que té uns orígens molt clars, 1978, 1979, i això no és gaire habitual. Té un final també previst. Robert Smith ha anunciat que entre el 2028 i el 2029 passaran unes quantes coses importants. Ell farà 70 anys i també farà 50 de la publicació del seu disc de debut. I Robert Smith ja ha dit que la seva intenció és que si arriba fins a aquesta temporada 28-29, diríem, en forma, llavors serà el moment de deixar-ho. Per tant, ara cada vegada que hi ha una oportunitat de veure The Cure en directe, podríem dir que ja anem descomptant les vegades que podrem veure aquest grup sobre d'un escenari. Ens fa molta il·lusió transmetre aquest concert i ho farem íntegrament durant 2 hores i mitja, repertori generós, com us dèiem, segur que combinant els clàssics amb algunes de les cançons d'aquest últim disc, Songs of a Lost World, per exemple, aquesta que sona de fons, aquest End Song. És un disc fosc, és un disc amb cançons llargues, és un disc que remet una miqueta a Disintegration. No té gaire cara pop, aquest últim disc, però, vaja, el grup està en forma i, a més, amb una formació fantàstica, perquè Robert Smith, evidentment, ha d'estar al capdavant del grup, si no, no serien The Cure. El baix Simon Gallup, un històric. Roger O'Donnell, un altre històric que ha superat una malaltia molt llarga als teclats. Jason Cooper a la bateria. I Reeves Gabriel, un gran guitarrista que ha treballat amb David Bowie i molta altra gent i que des de fa uns anys ja és també fixa dins de la formació de The Cure, gran guitarrista. Per tant, avui veurem una gran banda sobre l'escenari amb un gran repertori. És d'aquelles ocasions que, bé, ens fa moltíssima il·lusió perquè creiem que serà un concert d'aquells per la història i us el podrem oferir íntegre aquí a la sintonia dedicat. Abans que comenci tot plegat, li falta un minutet, mal comptat si es compleixen els horaris, deixem-me que doni les gràcies a la gent del control central, de les emissores de Catalunya Ràdio, a la Conchi Vecino, que està a l'estudi dedicat, aquí a tota la qüestió tècnica, al part del fòrum Martí Cuní, i a la producció Rosa Massaguer, i us parla Josep Martín. Estarem vosaltres mirant de cedir tot el protagonisme al grup, que és del que es tracta, i a les seves cançons. Les escoltarem amb molta atenció, anirem repassant el repertori i us anirem acompanyant en aquesta transmissió. Recordem que tenim 2 hores i mitja de The Cure per davant. Si compleixen els horaris estrictament, doncs l'actuació hauria d'acabar a 3:15. I hauria de començar d'aquí un minut. Vaja, jo he assistit uns quants concerts de The Cure. Aquest grup és molt seriós, ho pren molt seriosament això dels concerts, per tant, a no ser que hi hagi algun problema tècnic o alguna dificultat, diríem, excepcional, aquest concert començarà a l'hora i acabarà a l'hora. Ja us ho podem avançar. Sentim molts crits del públic. Imaginem que ja estan començant a ocupar les seves posicions a l'escenari. Robert Smith, Simon Gallup, Roger O'Donnell, Jason Cooper, Reeves Gabriel, és a dir, The Cure 2026, un concert dels més importants d'aquesta edició del Primavera Sound, una banda històrica que vam poder transmetre en el seu moment i avui es fa molta il·lusió tornar-hi. Des d'ara i durant 2 hores i mitja us deixem amb una de les bandes que té un dels millors directes des de fa dècades i ho continuen sent. Tot un plaer acostar-vos íntegrament avui al concert de The Cure a ICAT. Cada vegada més crits. Això vol dir que estem ja a punt de que comenci aquest concert. Si sou fans de The Cure no us he d'explicar res, però que sapigueu que els fans de The Cure ho donarien tot per aquest grup. Són molt, molt fans. I, vaja, aquests fans que habitualment els segueixen amb les seves gires, doncs ara venen aquí al Primavera Sound, esclar, per escoltar la seva música en directe. A més, ara feia 2 anys que no actuaven, estaran en forma segur, però encara no han començat una gira europea i mundial. Comença aquí a Barcelona, comença així, a ICAT.

Alone, amb aquesta cançó comença l'últim disc de The Cure, aquell Songs of a Lost World. Yes. I així comença el concert. I amb Robert Smith saludant els assistents aquí al Primavera Sound i també els oients d'ICAT. Avui The Cure en directe. Concert íntegre de 2 hores i mitja. Amb grans clàssics de totes les èpoques, ja us ho podem avançar.

Això era Pictures of You, una de les cançons de Disintegration del 1989, el que està considerat el millor disc gairebé per unanimitat de The Cure. I això només ha fet que començar. Per davant hi ha un repertori llarguíssim. Són The Cure, el Primavera Sound, i sonant també en directe a ICAT. Més cançons!

Així sonava Hike del disc Wish 1992 i anirem endavant i enrere en la discografia de la banda repassant tota la seva trajectòria. The Cure, aquesta era de les grans cançons. Mireu, una cosa que és una obvietat, que bé que canta Robert Smith després de tants anys, la veu intacta com el primer dia, sonant en directe a ICAT. The Cure, el Primavera Sound 2026.

0: gràcies.
1: Estem als 80, ens han traslladat directament als 80, els The Cure, amb cançons com aquesta Night Like This, del seu disc The Head on the Door. Més cançons!

Prim mirat a l'hora de confeccionar els seus repertoris i sempre hi ha alguna perleta per als més fans com aquesta cara B del senzill Love Song que acaben de tocar també de finals dels 80. Són The Cure, actuant a l'escenari o un dels escenaris principals del Primavera Sound, i som els ICAT en directe. Concert íntegre fins al final.

Som d'aquí, en directe al Primavera Sound. Estem en una part una mica més fosca, podríem dir, del seu repertori. Després del Love Song, una cara B, com Too Late, ara The Last Days of Summer, una cançó del disc Blood Flowers, ja de l'any 2000. I ara una altra cançó curiosa, ja veureu el repertori de Cure.

0: dream.
1: The Cure en directe al Primavera Sound i a ICAT. Si aquesta no la coneixeu, és que aquesta era per nota, eh? Una cançó que The Cure va fer per la banda sonora de la pel·lícula de Crow, El Cuervo, El Corb, de l'any 1994, de record funest, perquè allà va morir el protagonista, Brandon Lee. El fill de Bruce Lee va morir en el rodatge a l'edat de 28 anys. Mai va veure estrenada la pel·lícula. Continua The Cure al Primavera Sound i, com no, ICAT. Concert íntegre fins al final. Queda moltíssim per davant. Moltes cançons.

Una altra cançó del seu millor disc, Disintegration, era Fascination Street. Són The Cure en directe al Primavera Sound, un dels escenaris principals, i sonant en directe a ICAT.

Cure en directe al Primavera Sound, intercalant, podríem dir, cançons més conegudes amb altres menys conegudes. Han tocat Alt End del disc The Cure del 2004 i ara The Walk de Japanese Whispers del 83. Un disc molt més pop. Aquesta us l'ha presentat ell, Minka.

Mint Car del disc Wild Moon Swings del 96. I ara vindrà una d'aquelles cançons de The Cure que no necessiten gaires presentacions, de la part més pop, diríem, del seu repertori. Som els Dicat. Oferim-vos aquest concert de The Cure íntegre al Primavera Sound.

0: Ara, el Primavera Sound de Cure.
1: ¡Vamos!

D'aquí un en directe al Primavera Sound, sonant I Cat, després de Just Like Heaven, ara era Trust, una cançó del seu disc Wish del 1992. Estaria més o menys com a la meitat del concert, aproximadament. Encara queda, bé, fins i tot més, una hora llarga de concert.

De Cure mostrant totes les seves cares en aquest repertori generós al Primavera Sound. Faltava alguna referència a la seva trilogia sinistra, oi? Aquella de 17 Seconds, Faith, Pornography? Doncs ara és el moment.

Per inaugurar la dècada dels 80, The Cure va publicar el disc 17 Seconds. Allà hi havia Play for Today i també aquest himne que sona tot seguit aquí al Primavera Sound. I a ICAT, The Cure, interpretant un dels seus clàssics absoluts, una de les cançons més apreciades pels seus fans, sempre sona diferent en directe a Forest.

El baixista de la banda Simon Gallup, que sempre acaba aquest Afores d'una forma diferent. Aquí ja veieu, amb un final molt potent. Hi va haver un temps que Simon Gallup no va estar a la banda i es notava moltíssim, per exemple, en aquesta cançó. Ara, més cançons de The Cure, que encara en queden, per davant.

Una cançó molt curiosa al repertori de The Cure, perquè era una cançó menor del disc Wish, aquesta From the Edge of the Deep Green Sea, però amb el temps s'ha convertit en una cançó imprescindible en els concerts de The Cure. I fins ara han sonat cançons de molts discos diferents i poques del més recent. Ara en ve una.

0: La mitjanit en punt i clavat. Fins aquí la primera part del concert, el que seria el propi concert. Ara vindran els bisos. De The Cure han tocat fins ara, déu-n'hi-do, 20 cançons d'èpoques molt diferents. L'últim, aquest End Song, de l'últim disc de la banda, aquest Songs of a Lost World, un disc que va suposar el retorn del grup als estudis de gravació després de més d'una dècada. Feia temps que The Cure no publicava cançons noves i aquest disc és excel·lent. I bé, doncs hi ha hagut temps per repassar un munt de cançons. Algunes, com que els fans de The Cure són molt fans de The Cure, algunes feia temps que no les tocaven. Per exemple, Alt End, una de les cançons que han tocat al mig del concert, del que portem fins ara, doncs feia gairebé una dècada que no la tocaven, igual que Mean Car o Too Late. Són cançons que habitualment no toquen gaire en directe i que sí estan tocant en aquesta gira que comença aquí a Barcelona i que segurament anirà modificant el seu repertori segons vagi avançant la gira, però sempre amb alguns clàssics que no hi falten, eh? Som els ICAT, en directe al Primavera Sound, i us estem oferint íntegrament el concert de The Cure. No sabeu com d'excepcional és que un festival com aquest cedeixi tanta estona, 2 hores i mitja, per un grup com The Cure, però és que The Cure té les seves pròpies gires, té el seu propi repertori, té la seva durada habitual, i si un festival els vol programar, ha de passar per això, que com a mínim el repertori es retalli, però no de forma significativa, i que sigui un concert generós. Espereu-vos, perquè ara venen unes quantes cançons. Bé, encara en tenim 3/4 d'hora de concert per davant, i ara ja es podeu imaginar, els bisos, totes aquestes cançons més estranyes, aquestes cançons més desconegudes, aquí no hi seran. Tot èxits. Des d'ara i fins a acabar el concert, fins a 3/4 d'una, som els ICAT, en directe.
1: I don't know, Mean Car guitar solo and Too Late lyrics and some other stuff we're about to do. I would have learned this, I was trying to, but instead, because it's not funny, so I might as well, right? Por desgracia, todavía no puedo hablar español!
0: Això se li ha entès perfectament, oi, a Robert Smith?
1: Yeah, I'm here all week.
0: I parlava de com s'ha hagut d'aprendre de nou Mean Car o Alt End, d'aquestes cançons que us dèiem que no toquen habitualment en directe. Ara sí, eh? Hits des d'ara fins al final. 3/4 d'hora més de The Cure. Som a ICAT, en directe, al Primavera Sound.

Començat ja els visos de Cure amb Lullaby, de Disintegration, i després aquest hot, hot, hot del disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Avui està parlant molt Robert Smith, eh? Hi ha hagut un moment que ha dit fins i tot al públic: feu-me callar, si us plau. Encara queden unes quantes cançons més d'aquest concert de The Cure que ICAT us ofereix en directe des del Primavera Sound íntegrament, fins a 3 quarts d'una. Més èxits a The Cure.

Aquesta no era de les més conegudes, tampoc, eh? Però l'any 97 van treure un recopilatori de Cure que es deia Galore, i hi havia aquesta cançó inèdita, Wrong Number. Queden ja poques cançons. És el tram final del concert. Tot èxits!

0: Anem al llit, let's go to bed. Una altra d'aquestes cançons pop de The Cure del seu disc Japanese Whispers era l'any 1983. És que tenen tantes cançons per tocar en directe The Cure. Ara ve una altra del mateix disc, molt coneguda.
1: This is called The Love Cats.
0: The Love Cats.

D'aquí 5 minuts seran 1:45. Som els Dicat en directe des del Primavera Sound amb el concert íntegre de The Cure. Tècnicament, ara ja és dissabte, oi? Però aquest concert ha començat un divendres. I els divendres, The Cure han de tocar sempre una cançó. I quan no és divendres també la toquen, eh?

Aquesta no podia faltar, oi? Friday, I'm in love. Els de Cure en directe al Primavera Sound. Farem el concert íntegre, això vol dir que encara queden un quart d'hora. Tres cançons, com a mínim. I déu-n'hi-do, quin repertori, eh? Portem 26 cançons i han tocat The Cure. Això és totalment inèdit al Festival Primavera Sound. De fet, quan hi van actuar, van batre el seu rècord en l'última ocasió. Rècord del festival, més de 3 hores. Avui, doncs, 2 hores i mitja. I ara sonant Close to Me, un altre dels èxits en el tram final d'aquest concert de The Cure al Primavera Sound, sonant I Cat.

0: Why Can I Be You? Una altra cançó de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Estan sonant moltes cançons aquest disc. Bé, queda una. Com a mínim una cançó. Abans no acabi aquest concert de The Cure i n'hi ha una que jo crec que l'han de tocar sí o sí. Està claríssim.
1: The last one.
0: The last one. Ho confirma Robert Smith, és a l'escenari. The Cure en directe, a ICAT i al Primavera Sound.

0: Ja és una tradició que The Cure acabi els concerts amb aquesta cançó, amb Boys Don't Cry. És un final habitual. A vegades canvien, perquè si hi ha alguna cosa canviant és el repertori de The Cure, que cada nit és diferent. Però aquesta l'havien de tocar, era la cançó Boys Don't Cry, una cançó que a més ha tingut moltes vides, ha sigut molt llarga la seva vida, perquè es va incloure el seu disc de debut a l'any 79, aquell Three Imaginary Boys, i després, l'any 86, es va tornar a llançar, quan es va fer el videoclip corresponent, es va tornar a mesclar, es va fer una versió una miqueta diferent de Boys Don't Cry. I el 2026 l'han editada aquesta versió del 86 per primera vegada en vinil. És una cançó, per tant, d'actualitat. Ja sentíeu, escoltàveu a Robert Smith dient que esperava veure-us aviat. I és que encara queden discos i gires de The Cure a l'horitzó. Ens ha promès Robert Smith als fans que com a mínim publicaria un altre disc que ja té pràcticament acabat, com a mínim un, podrien ser dos, i que encara hauria de fer algunes gires més de comiat, diríem, fins que arribi aquesta temporada 2028-2029, que és quan Robert Smith ha fixat el final de la banda The Cure, un grup mític que va tocar aquí al Primavera Sound l'any 2012, va batre el rècord de llargada de concert del festival, més de 3 hores. Nosaltres hi érem, els d'ICAT, ja vam transmetre aquest concert i m'ha fet moltíssima il·lusió tornar 14 anys després a transmetre un concert de The Cure al festival Primavera Sound. Déu-n'hi-do, han sonat cançons molt diverses, gairebé una trentena de cançons de tota la seva trajectòria, amb algunes petites perles, aquelles cançons que toquen poc sovint en directe, algunes que feia més d'una dècada que no tocaven. I aquest era un concert també per als fans de The Cure que havia generat certa expectació, perquè era el retorn als escenaris després d'un parell d'anys, i hi ha hagut alguns canvis també a la formació. I és que el Nadal passat va morir als 65 anys Perry Beaumont, que és un dels músics que formava part històricament de la banda, i l'ha substituït Eden Gallup, el fill de Simon Gallup, un dels músics importantíssims de la banda. Sense ell gairebé podríem dir que no existeix The Cure. Bé, no existiria sense Robert Smith, això està claríssim. Doncs esperem que hagi gaudit d'aquesta transmissió íntegra d'aquest concert de The Cure. Déu-n'hi-do, han sonat un munt de cançons i algunes doncs són absoluts clàssics. Per exemple, Boys Don't Cry, l'any 2022, la van tocar a Wembley, The Cure, i era la interpretació número 1000 d'aquesta cançó en directe. Imagineu-vos si han fet concerts. The Cure és molt, molt generós, diríem, les seves gires, fa moltíssimes actuacions. Avui una de ben especial al Primavera Sound que us hem pogut oferir en directe la gent d'ICAT. Bé, nosaltres ho deixarem aquí. Dir-vos que, evidentment, el festival ara continua amb alguns noms propis destacadíssims, des de Pink Panthers a l'actriu Cara Delevingne, o Skrillex, que serà el que tancarà aquesta zona on hi ha els escenaris més grans del Primavera Sound i on avui ha actuat The Cure en aquest concert que us hem ofert en directe als d'ICAT. Demà hi tornarem, perquè demà és dissabte i és un dia també intensíssim d'actuacions. Ja demà ens retrobem a l'antena d'ICAT, serà a partir d'un quart de 10 i, atenció, un quart de 10 us oferirem, aquest és el programa per demà, Russowski, una de les noves propostes de pop, diríem, digital o de bedroom pop, que val molt la pena, company de Ralph Fichu. Després Jimena Amarillo, una proposta queer, amb una cantautora molt especial, amb una música amb moltíssima personalitat. Tot seguit recuperarem un concert de la primera jornada, la inaugural, Yard Act, va estar molt bé realment aquest concert, i la cirereta del pastís, demà la transmissió també íntegra del concert de DXX, un grup que ha tocat aquí al festival, que l'any passat hi havia doncs diferents membres d'aquest trio que tocaven en solitari, però ara feia temps que no feien una gira conjunta. Ja han fet algunes actuacions a Estats Units, però molta expectació per tornar a veure demà DXX aquí al Primavera Sound, un concert que us oferirem en directe a ICAT a partir de 3 quarts de la mitjanit, diríem, i fins la 1 de la matinada. Per tant, demà, 4 concerts en aquestes transmissions especials d'ICAT des del Primavera Sound. Russowski, Jimena Amarillo, Yard Act i DXX. Avui Déu-n'hi-do, teníem només una missió, però ha sigut intensa. Esperem que hagi gaudit d'aquest concert de The Cure, que us hem ofert íntegrament gràcies a la col·laboració dels companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio, a Conchi Vecino, a l'estudi d'ICAT, Martí Cuní, a tota la qüestió tècnica aquí, a aquests escenaris del Parc del Fòrum del Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Crec que hem gaudit d'un gran concert de The Cure i demà més, aquí al Primavera Sound. Us hi esperem. A reveure.
1: Escoltes ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: L'home m'encanta,
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.